0: demana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
1: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
0: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Suma, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
2: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
0: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
3: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
0: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
4: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
5: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
0: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
6: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrozo de salir a la calle.
0: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i a l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura. El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
7: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu. Que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
8: Esta su estelada, la voy a dejar aquí para que no la olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox.
7: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
9: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
7: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
3: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
7: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
1: Si hoy decaen, el daño a nuestro país serà immenso.
7: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
10: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Secretarios, vamos a empezar.
7: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
0: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha avaluat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
11: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya. M'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
12: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
13: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
12: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. El també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
14: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
12: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabra i Puig i un altre a la Gran Via amb plaça d'Espanya.
0: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
15: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals d'Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
16: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Buigas.
17: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
18: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
17: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
19: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot perquè ens interessa molt que ells puguin comunicar i nosaltres podem-nos comunicar amb ells.
17: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
20: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
17: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i protecció civil.
21: Ara el que hem fet és anar pegant una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
17: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
22: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
16: El temps.
0: Gemma Puig.
23: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
16: 3CAT Info.
0: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Fortea Miràs.
24: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
25: Els mercats han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del coet del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
24: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
25: Tots ells han compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
24: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees aquest carburant ja es paga de mitjana a 2 euros amb 24 cèntims per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
0: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit a un nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
2: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa. No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric. La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Louis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
4: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
2: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geflà.
5: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
2: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
0: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba, i segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
6: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
0: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins al 24 de gener. I encara en clau cultural us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
0: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carnaviana, Josep Carnet, 25 anys després, i Gabriel Ferreter, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
16: Esports.
0: Amb en Joan Pitó.
1: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
3: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria perfecta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
1: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
7: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart, doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanya aquí fora de casa, així que molt contents.
1: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
16: 3CAT Info.
1: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
8: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
1: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapai, Oriesme, Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. I el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca, ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
9: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
1: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions, Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
10: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, és el mateix que guanyar, no? Llavors, estem molt centrats en nosaltres, ells, doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
1: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa, la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Pola Blasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
16: 3CAT Info. Són 2:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca Joan Pitó?
1: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Kevin Panther amb 16 punts ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha notat 15.
0: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
11: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
12: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
11: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Suma, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy, serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
13: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa, que les lleva a la desaparición de su espacio político.
11: Però Junts expulsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
14: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
11: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Jone Belarra.
15: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
18: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
11: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
19: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque eleccions. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrozo de salir a la calle.
11: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura. La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montseny.
20: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de 4 columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El Sindicat de Llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
26: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular. Que sea un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
20: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
27: Que cumpla con lo que pedimos.
28: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
29: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se está tomando muy pocas medidas.
20: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
11: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
30: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
16: 3CAT Info.
11: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
31: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
11: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una 20ena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Duigas.
2: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
3: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
2: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
4: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot perquè ens interessa molt que ells puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
2: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
5: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, desgraciadament cada vegada passa més i, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
2: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
6: Ara el que han fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, han trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
2: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
11: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és l'alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Era incongruent rebre avisos dient que caurien els 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho van fer-ho quan tocava, des del departament. Ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
11: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
17: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del FECAT, sinó que les puguem desescalar altra informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis de, tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
11: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Busons.
21: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves dels embassaments han anat baixant. El de Riop va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
22: En agosto sí que hubo allí algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
21: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
11: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble Volezhsky a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solías.
0: A Volezhsky no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
2: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
0: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibir,

0: Tres coses. Vista la sentència al judici contra quatre agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Ester Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
1: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
2: El temps. Gemma Puig.
3: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors, per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya Central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3CAT Info.
0: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
4: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 22:45 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veïn. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
5: Jo estava aquí en el parque y escuché pa-pa-pa-pa-pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Estaba quitando al niño jugando todos los días, el niño para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues imagínate, tengo uno en el cuerpo malo. No fuerte, fuerte lo que pasa, así muy fuerte.
6: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Yo no sé a alguien corriendo, no sé quién era tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
4: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
0: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
7: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família,

0: continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i segons les acusacions en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
1: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la supermanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
0: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
2: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
3: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i per tant el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
4: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
3: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
2: Només aquest mes de setembre la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
5: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizás no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy en serio, ¿no?
2: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIP, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
6: Esports.
2: Amb en Joan Pitó.
7: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana amb 16 punts. També ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
8: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
7: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
6: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga, a més guanya aquí fora de casa, així que molt contents.
7: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una resonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
9: 3CAT Info.
7: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
10: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco, ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
7: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Harke a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
11: Nosaltres al final el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit, no? No vol dir que sigui el ritme de partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
7: El Badalona, primant per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
12: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y también, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
7: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions, Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però en canvi segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
13: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos vols el mateix que guanyar, no? Llavors, estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és una cosa que ens tingui que ocupar.
7: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, finalment s'ha confirmat que serà baixa pels europeus pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja, que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals. Tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat en un Orient Mitjà. El govern francès obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera va dir que la primera gran exposició a Barcelona, el pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu, reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3cat.info Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Harro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel cap al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment. Per Pablo Bustinduy seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrozo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra amb intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu. Que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Está su estelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
10: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso.
10: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
13: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Secretarios, vamos a empezar.
10: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
0: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés del president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al fòrum d'Atocha, a Galícia.
14: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional. I per la CUP, el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
15: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
16: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga. Als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
15: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. Però també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
17: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
15: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabri i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
18: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
19: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
2: 3CAT Info.
18: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Buigas.
20: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
21: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
20: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
22: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres podem-nos comunicar amb ells.
20: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
23: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
20: Mas de Barberà ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
1: Ara el que han fet és anar pegant una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
20: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
18: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
5: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
2: El temps.
18: Gemma Puig.
7: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent, i en molts casos en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3CAT Info.
18: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Fortea Miràs.
8: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
24: Els mercats han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cul del dièsel. Aquesta posició compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
8: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
24: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
8: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
18: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit a un nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
25: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
3: C'est pas suffisant, c'est pas...
25: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric. La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Luis Letoublon és vicepresident del sindicat Les Lycéens.
4: Són actes violents, com mesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
25: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podrem respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Gifla.
6: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
25: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
18: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
9: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
18: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte Parchimbote al Perú. Així doncs, crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
18: Sert va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del Temps Català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferreter, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas. Amb en Joan Pitó.
11: Segona victòria del Barça de bàsquet a la Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82 a 95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson, el tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
0: Let's not talk about future.
3: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
9: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
10: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Sí, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt content.
9: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, al conjunt femení, encara un cap de setmana de clàssic.
2: 3CAT Info.
9: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
12: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
9: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapai, Oriesme, Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra a la convocatòria d'aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Harke a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca, ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
13: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
9: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
14: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos és el mateix que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
9: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa, la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Pola Blasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
2: 3CAT Info. Són 4:15.
18: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca, Joan Fitó?
11: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Kevin Panter, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha notat 15.
18: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
25: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
0: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
25: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Suma, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment, per Pablo Bustinduy serà un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
15: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
25: Però Junts expulsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
16: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
25: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
17: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
19: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
25: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
21: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrozo de salir a la calle.
25: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
18: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montsenyor.
1: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de quatre columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
5: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular. Que sea un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
1: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
7: Que cumpla con lo que pedimos.
20: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
22: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tiene y no se está tomando muy pocas medidas.
1: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
18: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
23: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguéssim destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
2: 3CAT Info.
18: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
26: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
18: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a trobar aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Vigas.
3: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
27: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
3: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
28: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
3: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
29: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però
4: penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament cada vegada passa més, i bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
3: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i protecció civil.
6: Ara el que han fet és anar pegant una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, han trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
3: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
18: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és l'alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Era incongruent rebre avisos dient que caurien els 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho van fer-ho quan tocava, des del departament, ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
18: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
4: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del FECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
18: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Bujoms.
9: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves dels embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
10: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también son algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, pero las expectativas son buenas.
9: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
18: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solías.
12: A Oleixki no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
3: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
12: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns, perquè si es buida Oleixki, les tropes d'aquí ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
13: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
0: disaster.
12: Aliyevsky, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.

0: 13, arran del cas d'Ester Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
1: Voy a recordar, en idénticos términos a la acusación particular, que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya Central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3CAT Info.
0: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
4: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 10:45 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
5: Jo estava aquí en el parque, i el cotxe pa, venta dispara, se cucharon. Es que yo me quedé flipando. Va a quitar al niño jugando todos los días, el niño para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues imagínate, todo uno en el cuerpo malo. No fuerte, fuerte, lo que pasa así, muy fuerte.
6: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Yo no sé a alguien corriendo, no sé quién era tampoco, le dieron un palo, se quedaron la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no he visto más.
4: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
0: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
7: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
8: que per la Carla ja no servirà que li caigui la permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades.

0: Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
1: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades, anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
2: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
3: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
4: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, i amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
3: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
2: Només d'aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
5: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy en serio, ¿no?
2: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'Estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
6: Esports.
2: Amb en Joan Pitó.
7: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana amb 16 punts. També ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
8: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
7: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
9: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant, així que molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga, i més guanya aquí fora de casa, així que molt content.
7: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el Camp Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques, al que s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una resonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
6: 3CAT Info.
7: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
10: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
7: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Harke a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
11: Nosaltres al final el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit, no? No vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
7: El Badalona, Guimant, per la seva banda, juga al camp del Sevilla. També aquest dissabte a les 12 les catalanes viatgen sense Vicky i Ipsi, que són baixa per lesió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
12: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y a mí, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
7: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però en canvi segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta a 6:45. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
13: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos és el mateix que guanyar, no? Llavors, estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és una cosa que ens tingui que ocupar.
7: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca en futbol sala. Empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, finalment s'ha confirmat que serà baixa pels europeus pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda a múltiple al Mundial disputat a Montreal.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat està agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals. Tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès s'obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3 Capinfo Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base, Umoja Gibson, n'ha notat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patri Jarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Suma, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment, per Pablo Bustinduy seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Jone Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrazo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
10: El debat sobre l'avançament electoral va precipitar la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra en intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
11: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu. Que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
12: Està sostelada. La voy a dejar aquí. Para que no lo olviden, la bandera que comparten con PP y con Vox.
11: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
13: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
11: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
11: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país será inmenso.
11: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
6: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
11: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
10: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts en un article publicat a la xarxa X denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha avaluat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
14: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
10: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
15: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de Plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa Plaça de Catalunya.
16: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
15: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. Però també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
17: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
15: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabri i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
10: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
18: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
2: 3CAT Info.
10: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Duigas.
19: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
20: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
19: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
21: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres podem-nos comunicar amb ells.
19: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis al nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
22: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
19: Mas de Barberà ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i protecció civil.
0: Ara el que han fet és anar a pegar una volta per veure com estan totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
19: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
10: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
1: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
2: El temps.
10: Gemma Puig.
5: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats, que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3CAT Info.
10: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte a Miràs.
23: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
24: Els mercats han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cost del dièsel. Aquesta posició compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
23: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
24: Tots ens hem compromès a no limitar les exportacions, i en particular el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
23: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
10: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha sigut a un nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que a l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
25: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa.
3: No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric.
25: La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Luis Letoublon és vicepresident del sindicat Le Lycéen.
7: Són actes violents, com majors per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculen del tot.
25: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geflà.
8: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
25: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
3: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
9: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
3: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins al 24 de gener. I encara en clau cultural us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
3: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carnariana, Josep Carnet, 25 anys després, i Gabriel Ferreter, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
2: Esports.
3: Amb en Joan Pitó.
12: Segona victòria del Barça de bàsquet a la Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Aleksandar Sekulić, content amb el rendiment de l'equip.
4: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
6: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
11: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs, ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip va estar en bona línia, l'equip va estar competint i està donant passes endavant. Així, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
6: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
2: 3CAT Info.
6: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
13: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
6: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapai, Oriesme, Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra la convocatòria d'aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca, ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
14: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
6: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions, Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic Arlequina, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
16: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volen el mateix, que és guanyar, no? Llavors, estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
6: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa, la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Pol Ablasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
2: 3CAT Info. Són 4:45.
3: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca, Joan Picó?
12: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
3: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
15: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
17: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
15: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment, per Pablo Bustinduy seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
18: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
15: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
20: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
15: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Jone Belarra.
21: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene quien votar.
22: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
15: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
26: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrozo de salir a la calle.
15: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i a l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
27: Huerta, huerta, huerta!
3: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montsenyor.
0: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de quatre columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
1: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular, que sea un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
0: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
5: Que cumpla con lo que pedimos.
10: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
19: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se están tomando muy pocas medidas.
0: La idea es continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
3: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
23: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguéssim destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
2: 3CAT Info.
3: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
24: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
3: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Buigas.
27: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
28: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
27: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
29: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres podem-nos comunicar amb ells.
27: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
30: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però
4: penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament cada vegada passa més, i bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
27: Mas de Barberà ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i protecció civil.
6: Ara el que han fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, han trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però m'ho han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
27: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
3: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és l'alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Era inconcloent rebre avisos dient que caurien els 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho vam fer-ho quan tocava. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
3: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
8: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis de, tant de Montsià com de Baix d'Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
3: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Dosoms.
0: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves dels embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
9: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
0: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
3: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble Volesky, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solías.
11: A Lieski no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
13: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
11: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns, perquè si es buida Oliesky, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
14: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
12: disaster.
11: Aliyevsky, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
3: Més coses. Víspera sentència al judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero es dirimeix

0: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en més mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la selva. Aquests ruixats, que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
3: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 10:45 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
4: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa-pa-pa-pa-pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días, hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo. Es fuerte, fuerte lo que pasa, así muy fuerte.
5: Y yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y no estaba ahí corriendo, no sé quién era tampoco, le dieron un palo, se quedaron en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
3: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
0: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
6: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
7: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
6: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
0: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, per

0: escoles de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
1: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i per tant el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
2: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
1: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
0: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
3: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy en serio, ¿no?
0: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
4: Esports.
0: Amb en Joan Pitó.
5: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana amb 16 punts. També ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
6: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
5: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
7: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga, més guanya aquí fora de casa, així que molt contents.
5: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el Lucam Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques, el que s'ha sotmès al davanter brasiler. Li han fet una resonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
4: 3CAT Info.
5: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Liga F de diumenge al Camp Nou.
8: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
5: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
9: Nosaltres al final el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i entendre nosaltres i portar el ritme del partit, no? No vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
5: El Badalona, avui per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
10: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y a mí, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
5: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però en canvi segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta a 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
11: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors, estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és una cosa que ens tingui que ocupar.
5: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, finalment s'ha confirmat que serà baixa pels europeus pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda a múltiple al Mundial disputat a Montreal.
4: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals. Tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera va dir que la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3cat.info Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha anotat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patrick Jarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. Al cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Suma, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment per Pablo Bustinduy seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrozo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra en intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giralt Robert.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Está su estelada. La voy a dejar aquí para que no la olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
10: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país serà immenso.
10: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
13: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Secretarios, vamos a empezar.
10: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
0: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha avaluat la votació al Congrés del president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum de Totxa, a Galícia.
14: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jèssica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
15: tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa plaça de Catalunya.
16: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga. Als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
15: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. Però també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
17: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat té d'anar més enllà.
15: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabri i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
0: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
18: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals a Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
2: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Duigas.
19: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
20: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
19: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
21: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
19: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
22: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament, cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
19: Mas de Barberà ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i protecció civil.
1: Ara el que han fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
19: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Inma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
5: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència i la precaució la demanem, la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat amplotada.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
7: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3CAT Info.
0: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiràs.
23: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
24: Els mercats han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del coet de dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
23: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
24: Tots ells han compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
23: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees aquest carburant ja es paga de mitjana a 2 euros amb 24 cèntims per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
0: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha salut a un nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
25: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Eloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa. No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric. La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Luis Letoublon és vicepresident del sindicat Le Lycéen.
3: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
25: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geflà.
6: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
25: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
0: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
8: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
0: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys, a la dècada del 1970.
0: Cert va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carné, 25 anys després, i Gabriel Ferreter, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
2: Esports.
0: Amb en Joan Pitó.
9: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82 a 95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment de l'equip.
4: Let's not talk about future.
10: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria perfecta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
9: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
11: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Sí, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt content.
9: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia, a l'Eurolliga pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
2: 3CAT Info.
9: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
12: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
9: El Barça també té molt avançades les renovacions de Papayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra la convocatòria d'aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Harque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca, ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
13: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y a mí, de igual manera que otros compañeros, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
9: Aquest divendres hem disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions, Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
14: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors, estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
9: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge al Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Matheus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Pol Blasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fent una caiguda al Mundial de Montreal.
2: 3CAT Info. Són 6:45.
25: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox, els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaca, Joan Pitó?
9: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha anotat 15.
25: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
4: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
15: La història les juzgarà antes de lo que creen i con más contundencia de la que imaginan.
4: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Sumar, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment, per Pablo Bustinduy seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
16: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
4: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
17: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
4: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
18: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
20: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
4: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
26: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrozo de salir a la calle.
4: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
27: ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza!
0: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montsenyor.
1: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de quatre columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
5: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular. Que sea como ciclo político que viene desde abajo.
1: La campada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
7: Que cumpla con lo que pedimos.
19: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
21: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tiene y no se está tomando muy pocas medidas.
1: La idea es continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
0: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
22: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguéssim destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
2: 3CAT Info.
0: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
24: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
0: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Duigas.
10: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
27: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
10: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
28: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
10: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
29: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però
3: penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament cada vegada passa més, i bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
10: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
6: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
10: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és alcalde de Roquetes en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Era incongruent rebre avisos dient que caurien els 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho vam fer-ho quan tocava, des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
0: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
9: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del FECAT, sinó que les puguem desescalar altra informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
0: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Bujoms.
1: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec, que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves dels embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
11: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también con algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, pero las expectativas son buenas.
1: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
0: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble Volezhky, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solías.
12: A Volezhky no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
13: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
12: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns, perquè si es buida Volezhky, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
14: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
12: Alieski, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
0: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
4: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes.

0: després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors, per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya Central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, amb mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
1: 3CAT Info. Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
2: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 22:45 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
3: Jo estava aquí en el parque y escuché papá, vente a disparar, se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Me ha quitado al niño jugando todos los días, el niño para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo. Es fuerte lo que pasa, así muy fuerte.
4: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Yo no estaba viendo corriendo, no sé quién era tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, y salieron corriendo para allá y ya no he visto más.
2: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
1: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia a qui la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
5: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
6: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No vull estar viva quan ell surti de la presó, si és clar.
5: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
1: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats coincidint amb el final de les vacances i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts

0: experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
1: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i, per tant, el seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
2: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, i amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
1: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
0: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
3: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy en serio, ¿no?
0: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només a l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del Centre de Gestió d'Operacions de Rodalies es traslladarà a les instal·lacions del Centre de Control de DIF, a l'Estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
4: Esports.
0: Amb en Joan Pitó.
5: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana amb 16 punts. També ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
6: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
5: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
7: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant, així que molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga, més guanyar aquí fora de casa, així que molt content.
5: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el Camp Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una resonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
4: 3CAT Info.
5: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
8: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
5: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
9: Nosaltres al final el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit, no? No vol dir que sigui el ritme del partit en pilota, però sí en ritme i exigint el rival.
5: El Badalona, primer per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
10: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y también, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
5: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però en canvi segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
11: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors, estem molt centrats en nosaltres, ells doncs si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
5: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, finalment s'ha confirmat que serà baixa pels europeus pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
4: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat ha estat agre, amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. El sindicat de llogateres convoca manifestacions aquest dissabte en defensa del dret a l'habitatge i anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Aquest divendres els activistes han incrementat les protestes al carrer amb talls de trànsit en dues artèries de la ciutat de Barcelona, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. No hi ha hagut, però, danys personals, tot i que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta, continua demanant molta precaució. Europa i la resta de països del G7 claudiquen davant les pressions de Donald Trump i acorden alliberar 100 milions de barrils de petroli. L'objectiu és intentar baixar els preus dels carburants en ple auge per la inestabilitat a l'Orient Mitjà. El govern francès obre el diàleg amb els estudiants després de violentes protestes als instituts de secundària. El ministre d'Educació promet fer-los cas i atendre les seves demandes, però les associacions d'estudiants diuen que amb les mesures que planteja no n'hi ha prou. La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers, com la memòria, la història o la naturalesa. L'obra de Josep Lluís Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Ho ha dit a 3cat.info Eric Manfort, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte català. Ha participat a Barcelona en un seminari que ha analitzat la vigència de Sert.
1: Esports. Victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Panter amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana i el base Umoja Gibson n'ha notat 15. Rafinha estarà disponible per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre al Camp Nou. El davanter brasiler ha passat avui noves proves mèdiques que han determinat que no té cap lesió a la cuixa dreta. I Patri Jarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia del clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
0: Pel que fa al temps, tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda a les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució.
2: 3cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Grujats.
3: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Suma, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment, per Pablo Bustinduy serà en un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
5: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político.
3: Però Junts expulsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
3: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
8: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
3: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
9: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque eleccions. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrozo de salir a la calle.
3: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
0: El debat sobre l'avançament electoral l'ha precipitat la derogació del decret del govern espanyol que incorporava el gruix principal de mesures en habitatge. També s'ha rebutjat el segon text, el dels lloguers indefinits, que ja arribava al debat sense opcions de prosperar. Tot plegat després d'una sessió molt agra en intercanvi de retrets i regust de final de legislatura. Àlex Giral Robert.
10: El ple només tenia la convalidació dels dos decrets en l'ordre del dia i s'ha allargat 5 hores, entre d'altres, perquè el PSOE i Sumar han volgut que les votacions fossin nominals i de viva veu, que la sessió era més que la simple aprovació de dues normes, ho han evidenciat les interrupcions constants i els discursos pujats de to. Per exemple, el de Gabriel Rufián, que ha ensenyat des del faristol un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts.
11: Está su estelada. La voy a dejar aquí para que no la olviden. La bandera que comparten con PP y con Vox.
10: I és que els de Carles Puigdemont han estat el blanc de les crítiques de la majoria d'intervencions. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, els ha interpel·lat repetidament.
12: Demuestren que en Catalunya hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
10: Però Míriam Nogueras no li ha agafat el guant i ha mantingut que calia tombar el text i fer-ne un de nou.
6: Evitem un empitjorament, però la solució continua pendent i vostès hauran de decidir si la volen o no la volen.
10: Fins i tot el mateix Pedro Sánchez ha demanat un últim torn de paraula, un gest gens habitual, per reclamar el suport als grups.
4: Si hoy decaen, el daño a nuestro país serà immenso.
10: El Congrés fa temps que viu escenes pintoresques i aquest divendres no n'ha estat l'excepció. Part de la cambra ha reaccionat així quan la mesa ha anunciat que li tocava començar la segona votació a Ana Vázquez, la dirigent del PP, expedientada per haver exhibit un pot de gas pebre al Congrés.
6: Empezaremos con la diputada que ha salido por sorteo, que es la señora Ana Belén Vázquez Blanco. Señores secretarios, vamos a empezar.
10: Diversos diputats han imitat el so d'un esprai. Tancades les votacions, la sessió ha acabat amb crits des de la tribuna del Congrés i amb el llançament de pamflets per part d'activistes del dret a l'habitatge.
0: L'expresident Carles Puigdemont i president de Junts, en un article publicat a la xarxa X, denuncia una campanya de desgast del seu partit per part, sobretot, del PSOE, que titlla d'irresponsable. Segons Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez i si s'haguessin aprovat els decrets, assegurar el problema de l'habitatge continuaria intacte. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'aquest divendres. També ha valorat la votació al Congrés el president de la Generalitat, Salvador Illa. Se sent decebut pel vot en contra de Junts i creu que el partit s'ha equivocat tombant els decrets. Illa ho ha valorat des d'un col·loqui al Fòrum d'Atocha, a Galícia.
13: Crec que és un error greu que està fent Junts per Catalunya. M'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Esquerra Republicana admet que els decrets eren millorables, però lamenta que amb la votació d'aquest divendres s'hagin perdut mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. En un comunicat, els republicans afegeixen que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreu als de Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional i per la CUP el partit ha prioritzat els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha instat Pedro Sánchez a convocar immediatament eleccions. A Barcelona, dues concentracions han provocat talls de trànsit, una a l'Avinguda Meridiana, a l'altura de Fabra i Puig, i l'altra a Gran Via, a la plaça Espanya. I a la plaça Catalunya, els activistes han fet una assemblea que ha acabat amb un missatge molt clar, vaga general. Joan García.
14: Tarda de mobilitzacions al carrer per escalfar motors per la manifestació d'aquest dissabte a l'Hospitalet, que es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat al Congrés. A 3:45 de la tarda, els acampats de Plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i, en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea que s'ha fet a la mateixa Plaça de Catalunya.
15: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
14: Si fins ara aquest sindicat explica que s'havien avingut a propostes per afavorir el consens, ara es plantegen defensar-ne unes altres, que diuen que són de màxims. Però també portaveu del sindicat Carme Arcarazo n'enumera algunes.
16: Baixades massives de lloguer, contractes indefinits, impost a la riquesa per l'adquisició massiva d'habitatge públic, prohibició efectiva de les compres especulatives, i la idea és que la ciutadania pugui dir la seva i pugui refermar aquesta voluntat que el sindicat d'anar més enllà.
14: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya ha promogut dos talls de trànsit, un a la Meridiana amb Fabri i Puig i un altre a la Gran Via amb Plaça d'Espanya.
0: Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT fan una crida a la mobilització social per dignificar l'accés a l'habitatge. En un comunicat conjunt, els dos sindicats donen suport a la resposta expressada als carrers i en les manifestacions convocades per aquest cap de setmana, però eviten parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
17: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals d'Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
2: 3CAT Info.
0: Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Buigas.
18: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, i tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
19: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
18: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
20: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre pues, aigua, llum i telefonia, sobretot perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
18: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
21: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament cada vegada passa més i, bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
18: Mas de Barberans ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
1: Ara el que han fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al Barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
18: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: La millora de la situació sobre el terreny ha fet que el nivell d'alerta també es rebaixi. El Pla Inuncat ha passat de fase d'emergència a fase d'alerta. Des de Protecció Civil, però, es continua demanant molta precaució davant d'un cap de setmana que serà inestable. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recorda que ja no hi ha activa cap alerta de les que s'han enviat als telèfons mòbils, però que cal extremar la prudència.
5: Les alertes que hem enviat ja han finalitzat la seva vigència. La precaució la seguim demanant, sobretot perquè el territori està en aquests moments molt afectat i, per tant, pot haver-hi zones on hi hagi basals d'aigua, pot haver-hi zones on s'hagi quedat enclotada.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà, amb aquestes precipitacions que poden afectar aquest sector fins al Montsià, amb 40 litres per metre quadrat en més mitja hora, i a la tarda de dissabte també cap a comarques interiors. Per tant, ruixats irregulars, Pirineu, Prepirineu o Catalunya central. Potser Ponent queda un pèl al marge d'aquesta inestabilitat. Les temperatures no variaran gaire, per tant, li costarà de pujar el termòmetre. I, de moment, en mapes d'avui, la zona més complicada i els dies més complicats serà la matinada de dissabte a diumenge, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
2: 3CAT Info.
0: Els països del G7 han acordat alliberar 100 milions de barrils de petroli i dièsel durant els propers 4 mesos per intentar rebaixar els preus dels carburants que estan en alça per la guerra a l'Iran. L'anunci ha estat celebrat per Donald Trump, que havia posat pressió a Europa perquè prengués la decisió. Anem a Brussel·les. Bruno Forte Amiràs.
23: Europa cedeix davant les pressions de Donald Trump i accepta alliberar les seves reserves de petroli, en particular les de dièsel. El president francès Emmanuel Macron ho defensa.
24: Els mercats han començat a baixar. Això hauria de reduir els preus del cotxe del dièsel. Aquesta decisió compartida i aquesta unitat haurien de fer baixar els preus.
23: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils pactats. Això són 50 milions de barrils. Segons l'agència Reuters, la resta del petroli el posaran altres països occidentals, que també siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. És el segon cop que els socis d'aquest organisme alliberen les seves reserves estratègiques des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Aquesta vegada, els països europeus han acceptat el pacte perquè Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà. Macron diu que això forma part de l'entesa.
24: Tots ells han compromès a no limitar les exportacions i, en particular, el president Trump ha estat molt clar en aquest punt. Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
23: Dels Estats Units prové la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior. A les benzineres europees aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 euros per litre. Si Trump hagués tallat l'aixeta, els preus encara es podrien haver disparat més.
0: Ara com ara, l'escalada dels carburants i els productes energètics ja s'ha traduït en un repunt de la inflació a la zona euro, que ha assolit a un nivell més alt en 3 anys. S'han enfilat fins al 3,8%, 6 dècimes més que l'agost. A França, les protestes dels estudiants de secundària continuen, malgrat que el govern ha començat a cedir en algunes reivindicacions. Les associacions d'estudiants diuen que les mesures no són suficients i volen distanciar-se dels aldarulls violents dels últims dies. París, Isabel Galí.
25: Les reivindicacions dels estudiants han estat escoltades a la seu del Ministeri d'Educació, però a falta de cap compromís concret mantenen la mobilització general de dimarts que ve. Héloïse Lefebvre és la secretària general de la Unió Estudiantil Francesa. No n'hi ha prou i no està a l'altura de les reivindicacions dels joves estudiants. El moviment que ahir va agafar embranzida ara ja és històric. La imatge d'entrades d'institut cremades s'ha repetit aquest divendres i els estudiants s'han desmarcat dels que calen foc. Luis Letoublon és vicepresident del sindicat Le Lycéen.
3: Són actes violents, comesos per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
25: El ministre d'Educació, en tot cas, ha promès escolta activa als estudiants. Abans de dimarts podran respondre a una enquesta en línia del que creuen que ha de millorar. I ell s'ha avançat algunes reivindicacions. Eduard Geflà.
7: No podem acceptar que tinguem professors que no puguin ser substituïts durant 3 o 4 mesos, sobretot per una classe amb exàmens. Per tant, a partir de principis de la setmana vinent, llançarem un pla d'acció amb tots els directors per accelerar significativament el procés de substitució.
25: A l'educació secundària francesa, el 10% de les hores lectives es perden per falta de professors substituts.
0: La Pedrera dedica la primera gran exposició a Barcelona al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. Reuneix més de 70 peces que recorren els grans eixos del seu univers com la memòria, la història, la naturalesa i la transformació de la matèria. Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Schmerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
8: L'exposició és extraordinària. Permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
0: L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins del 24 de gener. I encara en clau cultural us expliquem que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha analitzat aquesta setmana la vigència de l'arquitecte Josep Lluís Sert en un seminari emmarcat en la capitalitat mundial de l'arquitectura. Pel professor nord-americà Eric Manford, un dels màxims especialistes mundials sobre l'arquitecte, Sert és un model a seguir davant els reptes actuals de les ciutats, com el canvi climàtic. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Sí, crec que estaria molt centrat en aquestes qüestions, tal com ho va estar sempre el seu treball pel que fa a solucions d'habitatge relacionades amb el medi ambient, el paisatge o els patrons de la vida quotidiana. El treball que va fer a l'Amèrica Llatina, que en la seva majoria no es va arribar a construir, aborda algunes d'aquestes coses molt directament, com el projecte per Chimbote al Perú. Així doncs crec que estaria molt atent a moltes d'aquestes qüestions, de les quals ell mateix ja en parlava fa 50 anys a la dècada del 1970.
0: Cert, va ser degà de l'Escola d'Arquitectura de Harvard durant bona part dels anys 50 i 60. Durant la seva etapa nord-americana va signar projectes tan destacats com el complex residencial Peabody Terrace, el campus de Cambridge, a Massachusetts, i també l'antiga ambaixada dels Estats Units a Bagdad. L'escriptora, crítica literària i expresidenta del PEN català, Dolors Oller, ha mort als 84 anys. L'escriptora gironina va combinar la creació poètica amb obres de reflexió sobre l'escriptura, la lectura i la construcció del sentit literari. Entre aquestes destaquen les miscel·lànies Carneriana, Josep Carner, 25 anys després, i Gabriel Ferrater, In Memoriam. Oller, companya del també poeta Narcís Comadira, va col·laborar en diversos volums col·lectius de literatura i també de teoria literària. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com el de Crítica Serra d'Or o el Josep Vallverdú d'Assaig, i el 2022 va ser homenatjada per la Institució de les Lletres Catalanes. La seva mort ha provocat moltes reaccions des del món cultural i institucional, com el Departament de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes o la de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
2: Esports.
0: Amb en Joan Pitó.
9: Segona victòria del Barça de bàsquet a la Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82 a 95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit al davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana, amb 16 punts. També n'ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Aleksandar Sekulić, content amb el rendiment de l'equip.
7: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
9: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
4: Estic molt content per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint i està donant passes endavant. Així, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga i més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
9: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra l'UCAM Múrcia a l'Eurolliga, pròxim partit divendres vinent al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, bones notícies també per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la Canarinha. Això pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
6: 3CAT Info.
9: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patri Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el contracte que finalitza aquesta temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
10: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
9: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esme Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra la convocatòria d'aquest clàssic que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre del Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte juga l'Espanyol, ho farà la ciutat esportiva Dani Harke a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3, i el Badalona Women, que juga al camp del Sevilla, també ho farà en aquest cas diumenge a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que en són baixa per lesió. Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de seleccions. L'Espanyol juga aquest dissabte contra la selecció espanyola, juga aquest dissabte contra la República Txeca, ho farà a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. El seleccionador Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
11: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido de mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y a mí, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
9: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions, Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un minut.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: No hi ha futbol a primera, però segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta, 6:45. El tècnic arlequinat Ferran Costa parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
12: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
9: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Saladeu Saragossa en la quarta jornada de Lliga. I també en futbol sala, Mateus Rodríguez ha estat operat de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El tindrà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Pol Ablasi no serà als europeus pel fort cop a les costelles que es va fer en una caiguda al Mundial de Montreal.
6: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez valora si convoca eleccions espanyoles anticipades per a finals de novembre. El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés hagi tombat amb els vots de Junts, el PP i Vox els dos decrets d'habitatge. El debat es fa agre amb retrets i amb crítiques dirigides sobretot als juntaires. També és notícia que les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluja que ha deixat inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. A partir d'ara anirem a Madrid, on la negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. I també us explicarem que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que l'aprovació dels dos decrets era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. I anirem a Girona, on ha començat el judici pel crim d'una noia a qui l'exparella va matar el juliol del 2023. Fiscal i acusació demanen presó permanent i revisable per a l'agressor. També us explicarem que aquest estiu, més sec del que és habitual, ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. Tot i que encara hi ha reserves d'aigua, embassaments com el de Rialp van arribar gairebé al 100% de la seva capacitat i ara estan a la meitat. I en esports, què destaques, Joan Pitó?
9: La victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, 82-95 a la pista del Besiktas. Kevin Panther, amb 16 punts, ha estat el millor jugador blaugrana. El base, Umoja Gibson, n'ha notat 15.
0: Pel que fa al temps, durant la matinada es tornaran a reactivar les precipitacions a les Terres de l'Ebre, però no seran tan fortes. El cap de setmana es manté el risc de pluja intensa, localment torrencial. Aquest dissabte els ruixats podran ser intensos a tot el litoral, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà, i a la tarda les comarques interiors. La matinada de dissabte a diumenge s'intensificaran al litoral central i es demana molta precaució. Pedro Sánchez decidirà aquest cap de setmana si avança les eleccions espanyoles i les convoca a finals de novembre. Això després que el Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. Sánchez els ha avisat que la història el jutjarà més aviat del que es pensen. Madrid, Paula Brujats.
13: La derrota al Congrés marca un abans i un després de la legislatura, la campanya està servida i la decisió d'anar a les urnes només depèn de Pedro Sánchez. Ho meditarà durant el cap de setmana i si les convoca ho anunciarà dilluns per votar el diumenge 29 de novembre. La Moncloa diu que tots els escenaris estan oberts, però Sánchez deixava que s'intuïssin les seves intencions en aquesta crítica a Junts, al PP i Vox.
14: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
13: I ministres socialistes l'animen a avançar eleccions i creuen que no hi haurà millor oportunitat que ara, aprofitant la mobilització als carrers. Suma, que no té candidat encara, diu que també està preparat per si arriba el moment, per Pablo Bustinduy seran un plebiscit per l'habitatge que retratarà Junts.
15: Se han equivocado gravemente y pagarán este error político en las urnas. Creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa, que les lleva a la desaparición de su espacio político.
13: Però Junts espolsa la pressió i Míriam Nogueras la trasllada a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
16: I molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida. No busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
13: I Esquerra i Podem veuen precipitat convocar eleccions i demanen a Sánchez que no s'equivoqui. Gabriel Rufián i Ione Belarra.
17: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable. Hay mucha gente de izquierdas en este país que no quiere votar al PSOE y no tiene a quien votar.
19: La gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
13: Mentre el líder del Partit Popular es frega les mans.
26: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrozo de salir a la calle.
13: El PP i Vox saben que tenen totes les enquestes a favor i això és el que fa por a mig Consell de Ministres si s'entrega el govern a la dreta i a l'extrema dreta abans d'hora, 6 mesos abans que acabi la legislatura.
27: ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera!
0: La negativa del Congrés a ratificar els decrets d'habitatge ha impulsat les protestes dels concentrats a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres de Madrid ha convocat una marxa per aquest dissabte que esperen que sigui multitudinària i assegura que ja treballa perquè es convoqui una vaga general. Madrid, Montsenyor.
1: Cap a una vaga general és el lema de la mobilització d'aquest dissabte que s'acabarà a la plaça de la Cibeles amb l'arribada de quatre columnes que sortiran a les 12 del migdia de diferents parts de la ciutat. El sindicat de llogateres assegura que estem a les portes d'un nou cicle polític i que el camí el marcarà la mobilització ciutadana. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
5: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular. Que sea un nuevo ciclo político que viene desde abajo.
1: L'acampada a la Puerta del Sol es manté i aquest divendres s'hi han fet diverses activitats per preparar la marxa, algunes sota un fort aiguat. La majoria dels que hi són utilitzen la paraula dignitat quan se'ls demana què reclamen.
18: Que cumpla con lo que pedimos.
20: Es un derecho que todos tengamos una casa digna y que podamos por lo menos pagarla y tener más cosas, ¿sabes?
21: La vivienda digna es un derecho el cual todos los españoles tienen y no se están tomando muy pocas medidas.
1: La idea és continuar amb l'acampada fins que la vaga general que demanen es convoqui.
0: Després de la votació al Congrés que ha tombat l'aprovació dels dos decrets, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que era una oportunitat única per a la ciutat. De fet, ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. El sentim.
22: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
6: 3CAT Info.
0: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. En l'acte d'obertura de l'any judicial, Casso ha demanat als polítics amplitud de mires per garantir el dret a l'habitatge.
24: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada ampla i justa.
0: El seu discurs al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qüestionat les penes que pesen sobre l'ús d'armes. Les Terres de l'Ebre intenten recuperar la normalitat després de l'últim episodi de pluges que ha deixat més de 270 litres en alguns municipis. Els bombers han fet una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua i unes 300 actuacions. Durant les pròximes hores seguiran ajudant els veïns a treure aigua de baixos i pàrquings inundats. Protecció Civil demana mantenir la prudència davant d'un cap de setmana que continuarà amb inestabilitat. Unitat Mòbil a Tortosa, Xavier Estel i Ricard Buigas.
27: 140 bombers han actuat a les comarques afectades per atendre l'emergència. Un contingent important seguirà a la zona per atendre possibles incidències aquest cap de setmana. L'aigua ha causat danys materials. No hi ha hagut afectacions importants a les persones, tot i que s'han fet una vintena de rescats, ni tampoc han registrat incidències greus en infraestructures. El cap de la regió d'emergències a l'Ebre, Albert Castellet, diu que aquest capítol és molt diferent al de l'any passat, que va causar molts danys en cases i ponts.
28: L'episodi ha estat diferent. Aquesta vegada és veritat que han arribat a caure fins a 200 litres, però de forma prou regular. L'episodi passat van quedar de forma molt intensa, amb episodis d'intensitat de pluja molt curts i intensos, i va provocar molts més danys. A nivell d'afectacions estructurals, no sé si recordeu l'any passat, però vam tenir moltes, de 30 o 40.
27: El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, diu que treballen perquè 1.200 usuaris recuperin el subministrament elèctric. Són sobretot clients d'Ulldecona i Tortosa.
29: Estem treballant intensament amb les companyies per veure de quina manera es pot restablir, i si no es pot restablir de manera definitiva, doncs mirar si podem aportar generadors o altres tipus d'energia que pugui permetre a la ciutadania tindre aigua, llum i telefonia, sobretot, perquè ens interessa molt que ens puguin comunicar i nosaltres poder-nos comunicar amb ells.
27: Una vintena de desallotjats preventivament de dos edificis del nucli antic de Tortosa han estat allotjats en hotels o cases de familiars. L'Ametlla de Mar ha registrat la quantitat d'aigua més gran. La Luana té una geladeria al carrer Major. S'ha tornat a omplir d'aigua, però no ha tingut res a veure amb les avingudes d'aigua d'altres anys.
30: Jo trobo que és la vegada que més aigua he vist baixar del barranc, però
2: penso que estàvem tots més alertats, ja, pues, desgraciadament cada vegada passa més, i bueno, pues, posem més mesures, trobo, i ens avisa també l'Ajuntament i d'allò.
27: Mas de Barberà ha estat una altra de les poblacions afectades. Voluntaris com el Cristian han ajudat bombers i Protecció Civil.
3: Ara el que han fet és anar a pegar una volta per veure com estan, pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, han trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Han parlat amb els bomberos per veure si podien posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessiten per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
27: Ara tocarà recuperar també camins i veure com ha afectat la pluja als conreus.
0: Mentrestant, el Departament d'Interior ha defensat la gestió que s'ha fet d'aquest episodi de pluges intenses. La consellera Núria Parlon ha sortit al pas de les crítiques d'alguns alcaldes que qüestionaven que la Generalitat no hagués suspès les classes abans de les 9 del matí d'aquest divendres. Ivan García és l'alcalde de Roquetes amb declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Era incongruent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Per sort ho vam fer-ho quan tocava, des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
0: Aquest divendres del matí, entre les 8 i les 9 del matí, pocs minuts abans que s'obrissin les escoles i els instituts, el departament ha enviat un mail a les direccions dels centres del Montsià, el Baix Ebre, la Riera d'Ebre i el Baix Camp, on es demanava que no obrissin les portes. La consellera Parlon ha justificat la decisió.
7: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del FECAT, sinó que les puguem desescalar altra informació que ens dona el territori, i en aquest cas, doncs crec que en els municipis de, tant de Montsià com de Baix Ebre, moltes escoles van decidir, d'acord amb aquestes resolucions dels alcaldes i dels ajuntaments, que com he dit, 53 municipis tenien activat el seu pla de protecció civil, doncs van decidir tancar-les també per avui.
0: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden al departament que té l'obligació de garantir la seguretat d'alumnes i professors en episodis com aquest. L'octubre ha començat amb aiguats al sud del país, però venim d'un estiu extremadament sec que ha portat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a declarar la situació de sequera prolongada al Segre i als seus afluents, i també a la conca de la Garona, a la Vall d'Aran. No obstant això, de moment hi ha prou reserves als pantans perquè els regants no hagin de patir. Lleida, Estela Bosons.
1: L'organisme de Conca ha fet balanç d'un any hidrològic molt irregular, amb un hivern molt plujós en contrast amb un estiu molt càlid i sec que ha acabat amb més zones en situació de sequera prolongada. Per tot plegat, les reserves dels embassaments han anat baixant. El de Rialp va arribar gairebé a la plena ocupació i ara està a la meitat. Tot i això, el cap d'explotació de la Confederació, Mario Carreras, assegura que la situació ara per ara no és preocupant.
8: En agosto sí que hubo allí pues, algunos episodios de tormenta, las temperaturas también fueron algo más reducidas respecto al resto. Y la situación de partida es bastante buena. Evidentemente hay que esperar a todo el otoño y a la primavera, però les expectatives són bones.
1: La falta de pluges d'aquest estiu s'ha traduït en problemes de subministrament a alguns pobles del Pirineu, com ara nuclis del Pont de Suert, on s'ha hagut de portar aigua amb cisternes.
0: De la crònica internacional destaca que Ucraïna denuncia el drama que viuen els 2.000 habitants del poble d'Oleixki, a la part ocupada de la regió de Kherson. L'exèrcit ucraïnès els ha llançat menjar des de drons perquè tem que els veïns, una cinquantena dels quals són nens, es morin de fam per culpa del bloqueig rus. Moscou, Cristina Solías.
10: A Oleixki no hi ha aigua potable, gas, electricitat ni pràcticament menjar. La situació va empitjorar al maig quan les tropes russes van minar encara més la zona per evitar una contraofensiva ucraïnesa. A més, cada vegada que els civils intenten fer-hi arribar aliments, els drons els barren el pas i això ha deixat el poble totalment aïllat. Per mirar de trencar el bloqueig, Ucraïna ha llançat 4 tones de productes bàsics amb drons per als 2.000 habitants que encara queden dels 24.000 que tenia el poble abans de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, acusa Zelensky d'aquesta tragèdia.
11: El règim d'aquí fa tot el que pot per impedir aquests subministraments. Els drons sobrevolen constantment la zona i maten persones. La situació és realment crítica.
10: En canvi, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andriy Sibiga, va denunciar davant l'ONU que Rússia no permet que s'evacuïn els veïns, perquè si es buida Oleixki, les tropes de Kiev ho tindran més fàcil per reconquerir-lo.
12: Rússia no deixa que la gent marxi perquè els utilitza com a escuts humans. Exigiu a Rússia obrir corredors humanitaris. Moscou és l'única causa d'aquesta catàstrofe.
9: desastre.
10: Aliesky, dominada des de fa 4 anys per l'exèrcit rus, no ha deixat mai de ser primera línia de front. El motiu és que es troba a la riba del Dnieper, una frontera natural que separa els dos exèrcits. Per això el poble està sota el foc constant de l'artilleria i dels drons.
0: Més coses. Vist per a sentència el judici contra 4 agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, n'ha demanat l'absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa. Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013, arran del cas d'Esther Quintana. Tabernero esgrimeix que els encausats seguien una ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'1 d'octubre perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
13: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó per als delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici.
6: El temps.
0: Gemma Puig.
14: Un cap de setmana molt i molt pendents de l'estat del cel, dels ruixats, que continuaran afectant-nos i, per tant, molta precaució perquè ja ha plogut i continuarà plovent i, en molts casos, en llocs on ha plogut molt aquest divendres. Ruixats que es poden reactivar des de primera hora del matí a les Terres de l'Ebre, després a les Terres de l'Ebre, després cap a la costa central i també a la tarda cap a la costa Brava. Per tant, aquests avisos del

0: 13 avisos de nivell 5 sobre 6 entre el Vallès Occidental i el Barcelonès i la Selva. Aquests ruixats, que poden ser intensos en aquestes comarques, molta precaució, i es mantindrà la inestabilitat també de cara a diumenge.
1: 3CAT Info. Els Mossos han escorcollat aquest divendres els domicilis dels tres detinguts arran del tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
2: El cas el porta la DIC, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els tres detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 10:45 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils s'hi van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i els van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
3: Jo estava aquí en el parque y escuché pa, vente disparos, se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días. Hay niños para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo. Es fuerte, fuerte, lo que pasa así, muy fuerte.
4: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Yo no sé si iban corriendo, no sé quién era tampoco. Le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
2: Poc després, els Mossos van fer les tres detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
1: I a Girona ha començat el judici pel crim d'una noia que la seva exparella va confessar haver matat el juliol del 2023. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. Girona, Fèlix Martín.
5: Unes 150 persones han coincidit a dir aquest divendres a Girona que ja n'hi ha prou de crims masclistes. La víctima, Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio amb qui havia trencat 6 anys abans i que, segons la família, continuava obsessionat amb ella. El 26 de juliol de l'any 2023 la va abordar quan entrava a casa seva. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, en va abusar. El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i no ho considera un assassinat, sinó un homicidi. La mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
6: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable, però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No vull estar viva quan ell surti de la presó, si és clar.
5: La mare de la Carla ha creat des de Girona una associació de mares de dones assassinades anomenada AMMA, amb dues M's, amb voluntat de voltar per tot l'estat i fer costat a les famílies de les víctimes.
1: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades gràcies a la regularització d'immigrants. Al setembre i amb l'inici del curs escolar s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social, però l'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona, perquè a les de Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a la de Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització també comporta un repunt de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre i ara n'hi ha 330.000 de registrades. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han detectat a 7 cases, al Ripollès. Els experts alerten que el seu impacte en el paisatge, ja que aquests arbres, els freixes, es troben sobretot al Pirineu i podrien morir. Es busca si hi ha alguns exemplars resistents al fong. Anem a Girona, Núria Peraire.
7: Els investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya alerten que el fong ha vingut per quedar-se i que es transmet per l'aire. Creuen que ha entrat a Catalunya des del Pirineu francès. Els freixes es troben sobretot als terrenys de pastures perquè les fulles són nutritives per al bestiar i també es troba als boscos de les valls del Ripollès, el Berguedà, la Vall d'Aran o el Pallars. No és una espècie habitual per a l'aprofitament de fusta i per tant el

0: El seu impacte serà sobretot paisatgístic. L'investigador del centre, Jonàs Oliva, explica que talar els arbres infectats no és una opció.
1: Aquest és un fong que les espores volen molts quilòmetres, i amb el qual, si encara que tu tinguis un arbre atacat i el vulguis eliminar perquè no faci tantes espores, d'alguna manera aquest arbre segurament s'ha infectat per un altre arbre que venia de més lluny.
0: S'està investigant si hi ha exemplars que siguin resistents al fong.
2: Només aquest mes de setembre, la xarxa ferroviària ha patit 39 robatoris de coure que han provocat més de 250 hores de retards. Des de principis d'any, però, se n'han produït més de 300. De fet, representen la principal incidència per a les línies de rodalies i regionals. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assegura que actualment hi ha 7 vegades més de robatoris que abans de la pandèmia i troba indispensable que s'endureixin les penes per aquest delicte.
3: Podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente. Nosotros también desde ADIF estamos planteando desde el Ministerio un endurecimiento del Código Penal en este tema porque creemos que hay que tomarse esto muy en serio, ¿no?
2: Els robatoris de coure, a més de trasbalsar el servei, tenen una afectació econòmica. Només l'R3 suposarà uns 20 milions d'euros extres. A les pròximes setmanes, una part del centre de gestió d'operacions de rodalies es traslladarà a les instal·lacions del centre de control de DIF, a l'estació de França, per treballar colze a colze en aquestes incidències.
4: Esports.
2: Amb en Joan Pitó.
5: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. L'equip blaugrana ha guanyat per 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça ha anat pràcticament tot el partit per davant en el marcador. Bon partit de Kevin Panther, màxim anotador blaugrana amb 16 punts. També ha anotat 15 Umoja Gibson. El tècnic blaugrana, Alexander Sekulic, content amb el rendiment del seu equip.
6: No vull parlar del futur ni d'alguns jugadors. Parlem d'aquest partit, del partit d'aquesta nit. No dono mai cap victòria per feta. Vull que gaudim d'aquesta victòria i també elogiar els jugadors que han jugat el partit perquè ho han fet realment bé. No ha estat un partit fàcil de jugar.
5: Joel Parra, que ha anotat 7 punts i ha estat el jugador que més minuts ha jugat, content amb el triomf.
7: Estic molt contents per la victòria, un camp complicat. A Dubai vam fer també un bon partit, però un mal segon quart doncs ens va arrastrar molt el marcador, però crec que l'equip està en bona línia, l'equip està competint, ja està donant passes endavant, així que dic, molt content per la victòria aquí a Besiktas. És molt complicada l'Eurolliga, més guanyar aquí fora de casa, així que molt contents.
5: El Barça torna a jugar diumenge a l'ACB contra el Camp Múrcia, a l'Eurolliga, pròxim partit, divendres vinent, al Palau contra els Alguiris de Kaunas. En futbol, també bones notícies per al Barça. Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar el 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho determinen les proves mèdiques a què s'ha sotmès el davanter brasiler. Li han fet una resonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar, recordem-ho, a abandonar la concentració de la Canarinha. Això, pel que fa al masculí, el conjunt femení encara un cap de setmana de clàssic.
4: 3CAT Info.
5: I en la prèvia d'aquest clàssic, Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte, que finalitza aquesta mateixa temporada. La jugadora blaugrana n'ha parlat a la prèvia d'aquest clàssic de la Lliga F de diumenge al Camp Nou.
8: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
5: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esme Brooks. Vicky López, per la seva banda, ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra en la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Real Madrid al capdavant de la Lliga F. Aquest dissabte també juga l'Espanyol, ho farà a la ciutat esportiva Dani Harke a les 12 contra l'Alavés, un partit que es podrà veure per Esport 3. Sentim l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
9: Nosaltres al final el que volem aquí és anar pels rivals, no especular i anar per ells i tindre nosaltres i portar el ritme del partit, no? No vol dir que sí que el ritme de partit en pilota, però sí en ritme. i exigint el rival.
5: El Badalona, Guimant per la seva banda, juga al camp del Sevilla també aquest dissabte a les 12. Les catalanes viatgen sense Vicky i Itzi, que són baixa per lesió.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Aquest cap de setmana tampoc hi haurà futbol a la primera divisió pels compromisos de les seleccions. La selecció espanyola juga aquest dissabte contra la República Txeca a Oviedo, el tercer partit d'aquesta aturada. Luis de la Fuente ha tirat pilotes fora quan li han demanat si Lamine Yamal serà titular.
10: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y también, de igual manera que otros compañeros, la semana, el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
5: Aquest divendres s'han disputat altres partits en aquesta Lliga de les Nacions. Bèlgica 3, Turquia 0 i França 1, Itàlia 1. Jules Koundé no ha jugat ni un sol minut. No hi ha futbol a primera, però en canvi segueix endavant la segona divisió. Aquest dissabte jugarà el Sabadell, que rebrà l'Andorra a la nova Creu Alta. A 6:45, el tècnic arlequinat, Ferran Costa, parla de les diferències de joc entre tots dos equips.
11: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos gols el mateix que és guanyar, no? Llavors, estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar.
5: El Girona, per la seva banda, rebrà diumenge el Mallorca. En futbol sala, empat a un del Santa Coloma contra el Sala 10 Saragossa en la quarta jornada de Lliga. També en futbol sala, aquest divendres han operat Mateus Rodríguez de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. El brasiler del Barça estarà uns 5 mesos de baixa. I en ciclisme, Paula Blasi, finalment s'ha confirmat que serà baixa pels europeus pel fort cop a les costelles que es va fer la ciclista catalana en una caiguda múltiple al Mundial disputat a Montreal.
12: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: És dissabte 3 d'octubre del 2026, l'última vegada que Pedro Sánchez es va prendre un període de reflexió. La conclusió es va moure entre la premsa del cor, recordem que es confessava com un home profundament enamorat de la seva dona, i la política. La reflexió va acabar amb un nou impuls en la seva carrera política i amb una victòria clara del PSC a les eleccions catalanes. Sánchez, resistent per naturalesa, amb més vides que un gat, madura aquest cap de setmana si convoca eleccions anticipades. El fracàs dels decrets d'habitatge al Congrés pel veto de Junts, el PP i Vox li pot servir de gasolina per posar les urnes i tirar els daus per última vegada. A Sánchez, amant del bàsquet, res li faria més il·lusió que un les dans a la Moncloa amb un triple a l'últim segon, remuntada inclosa. A qui li convencen unes noves eleccions? O a qui li convenen? Tot indica que el PSOE ho té complicat, no tant per les perspectives de Sánchez, com perquè a la banqueta situada a la seva esquerra hi té jugadors desgastats a les enquestes i incapaços d'articular un projecte que reculli totes les sigles i tots els personalismes. En canvi, al davant hi tenen un equip amb un funcionament gairebé militar, amb dos entrenadors, Feijóo i Abascal, que concentren tot el joc a l'extrem dret del camp. L'esclat per l'habitatge, això sí, pot alterar tant les regles com el cronòmetre, i és que les possessions són cada vegada més curtes i no s'ha de menys tenir la màxima de l'esport, que diu que costa més guanyar que no pas perdre. El debat d'aquest divendres també ens deixa imatges al faristol que es podrien veure perfectament en un bar, amb bitllets de 50 euros i claus de casa com elements de tretzo. Reflexioni el que reflexioni Sánchez, al pavelló balcànic en què s'ha convertit el Congrés dels Diputats ja té el compte enrere activat per anar a les eleccions. I els partits, sota la influència de la Mari Carmen o de la Francisca, que envia correus a la direcció de Junts, saben que els propers comicis es jugaran en un terreny de joc pantanós, les condicions de la vida de la gent. Es notarà aquest vespre amb mobilitzacions arreu de l'Estat i quan arribin les eleccions. De moment, Pedro Sánchez ja té el primer miracle a la butxaca. Qui se'n recorda de Ceuta i de les joies saudites de Zapatero? Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
0: La pluja pot tornar a ser intensa avui a les Terres de l'Ebre.
2: On intenten recuperar-se de l'episodi d'aiguats d'ahir que va deixar inundacions i més de 200 litres en alguns municipis. Els bombers van fer més de 300 sortides i una vintena de rescats a diverses persones. Protecció Civil continua demanant avui molta precaució.
0: El sindicat de llogateres convoca avui manifestacions en defensa del dret a l'habitatge.
2: I anuncia que ja treballa per convocar una vaga general. Les manifestacions es faran a Barcelona, Madrid, Palma i València.
0: I també ens fixem i comencem a escalfar motors pel concurs de castells. Aquest cap de setmana demà serem a Tarragona, però és que avui hi ha la segona jornada d'aquest concurs.
2: Sí, efectivament, hi participen 18 colles de la categoria de 8 amb possibilitats de veure-hi algun intent de castell de nou. A partir d'avui, les dues sessions del certamen se celebraran a la Tàrraco Arena.
0: És el segon cap de setmana consecutiu sense futbol de primera divisió i tercer partit de la selecció espanyola en només 8 dies. Avui contra la República Txeca, Roger Nau.
3: A Oviedo a 3:15 amb 6 jugadors del Barça a la convocatòria i si no hi ha cap sorpresa amb Lamine Yamal un altre cop a l'11 titular. El club blaugrana aguanta la respiració mentre confirma que Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar dissabte que ve contra el Getafe.
0: Tot això mentre el Barça femení prepara el clàssic de demà contra el Madrid al Camp Nou.
3: A la prèvia, la capitana Patrick Guijarro admet que té una sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte. El club també té avançades les renovacions d'Eva Payor i Esmei Brooks. Pel que fa al clàssic de demà, a les 5, les blaugranes, si guanyen, deixaran l'equip blanc 5 punts enrere.
0: D'aquí menys d'una hora, a les 8, Marc Márquez buscarà una nova victòria a Motegi.
3: A la cursa esperin del Gran Premi del Japó de MotoGP, el líder del Mundial, Jorge Martín, surt des de la pole, amb Márquez i Pedro Costa, també a la primera fila de la graella.
0: El temps, Enric Agut, bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs hi ha un temps avui marcat novament per acarrisar alguns ruixats forts que poden caure sobretot a partir d'últimes hores del matí cap a la costa i al prelitoral. De moment aquest matí alguns ruixats a les Terres de l'Ebre, de moment no són forts, han deixat 12 a 13 litres, per exemple, a Mas de Barberans, i es preveu que es vagin reproduint, però seria a partir cap a les 11-12 quan poden arribar nous ruixats forts per la costa i al prelitoral, no només a les Terres de l'Ebre, és una situació general de la costa, i després durant la tarda avançar també la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, però els registres més importants a prop del mar. De nit matinada fins i tot la pluja es podria intensificar més, especialment a comarques de Barcelona, a la seva costa, prelitoral, i a les de Girona. Aquesta tarda a nit, així doncs, novament, a pluges que poden tenir caràcter torrencial en aquests indrets, i amb una temperatura que serà doncs, semblant a la d'ahir.
1: Avui, el suplement.
0: Avui tertúlia que ens agafarem amb ganes perquè la cosa està com està, amb l'Eduard Voltes, la Marta Montfort i l'Alba Ruiz i el Jaume Clotet. Avui allargarem tertúlia per raons òbvies i sumarem el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, i la sotsdelegada de Catalunya Ràdio Madrid, la Paula Bruixats. A quarts d'11, l'hora negra de la Maica Navarro, avui una mica més tard del que és habitual. A les 11, tertúlia de corresponsals, Albert Elf avui acompanyant Plàcid García Planas, dues vides lligades als viatges i les aventures de tota mena, especialment explicar la guerra. Avui que també coneixerem la història d'Eric Harley, és divulgador en estudis urbans, amb molt sentit de l'humor, que ens ajudarà a entendre el perquè d'algunes decisions urbanístiques que es prenen a les ciutats on vivim. A les 12 parlarem de reproducció assistida amb Marc Creuet i Alejandra Guimarà, parella professional i personal. Tots dos han acabat de rodar In Vitro, una sèrie que ben aviat es podrà veure a TV3 sobre reproducció assistida i inspirada en la seva història real. Tot això en un matí de dissabte on també amb el Pep Noguer parlarem de l'escassedat i l'encariment de les patates per culpa de la calor. 7 i 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: De seguida tota la crònica política que ve farcida, evidentment, per aquesta meditació de Pedro Sánchez, però és que ens hem d'ocupar primer d'aquestes pluges i d'aquest cap de setmana que, com ens explicava ara mateix l'Enric Agut, continuarà plovent. Les Terres de l'Ebre intenten tornar a la normalitat després d'una jornada marcada pels forts aiguats que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no hi ha hagut danys personals. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Ara mateix continua plovent en diferents punts de la zona, com explicava l'Enric. Sapiguem com estan les coses desplaçant-nos fins a les cases d'Alcanar. Allà hi tenim el Jordi Barranca amb la unitat mòbil amb l'Albert Cots. Jordi, què tal? Bon dia.
5: Hola, Roger, molt bon dia. Sí, doncs mira, aquí durant aquesta nit ha plogut, ha estat plovent durant diverses hores, estones amb molta intensitat, també ha arribat a caure més de 20 litres en una hora. Ara la pluja és constant, però és més fina i més moderada. El que sí que estem veient, ens hem trobat de camí, són molts llamps, símbol, que, diguem-ne, no, la part més forta d'aquesta tempesta a hores d'ara estaria ubicada a l'interior del mar. Aquí a les cases d'Alcanar també és un dels punts on més ha plogut durant, i on més està plovent, de fet, durant tot aquest episodi, i les cases i comerços que estan a la zona més propera, tant el que seria el port, és a dir, el mar, com a la zona per on passen els barrancs, estan protegits amb fustes i com bonament podien les persones que hi viuen. També veiem senyalitzat amb tanques metàl·liques els punts més crítics on sol haver-hi acumulacions importants d'aigua cada cop que plou amb certa intensitat. De camí, a partir d'Amposta, és quan ens hem trobat pluja, per tant, diguem-ne, no? A bona part de la costa del Montsià és on ara està plovent, i tot i que en aquestes últimes hores, diguem-ne, no? El pla de protecció civil o les alertes de protecció civil han passat del pla d'alerta a emergències, poca precaució és poca, sobretot tenint en compte els antecedents que hi ha en aquesta zona de pluges torrencials i de conseqüències dramàtiques, tot i que aquest temporal de pluges està deixant molta quantitat d'aigua, però sense conseqüències humanes destacables.
0: Fantàstic. Gràcies, Jordi Barranca. Aquesta és la situació en aquests moments. A tot això, Protecció Civil demana extremar les precaucions perquè la matinada que ve es podria repetir una situació de pluja torrencial al litoral central i al sud de la Costa Brava.
2: Catalunya, però, no és l'única comunitat afectada per aquests aiguats. De fet, a Castella-La Manxa, una riuada ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a Madrigueres, al nord de la província d'Albacete. La víctima mortal és una dona de 102 anys que vivia en una planta baixa on l'aigua ha arribat a superar el metre d'alçada. La riuada ha provocat danys importants també en diversos punts d'aquesta població. El municipi ha registrat 142 litres per metre quadrat en només dues hores.
0: A partir de 7:45 del matí, d'aquí una mica més de 20 minuts, saludarem alguns alcaldes, especialment del sud del país, perquè ens expliquin com es desperta, doncs, per exemple, l'Ametlla de Mar o Santa Bàrbara, zones afectades aquestes últimes hores pels aiguats, i també podrem saludar Protecció Civil. És un cap de setmana de reflexió per Pedro Sánchez, un altre per decidir si convoca o no eleccions generals després de la derogació ahir de dos decrets d'habitatge. Junts ahir va ser un dels protagonistes de la tensa jornada al Congrés, i ara l'expresident Carles Puigdemont publica un article a la xarxa on denuncia una campanya de desgast del seu partit sobre tot per part dels socialistes, a qui titlla d'irresponsables.
2: Per Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per Pedro Sánchez, i si s'haguessin aprovat els decrets, assegura, el problema de l'habitatge continua continuaria intacta. Puigdemont lamenta que tot plegat respongui a la dialèctica PP-PSOE i afegeix que els socialistes ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'ahir.
0: Mentrestant, Pedro Sánchez es tanca la Moncloa per decidir si convoca eleccions pel dia 29 de novembre o principis del mes de desembre. La indignació als carrers, la pressió interna i l'oportunitat del calendari decantaran la balança de Sánchez. Anem cap a Madrid. Paula Brugets, bon dia.
6: Bon dia. Pedro Sánchez ho meditarà el cap de setmana i si es decideix a convocar eleccions ho anunciarà dilluns. Abans vol analitzar la derrota al Congrés, veure la resposta als carrers i calibrar la força de la mobilització, tot i que ahir ja enviava Junts, el PP i Vox aquest missatge en clau electoral.
7: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
6: Hi ha ministres que l'animen a convocar, creuen que no hi haurà millor oportunitat que votar a finals de novembre, d'altres, però, demanen no precipitar-se i entregar mig any abans el govern al PP i Vox. Sumar també diu està preparat per anar a les urnes, tot i que encara no tenen candidat. Pablo Bustinduy diu que si es vota serà un plebiscit per l'habitatge i contra Junts.
8: Junts ha tomat una decisió absolutamente incomprensible i desastrosa, que les lleva a la desaparició de su espacio político.
6: Però Míriam Nogueras trasllada tota la pressió a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
9: Estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida.
6: No tothom veu clar en eleccions anticipades per Esquerra seria un error, una irresponsabilitat, veient la desorganització a l'esquerra del PSOE.
10: Cabeza fría, parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable.
6: En canvi, el Partit Popular i Vox es freguen les mans davant d'unes eleccions imminents. Ara Pedro Sánchez ha de decidir si fa de la necessitat virtut i si es veu fort per capgirar totes les enquestes que fins ara el donen com a perdedor.
0: Avui és una jornada de manifestacions arreu del país. El sindicat de llogateres ha convocat marxes en defensa del dret a l'habitatge i ha anunciat que ja treballa per avançar cap a una vaga general.
2: Al matí se'n fan a Girona, València o Palma i a la tarda una de les que es preveu més multitudinària, la que culminarà a l'Hospitalet de Llobregat a les 7 de la tarda, amb columnes vingudes d'arreu de la ciutat de Barcelona i també d'altres ciutats. Ahir els activistes, de fet, ja van escalfar motors a Barcelona amb dues mobilitzacions que van tallar el trànsit de l'Avinguda Meridiana i la Gran Via, i també hi va haver una assemblea a la plaça de Catalunya.
0: La crònica des de Barcelona amb el Joan Garcia.
11: La manifestació d'aquesta tarda a l'Hospitalet es prepara com la gran resposta dels sindicats de l'habitatge de Catalunya al que ha passat aquest divendres al Congrés. I per escalfar motors, ahir ja hi va haver diverses mobilitzacions. A 3:45 de la tarda, els acampats a plaça de Catalunya feien pinya al costat d'una ràdio per escoltar el desenllaç de la votació dels decrets i en saber-se el resultat, aquesta reacció. Una crida a la vaga general que el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, feia extensible a tots els sectors a l'assemblea multitudinària a la plaça de Catalunya.
12: Per tant, hem fet una crida a tothom que ha sortit al carrer aquests dies a posar-se a organitzar aquesta vaga general. Als centres educatius, que es facin assemblees, als llocs de treball, als comitès d'empresa, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga. Als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
11: La Confederació Sindical pel Dret a l'Habitatge de Catalunya va promoure dos talls de trànsit, una a la Meridiana en Fabra i Puig i una altra a la Gran Via a la plaça d'Espanya.
0: Doncs en la mateixa línia, també molt similar, als concentrats a la Puerta del Sol de Madrid també diuen que es posen a treballar perquè es convoqui una vaga general, Montsemir.
13: Hola, bon dia. Cap a la vaga general és el lema de la manifestació d'avui al migdia i també una de les frases que més es repeteixen en qualsevol activitat de les moltes que es fan al campament de la Puerta del Sol. El Sindicat de Llogateres de Madrid diu que és ara quan s'obre un nou cicle polític des del sindicalisme i les bases. Alicia del Río n'és una de les portaveus.
14: Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular. Que sea un ciclo político que viene desde abajo.
13: La manifestació és a les 12 del migdia. Sortiran quatre columnes des de diferents punts de la ciutat per anar cap a la plaça de la Cibeles. Aquest divendres s'ha preparat la marxa a l'acampada de la Puerta del Sol.
0: Gràcies, Montse. Pràcticament un quart de 8 del matí. Més reaccions, perquè després que el Congrés hagi tombat els decrets, Jaume Collboni ha lamentat l'oportunitat perduda per continuar canviant les regles del joc. L'alcalde de Barcelona ha assegurat que eren imprescindibles per continuar garantint el dret a l'habitatge a la ciutat.
2: Jaume Collboni ha assegurat ahir al vespre, ho va dir, que era una oportunitat única per Barcelona, que hauria comportat un benefici directe per als veïns. Collboni ha revelat que pretenia augmentar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics.
15: Si avui s'haguessin aprovat els decrets, jo ara estaria anunciant l'inici del procés d'aprovació d'una pujada de fins al 150% de l'IBI pels pisos turístics a la ciutat de Barcelona. Una mesura que ens hagués permès recaptar 7 milions d'euros anuals que haguessin destinat íntegrament a la promoció d'habitatge social a la nostra ciutat.
2: I a tot això, des d'Esquerra Republicana, consideren que els decrets eren millorables. Lamenten que amb la negativa s'hagin perdut, diuen, mesures útils per garantir el dret a l'habitatge. I en un comunicat, els republicans afegien que la política d'habitatge no es pot convertir en una batalla partidista. Des dels comuns, Jessica Albiach retreia a Junts que s'hagin convertit en còmplices de la violència habitacional, i per la CUP, els juntaires van prioritzar, diuen, els rendistes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, va instar Pedro Sánchez a convocar eleccions.
0: Partits polítics al marge també han sentit reaccions de part dels sindicats.
2: Sí, els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT han fet una crida a la mobilització. En un comunicat conjunt, els dos sindicats han donat suport a les manifestacions d'aquest cap de setmana i a la resposta que la gent ha expressat als carrers, però han evitat parlar d'una possible convocatòria de vaga. Sí que ho ha fet el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, que ha incidit en la dificultat d'aconseguir que sigui un èxit.
16: Convocar les vagues és fàcil. Fins i tot fer la presentació de la documentació és fàcil. Fer-les és una mica més complicat. I nosaltres, les organitzacions sindicals d'Espanya, tenim una tradició que quan convoquem una vaga es fa. I per tant, hem de veure doncs, de quina manera podem arrossegar per poder fer una gran mobilització.
0: Encara sobre habitatges, la Generalitat creu que la mesura que activaran perquè les persones de més de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat ajudarà a tornar al mercat dels habitatges que els fons d'inversió ja no volen. El govern ha constatat que amb el marc regulador vigent cada cop més fons s'estan desprenent de les propietats que tenen a Catalunya perquè ja no els són rendibles. Fins ara l'única eina que tenia la Generalitat per actuar en aquests casos era el dret a tanteig i retracte, en què ja s'han gastat 400 milions d'euros aquesta legislatura. Sara Riera, què tal? Bon dia.
17: Bon dia. En els últims dos anys, la Generalitat ha comprat uns 2.000 pisos a fons d'inversió. Ara, amb la primera convocatòria de la mesura, el gener de l'any que ve, i amb una dotació de 100 milions d'euros, creu que se'n podran adquirir 2.000 més el 2027. Sílvia Paneque, consellera d'Habitatge.
18: En aquests pisos hi viuen famílies, famílies que podrien ser propietàries d'aquests habitatges. Aquest mecanisme el que ens permet és que aquelles famílies que puguin l'adquireixin de manera compartida, famílies que tenen més de 40 anys en dificultats de tenir hipoteca, de manera compartida amb la Generalitat.
17: La norma encara s'està redactant, però el govern ja ha avançat que els ciutadans que s'hi vulguin acollir hauran de tenir un nivell determinat de renda, s'ha de ser solvent perquè el banc et concedeixi una hipoteca, encara que sigui del valor de la meitat del pis, i hi haurà uns topalls del preu de compra que poden rondar els 200.000 euros. La persona hi podrà viure durant 50 anys.
0: Més qüestions. Els Estats Units descarten finalment prohibir les exportacions de dièsel nord-americà al continent europeu. El president Donald Trump ha assegurat que la relació amb Europa és molt bona i que el veto mai va estar damunt la taula.
19: Europa té molt de dièsel i farà una contribució mundial molt important. I nosaltres també ho farem. No prohibirem l'exportació de dièsel. Farem el que ens pertoca fer. Però sí que els ho vaig demanar i tindrem molt petroli.
2: Trump s'hi ha referit hores després que Europa i els líders del G7 claudiquessin a les pressions de Washington i acordessin alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves en un intent d'acostar posicions amb la Casa Blanca i frenar l'increment de preus.
0: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
20: Sí, hola, bon dia. El president francès Emmanuel Macron ha liderat els esforços diplomàtics per aconseguir aquest acord amb els Estats Units. Diu que Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà.
21: Tots ells han compromès a no limitar les exportacions i en particular el president Trump ha estat molt clar en aquest punt.
3: Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
20: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils que s'alliberaran gràcies a l'acord. L'altra meitat la posaran altres països occidentals que siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. Aquest cop trauran al mercat, sobretot, reserves de dièsel. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 euros al litre. Si Trump n'hagués tancat la xeta, els preus s'haurien pogut enfilar encara més.
0: Doncs precisament ara anem fins a França. El govern s'obre el diàleg amb els estudiants després de les protestes violentes als instituts de secundària i al carrer. El ministre d'Educació ha promès fer-los cas, però les associacions d'estudiants diuen que les mesures que planteja no són suficients. París, Isabel Galí, bon dia.
21: Bon dia. Els sindicats d'estudiants de secundària de França mantenen la mobilització la setmana que ve. La reunió amb el ministre d'Educació ha estat cordial, però amb poques concrecions. Édouard Geffré ha reconegut que les reivindicacions de millora legítimes no es resoldran d'un dia per l'altre.
22: Us puc dir que us escoltem, que plantegem un marc de diàleg estructurat, organitzat i amb treball, i un pla que espero que ens permeti atendre gran part de les vostres peticions.
21: El ministre també els ha combinat a mantenir un marc de protesta específic davant els nombrosos actes de violència que han fet malbé els mateixos espais on ells estudien. El vicepresident del sindicat Les Lycéens, Louis Letoublon, se n'ha desmarcat.
23: Són actes violents, com es per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem. Així que el moviment i la mobilització estudiantils ens en desvinculem del tot.
21: En algunes ciutats de França, pares i estudiants han denunciat en manifestació les càrregues que la policia du a terme davant els instituts. Consideren que en molts casos no estan justificades.
0: De la crònica internacional, al Brasil fa poques hores que s'ha tancat la campanya electoral abans de les eleccions legislatives i presidencials de demà. Lula da Silva i Flávio Bolsonaro parteixen com a grans favorits en la cursa presidencial i les enquestes els situen frec a frec, amb un lleuger avantatge del líder progressista.
2: Tot i això, és força probable que cap dels dos candidats aconsegueixi el 50% dels vots demà, fet que portaria a una segona volta. Lula aspira, amb 80 anys, a aconseguir un quart mandat, mentre que Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, que està inhabilitat, vol retornar l'extrema dreta al poder al Brasil. La campanya ha estat molt polaritzada, amb els dos principals candidats evitant trobar-se en debats electorals, i seran clau les aliances amb els partits de centre per intentar seduir l'electorat més moderat.
0: De tornada a casa nostra, la Fiscalia demana l'absolució dels quatre policies acusats d'haver fet perdre un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre de l'any 2017.
2: El judici ha quedat vist per sentència. Per la fiscal Alejandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013 arran del cas d'Ester Quintana. Tabernero defensa que els agents van actuar d'acord amb el protocol i seguien un ordre judicial perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional.
24: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
2: Les acusacions, en canvi, demanen fins a 13 anys de presó pels delictes de lesions greus amb pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici, ja que en la resta de procediments els jutges han aplicat l'amnistia als policies encausats.
0: I ara anem fins a les Gavarres, al Baix Empordà, perquè 3 mesos després del foc, el més greu d'aquest any a Catalunya, s'acceleren els treballs per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys, i més després de les intenses pluges d'aquests últims temps. Els propietaris afectats han començat la redacció d'un pla de restauració i avancen al suplement que no descarten denunciar al jutjat l'empresa que va provocar l'incendi. Fèlix Martín, bon dia.
25: Hola, bon dia. El foc va començar el 3 de juliol a peu de carretera per la imprudència d'un operari. La Generalitat ha sancionat l'empresa i ara els propietaris afectats estudien amb els seus advocats i també presenten denúncia per la via penal. Ens ho ha avançat el president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcio Soler.
26: Des de la nostra associació ens ho estem mirant, si té sentit posar alguna denúncia. El cas està obert, penalment, al jutjat de la Bisbal. Amb el que estem és aconseguir posar en marxa i executar aquest pla de restauració que sí que la Generalitat ens ha encarregat a l'Associació dels Gestors Forestals.
25: Aquest pla de restauració definirà què fer a la zona des d'ara fins al 2030, tant als boscos com pel que fa a la recuperació de vials, o bé posar més punts de captació d'aigua.
0: Segona jornada aquesta tarda del concurs de castells, hi participaran 18 colles de la categoria de 8 amb possibilitats de veure-hi algun intent de castell de nou. A partir d'avui, les dues sessions del certamen se celebren ja a la Tàrraco Arena Plaça, des d'on demà farem aquest suplement Tarragona amb aquest espectacular cicle amb els castells de gamma extra i amb les 12 millors colles del país. El que ha de passar avui des de Tarragona, Josep Almirall, bon dia.
1: Bon dia. Totes les 18 colles es plantejaran construccions iguals o superiors al 2 o Torre de 7. La majoria amb la gamma bàsica de 8 en cartera i les més ben classificades amb castells de la gamma alta de 8, com el 2 de 8, el 7 de 8 o el 5 de 8. A priori, els favorits de la diada són els marrecs de Salt, que enguany ja han descarregat el 5 de 8 i la torre de 8 i que han assajat el 4 de 9 i el 3 de 9. Tenim en compte la temporada que han fet fins ara i els castells que han assajat per al concurs també tenim opcions a podi els castellers de Lleida, guanyadors del 2024, els xics de Granollers, els bordegassos de Vilanova, els xiquets del Serrallo, els castellers de Sabadell o els segals d'Osona. Aquesta sessió de dissabte engegarà a 4:45 de la tarda amb una durada prevista de 4 hores. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: I aquests són Betus Tamorla, que han estrenat les cançons del proper disc Canciones de Ida al Palau Sant Jordi de Barcelona en un concert elèctric. La banda madrilenya ha volgut lluitar contra les injustícies del món a cop de cançó, Marc Ruiz.
4: Aquest ha estat el primer cop que els fans escoltaven les cançons del nou disc. Betus Tamorla els ha enviat un llibret amb les lletres que formaran part de l'àlbum perquè se les vagin estudiant i se les facin seves, tot i que quan les han rebudes encara no sabien com sonaven. El llibret, que també es podia recollir en format físic en 5 botigues de discos, les lletres estan col·locades a les pàgines com si fossin un poema visual de brossa. La realització en directe és espectacular, però s'ha fet estrany que durant les 3 primeres cançons Puigó hagi cantat d'esquena al públic. Després s'ha girat i ha explicat què els ha fet tornar.
5: Hemos visto como... El mundo se nos está cayendo por el sumidero. Hemos visto cómo el desaliento y la apatía arrasaban todo nuestro alrededor y decidimos volver con las mejores herramientas que tenemos para luchar contra el tedio y el sinsentido, las canciones.
4: Un argumentari que pren forma de cançó a la Caja de los Truenos. Però Betus Tamorla no s'ha limitat a cantar les noves, ha electrificat l'ambient del Palau amb clàssics com Golpe Maestro, Maldita Dulfura, Cuarteles de Invierno. Puigó ha agraït al públic l'actitud i que hagin estat respectuosos, ha dit, amb el nou repertori. I els ha regalat un final per recordar amb les nostàlgiques Copenhague i Los Días Raros. Betus Tamorla tornen per expressar el dolor de món que porten a dins i el transformen en un refugi a cada concert.
0: I ara anem al cine perquè els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, han rebut aquesta matinada el premi a la millor direcció de Critics Choice Association, l'associació nord-americana de crítics de cine i de televisió.
2: És el primer reconeixement que reben els Estats Units per La Bola Negra, la pel·lícula inspirada en l'univers de Federico García Lorca, que Espanya ha escollit per competir als Oscars en la categoria de millor pel·lícula internacional. Els Javis ho han viscut així.
7: Muy emocionados de recibir este premio. Es el primero que recibimos en Estados Unidos por esta película.
8: Y mejores directores, sí. Es alucinante. Es
7: muy fuerte, la verdad, todo lo que está pasando con La Bola Negra es impresionante y muy orgullosos de representar lo que representamos.
2: I des de Hollywood, els Javis han volgut també donar suport a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid.
8: Hay gente a la que se sentiese muy orgullosa, sí. Porque ponen la piel y el cuerpo para que las cosas cambien, y eso es bellísimo.
7: Sí, creo que la juventud de España siempre demuestra compromiso, y pues de ese lado siempre vamos a estar.
2: El film s'estrenarà als cinemes nord-americans el 16 d'octubre.
9: L'informatiu del suplement.
10: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
27: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix en KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
28: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
29: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
28: Denuncien l'accés de burocràcia...
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
30: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
9: Farem atenció a tots els fronts informatius.
6: D'aquí...
11: I a casa nostra tornen a sortir els carrers.
6: I de la resta del món.
11: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció.
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. L'informatiu del suplement.
0: Són 8:15 del matí en punt. Els esports, la selecció espanyola juga aquest vespre el tercer partit consecutiu en només 8 dies, avui contra la República Txeca i en principi un altre cop amb la Lamine Yamal a l'equip titular. Roger Nou.
13: L'aturada de la Lliga continua, però els partits de la Nations League continuen, no s'aturen. A la convocatòria de l'Espanya-Txèquia d'aquest vespre, Oviedo, hi ha 6 jugadors del Barça, Lamine, Cubarsí, Rodri, Olmo, Pedri i Fermín. El seleccionador Luis de la Fuente insisteix que hi haurà rotacions, però tira pilotes fora quan li pregunten si Lamine descansarà.
14: Sacar al equipo que creamos más adecuado para ganar el partido mañana, que es un partido también muy complejo, muy difícil, como todos los internacionales, y además muy importante para nosotros. Y Lamine, de igual manera que otros compañeros, el último partido pues jugó 60 minutos y no completó 90 previendo estas circunstancias. Lo que pasa es que sacaremos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
13: Al marge de l'Espanya República Txeca, avui també es disputarà el Croàcia-Anglaterra amb l'Ivakovic i Gordon del Barça. Ahir també el blaugrana Jules Koundé no va tenir minuts al França 1, Itàlia 1. Mentrestant, el Barça respira perquè Rafinha no té cap lesió i estarà disponible per jugar dissabte que ve 10 d'octubre contra el Getafe al Camp Nou. Així ho han confirmat les proves mèdiques. Li han fet una ressonància magnètica que ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges del Brasil i que el va obligar a abandonar la concentració de la canyarinya. I aquest cap de setmana hi ha clàssic a la Lliga F. El Barça rebrà el Real Madrid demà a la tarda a les 5 al Camp Nou. A la prèvia, la capitana Patri Guijarro ha admès que té bona sintonia amb el Barça per renovar el seu contracte que acaba aquesta temporada.
15: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
13: El Barça també té molt avançades les renovacions d'Eva Payor i Esmeic Brooks. Vicky López ha tornat als entrenaments i caldrà veure si entra la convocatòria del Clàssic, que podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts per sobre el Madrid al capdavant de la Lliga F. El Barça juga demà, avui al migdia ho fan l'Espanyol, que rep l'Alavés a la ciutat esportiva de Lejarque, i també el Badalona Women, que visita el camp del Sevilla. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga de primera, sí de segona. Aquesta tarda, a 6:45, el Sabadell rep l'Andorra, la nova Creu Alta. El Girona, per la seva banda, demà rebrà el Mallorca Montilivi. I en motociclisme, d'aquí poc més de mitja hora, a les 8 començarà la cursa sprint del Gran Premi del Japó MotoGP. El líder Jorge Martín sortirà des de la pole, amb Marc Márquez i Pedro Acosta, també des de la primera graella. El pilot de Cervera assegura que sortirà a guanyar.
16: Bueno, contento porque la primera línea era el objetivo, lástima de ser el segundo neumático, pero se está yendo muy rápido y aquí todo el mundo aprieta. Hay que verse para pelear, o sea, si puedo o no puedo da igual, hay que verse y nos vemos.
13: A la cursa Motegi, a partir de les 8, com sempre, en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. I acabem els repàs dels esports dient que en bàsquet, segona victòria del Barça a l'Eurolliga, 82-95, a la pista del Besiktas d'Istanbul. El Barça, que va anar pràcticament tot el partit per davant al marcador, diumenge torna a jugar a la pista del Múrcia.
0: Passen 3 minuts de 8:15 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, normalment a aquesta hora, cada dissabte, els meus ídols, un espai musical amb el Blai Mercè i l'Algàbalos, avui els posposem una setmana, i és que la situació política i sobretot també meteorològica és la que és i toca fer un repàs i un recorregut per tot el país, perquè les Terres de l'Ebre recuperen després d'una jornada marcada pels forts aiguats que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no hi ha hagut danys personals. Catalunya, però, no és l'única comunitat afectada pels forts aiguats. A Castella-La Manxa, una riuada provoca, en aquest cas per la pluja torrencial, ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una vintena de persones a Madrigueres, al nord de la província d'Albacete. La pluja intensa, fins i tot torrencial, encara no s'ha acabat perquè, de fet, aquesta propera matinada es podria repetir al litoral central i al sud de la Costa Brava. Primer de tot, Enric Agut, bon dia de nou.
17: Hola, bon dia, Roger.
0: Previsió per aquestes properes hores, especialment en aquests punts que ara apuntàvem, eh? Propera matinada, litoral central i sud de la Costa Brava.
17: Sí, això anirà a tongades, perquè ara aquest matí el dia comença a bona part del territori molt tranquil, boires, restes de núvols o cel clar. En canvi, cap a Terres de l'Ebre va plovent, però la pluja és més moderada. però es pot reactivar, de tant en cau alguna llampagada, i serà cap allà a les 11, 12 que poden tornar a presentar-se ruixats, que arribaran procedents al mar, carregats d'aigua, i afectaran no només Terres de l'Ebre, sobretot a altres zones de la costa i del prelitoral. Amb avís d'intensitat de precipitació, fins i tot perill alt, el taronja, que afectarà aquestes comarques a la tarda, que ruixats que hauran entrat cap als vols al migdia per la costa del prelitoral també entraran, s'aniran endinsant cap a l'interior, arribant a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, a Ponent pocs n'arribaran, i a mesura que vagin entrant, alguns també poden ser forts, però sobretot cap a la costa prelitoral. I llavors tindrem una segona tongada de pluges, que arribaria cap al vespre nit, i seria aleshores nit-matinada, quan a comarques de Barcelona, la seva costa prelitoral i també de Girona, algunes pluges poden ser molt fortes i tenir caràcter torrencial. Avui un dia per anar seguint les previsions i també recordar que no hem de deixar els cotxes a les rieres perquè avui és un d'aquells dies que podem tenir un bon ensurt.
0: El que expliques és difícil de preveure on caurà aquest patac d'aigua en pocs minuts, eh? Per tant, alerta en totes aquestes zones que anem repetint.
17: Sí, sí.
0: Litoral central, sud de la Costa Brava especialment, però en definitiva potser en qualsevol punt de Catalunya.
17: Correcte. A més, els models sempre tenen una mica de divergència, però bé, tots indiquen que podem tenir aquestes precipitacions intenses. Dins d'una mateixa comarca, doncs és molt, molt complicat dir-ho, no? On tindrem el patac, la pluja més intensa, però sí que a l'àrea del Barcelonès, Maresme, atenció al Maresme, Vallès, i tot el que implica des de la Garrotxa fins a l'Alt de Baix Empordà també, comarques de Girona, és on ara mateix marquen els màxims de precipitació entre el vespre, nit i matinada.
0: Fantàstic. Enric, ho anem seguint i actualitzant al llarg del programa.
17: Ja.
0: Taima Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Fixem-nos primer en el que ha donat de si aquesta nit, perquè tinc apuntat ja 300 sortides dels bombers al Baix Ebre i al Montsià aquesta nit i matinada.
3: Sí, bueno, ha estat aquest episodi que hem tingut durant tot el dia d'ahir. Aquesta nit només tenim que ens hagin arribat 7 trucades del 112, ha estat una nit una mica més tranquil·la. El que passa que sí que han seguit treballant, evidentment, els serveis operatius, eh? Compteu que pels bombers ells sempre ens expliquen que la seva prioritat en el moment de l'emergència és salvar vides, les feines que tenen que fer per rescatar persones, qualsevol aspecte que sigui d'aquests, i després en posterioritat doncs combinar amb tots aquells serveis que són tècnics, que són doncs treure aigua, que no afecten a la vida, eh? Per aquest motiu ells continuen treballant, però amb aquestes prioritzacions, com bé sabeu, i sortosament aquesta nit no hem tingut tanta aigua, ha estat una mica més tranquil·la i han pogut anar-se fent ja més tasques d'aquest tipus de solventar incidències que hi haguessin.
0: Quina és la previsió, també, el dispositiu de Protecció Civil a partir d'aquestes properes hores, amb la previsió que ara apuntava l'Enric Agut, especialment en aquestes zones sud de la Costa Brava, litoral central, també, sobretot barcelonès, vallesos?
3: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat. El que estem fent és fer aquesta difusió de la informació de que avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts, per tant, avui durant tot el dia, i com veieu, a gran part del territori, no només en la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que a gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses. Per tant, molta cura en totes aquelles activitats que siguin a l'exterior, aquelles activitats que requereixin desplaçaments. Valorar ben bé en els punts on estiguem si l'activitat que no hem fet és oportuna amb la situació meteorològica que hi hagi, fixar-nos molt bé amb el radar, perquè com comentem i com ara deia el company meteoròleg, doncs aquesta situació de dir exactament en quin punt d'una comarca caurà el patac fort d'aigua no és possible en aquests moments tècnicament, i per tant el que sí que sabem és que hi ha una probabilitat. Fixem-nos doncs com està la situació en el lloc que anem per veure si podem fer l'activitat, i de cara a la nit anirem veient, anirem com evoluciona la previsió per veure aquesta intensitat en la zona de la costa, com la veiem amb el pas de les hores.
0: Com es gestionaran les alertes aquest cap de setmana, tenint en compte també que és el punt de mira?
3: Doncs el mateix que fem sempre. Nosaltres el que fem és veure quina és la probabilitat que hi ha d'intensitat del fenomen, quina afectació pot tenir i quina és la necessitat d'avisar a la nostra població. Si tenim la informació en temps, preventivament, que ja sabeu que les previsions meteorològiques a vegades ens poden indicar aquesta intensitat, doncs nosaltres avisem abans, avisem i demanem doncs aquesta precaució. Si no tenim aquesta informació, i el que veiem és que quan es produeix el fenomen veiem que té aquesta intensitat, doncs llavors, si tenim aquest marge de temps per avisar, indiquem a la població que s'està produint aquest fet. Podem treballar d'aquesta manera, preventivament o a reacció. Per nosaltres és més garantista, és millor treballar preventivament, però a vegades aquesta informació preventiva no la tenim, llavors hem de treballar a reacció. És com fem la tasca de protecció civil.
0: Se suspèn alguna activitat a l'aire lliure aquest dissabte?
3: En aquests moments, el valor que tenim d'intensitat és per fer aquesta precaució i aquesta vigilància. Segurament hi haurà alguna activitat suspesa, però perquè, com t'estic comentant, sabem que molts ajuntaments, moltes activitats ens estan demanant informació, ens estan demanant aquestes previsions meteorològiques que nosaltres ens hem fet, doncs enviem quin és l'estat del pla Inuncat, perquè ells amb això valoren i veuen si localment, en el punt on s'ha de produir aquesta activitat, tindrà l'afectació i actuar en conseqüència i veure que si l'activitat no es pot dur a terme amb garantia de seguretat, doncs el millor és modificar-la, canviar-la d'horari, veure que passi per un altre punt que no pugui ser tan perillós o fins i tot arribar a suspendre-la.
0: És la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil. Ànims, gràcies, bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: 4 minuts per 3 quarts de 8 del matí. També fem una ronda amb alcaldes perquè és evident que aquestes últimes hores han estat molt intenses, especialment la nit de dijous a divendres a les Terres de l'Ebre. Alguns dels pobles més afectats per la pluja des de divendres són Santa Bàrbara, el Montsià i també l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, que van registrar més de 200 litres per metre quadrat. Comencem amb l'alcalde de Santa Bàrbara, és el Josep Lluís Jimeno. Alcalde, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: Com és la situació, com està la situació al seu poble?
1: Bueno, ara, pues, la veritat, han passat una nit tranquil·la, fins ara, fins al moment ha estat plovent, s'ha anat treballant una mica tasques de neteja durant aquesta nit, i bueno, ja he pogut mirar una mica tot avaluar tot el mal que tenim, i creiem que avui estaríem ja en condicions de deixar gairebé el poble totalment netejat i llavors he començat després les tasques ja de reconstrucció. Sí, en un principi, doncs, bueno, ara estem molt tranquils i hem pogut descansar una mica, sí, la veritat.
0: Crec que el barranc del Palós es va desbordar al seu municipi en poc més de mitja hora, realment cada vegada sí. L'aigua a vegades cau amb més violència i sí. No sé si el fet també que hagi deixat de ploure en algunes hores ha provocat la solidificació del fang, o el fet que hagi continuat plovent ha permès també que continuï circulant i us ha permès també doncs, netejar totes les zones.
1: Sí, bueno, de fet era una cosa que et genera bastanta preocupació perquè si et s'obturen les canonades després tens moltes més problemàtiques i la veritat és que vam treballar fins a altes hores de la nit en 5 o 6 dotacions de bombers i vam deixar la feina molt, molt enllestida. A la vegada que hagi anat plovent tota aquesta nit, doncs, ens ajuda a que avui la tasca pugui ser també una mica més senzilla amb el tema del fang.
0: Ahir finalment es van suspendre les classes, ahir divendres, però va ser molt a ultimíssima hora davant també les queixes d'alguns pares. Ho van decidir vostès? Ho va decidir el mateix Departament d'Educació? Com va anar això?
1: No, nosaltres, com ens vam reunir l'equip de govern i les competències que tens otorgades com a alcaldes, nosaltres ja el dijous a les 4 de la tarda vam fer el decret d'alcaldia. Uh-huh. O sigui, nosaltres ens vam anticipar a el que era una cosa doncs, bueno, que no sabíem si arribaria més tard o més pronta, però era una cosa que tenia que arribar a aquesta informació del Departament d'Educació. I ens vam anticipar, bueno, perquè, per desgràcia, tenim molta experiència en riades, és la tercera amb 4 anys que tenim i clar, doncs la veritat sabem realment el que passa i a part d'això no és només que coneguéssim la població sinó que coneixem l'entorn que hi ha molts de barrancs i Santa Bàrbara té un institut en el qual sí, també hi ha transport escolar de diferents poblacions, clar, llavors després jo no, com a alcalde no puc assumir aquest risc de que sabem el que pot arribar a passar perquè Montsià concretament està sent una zona zero del canvi climàtic, no solament amb pluja, sinó amb sequeres extremes. Clar, ja sabem el que bàsicament ens pot passar i la veritat, doncs, bueno, podem practicar sense cap tipus de problema, podem assumir una decisió que no plogui i ser equivocada, vull dir, però el que no podem assumir de cap de les maneres és una decisió que no prenguéssim i que després sigui un autèntic problema.
0: Queda clar. És el Josep Lluís Gimeno, l'alcalde de Santa Bàrbara. Gràcies i bon dia.
1: A vosaltres. Bon dia.
0: Anem cap a l'Ametlla de Mar amb el Jordi Gasaní, el seu alcalde, també un dels municipis afectats aquestes últimes hores. L'Ametlla va registrar més de 270 litres per metre quadrat. Alcalde, com estan?
5: Hola, bon dia. Bon dia. Bé, millor, millor.
0: Han passat bona nit?
5: Sí, sí, sí. Han passat bona nit perquè ahir tornava a haver dubtes, perquè va haver un moment que va començar a ploure molt, molt, molt. Això també ens va fer dubtar en el calendari que teníem doncs, d'actuacions per a poder recuperar una mica els accessos als nuclis de població que tenim. Però bé, per sort, doncs ara ja hem entrat en una altra treva, ha parat, i doncs esperem doncs, que ara d'aquí, d'aquest matí, ja doncs, poguéssim anar continuant amb les tasques de refer a tots aquests espais que s'han d'accedir.
0: Em consta que alguns dels equipaments, com llar d'infants, alguns camins, baixos, també han estat molt afectats per aquestes pluges. Dilluns està garantida la reobertura de les aules, de totes les aules, també a l'Ametlla de Mar?
5: En part. Hi ha, per exemple, la llar d'infants, de que estàvem pendents també de les aigües d'estos dies, si això continuava, perquè el que estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir doncs, de que no hi ha, de que no entra més aigua, vale? I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà, doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé de que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
0: Algun missatge més per tots els seus conciutadans, alcalde?
5: Bé, no, que durant aquest dia doncs, sobretot intentarem que tots aquells nuclis urbans, l'Ametlla de Mar és un espai, és un terme municipal d'uns 67 quilòmetres quadrats amb 16 quilòmetres de costa i està travessat per moltíssims barrancs, uns 12 barrancs, que això ha fet doncs, que aquests fenòmens que van haver, doncs, que alguns d'aquests nuclis hagin sigut impracticables, no? I a partir d'aquí el que fem ara doncs, és amb maquinària ja, este matí i demà, doncs, acabar de netejar perquè es pugui accedir amb normalitat.
0: És l'alcalde de l'Ametlla de Mar, aquí agraïm també que ens hagi volgut atendre aquest matí de suplement. Una abraçada, gràcies, bon dia.
5: Gràcies, bon dia.
18: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.era.cat.
19: Es pensaven que s'havia acabat.
20: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.

0: excepcionals sempre hi són.
1: Des d'ahir per la tarda aquí va començar a ploure.
0: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
2: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua, concretament
0: aquí. Amb la informació.
3: Catalunya Ràdio.
4: Estan fent el pitjor, és un moment molt greu.
5: Que no voten, paguen deudes.
6: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
7: Pots portar-nos el que puc. El que està al meu abast.
3: Catalunya Ràdio.
0: A tota hora i a tot arreu.
8: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
9: Pedro Sánchez suspès a convocar eleccions arran del fracàs dels...
10: És una tarda d'alta tensió informativa, una tarda de dubtes, d'incertesa. Qui sap si de terratrèmol polític, però sobretot és una tarda de ràdio. Una tarda de Catalunya Ràdio, una missió conjunta amb el 3CAT Info.
0: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
12: Bon dia.
11: Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat perquè la pluja pot tornar a ser intensa avui, especialment a les Terres de l'Ebre.
12: La zona intenta recuperar-se de l'episodi d'aiguats d'ahir. Els bombers van fer més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones. Protecció Civil continua demanant molta precaució.
11: Pedro Sánchez reflexiona des de la Moncloa si convoca eleccions espanyoles anticipades per finals del mes de novembre.
12: El president espanyol s'agafa el cap de setmana per reflexionar després que el Congrés tombés ahir els dos decrets d'habitatge i el sindicat de llogateres crida a la vaga general. Avui serà dia de manifestacions a Barcelona, Madrid, Palma i València.
11: D'aquí uns instants, quan passin 5 minuts de les 8 del matí, Míriam Nogueres, la portaveu de Junts, al Congrés, aquí al suplement. Interessant, sens dubte, de sentir-la, perquè tenen tots els focus des de fa ja unes quantes hores. Els Mossos van escorcollar ahir els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig de Terrassa al barri de Can Parellada.
12: Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. I ara es busca un quart implicat en els fets.
11: A les Gavarres s'acceleren els treballs per retirar els arbres cremats i evitar l'erosió dels terrenys 3 mesos després del gran incendi forestal.
12: Els propietaris afectats han començat la redacció d'un pla de restauració i avancen el suplement que no descarten denunciar per la via penal l'empresa que va provocar l'incendi.
11: Els Estats Units finalment no prohibiran les exportacions de dièsel nord-americà a Europa.
12: Ho ha descartat Donald Trump, que cataloga la relació amb el continent europeu de molt bona i diu que el veto mai ha estat damunt la taula.
11: El govern francès s'obre a dialogar ara amb els estudiants després de les protestes violentes als instituts de secundària i al carrer.
12: El ministre d'Educació ha promès fer-los cas, però les associacions d'estudiants diuen que les mesures que plantegen no són suficients.
11: Letònia celebra avui eleccions parlamentàries amb la seguretat nacional com un dels temes clau davant l'amenaça de Rússia. A tot això, l'actual primer ministre lidera les enquestes amb una política pro-europea de ferma defensa d'Ucraïna i de l'OTAN. I avui també està l'escalfarem motors pel gran concurs de castells de la Tàrraco Arena Plaça. Avui hi ha jornada, però és que demà, a partir de les 6 del matí, i fins que faci falta, serem a Tarragona per explicar-vos doncs, el concurs de castells més espectacular del món. Les 12 millors colles a la Tàrraco Arena Plaça. A partir de les 10 comença el concurs. Demà fem el suplement, tot sencer, des de Tarragona. Els esports, la selecció espanyola juga aquest vespre contra la República Txeca, amb especial protagonisme per jugadors del Barça.
12: Lamine Yamal pot tornar a ser titular juntament amb 5 altres jugadors blaugrana. Serà el tercer partit consecutiu de la selecció en només 8 dies.
11: Marina Laminos, tots els titulars dels diaris avui amb les portades, amb la mirada posada a la decisió que ha de prendre aquestes properes hores Pedro Sánchez, fotografies d'ahir al Congrés i també dels aiguats d'aquesta nit.
12: Sí, a l'ara Sánchez valoren a les eleccions després del no de Junts, el PP i Vox els decrets, a sota la fotografia és de Míriam Nogueres passant per davant de Sánchez precisament a l'hemicicle i més avall a la part inferior aiguats a les Terres de l'Ebre. A l'avantguàrdia, fotografia del president espanyol que ocupa gairebé tota la plana entrant ahir al Congrés. Titular, Sánchez suspès un avenç electoral després del cop de porta de Junts. Fan servir el mateix verb al periòdico. Sánchez suspès a les urnes per la derrota del decret d'habitatge. Aquí la fotografia gran, però, és de veïns de Santa Bàrbara al Montsià netejant un local inundat. I al punt avui, i veiem també Sánchez d'esquena i el titular ras i curt, tombats els decrets de l'habitatge.
11: Diari El País, fotografia de dues noies joves seguint a través del telèfon mòbil la votació d'ahir al Congrés.
12: Titular, Sánchez suspès a cridar les urnes. A la Razón, també descriptiu, Sánchez i el seu nucli busquen avançament electoral, la sort ja està tirada. El Mundo, que

0: Pla de fracàs, Sánchez alimenta les eleccions després del seu fracàs final en l'habitatge i a la BC que van més enllà. Sánchez repeteix l'embolic dels 5 dies de reflexió.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 82 espelmes, mai fer gil.
2: La meva mare, bàsicament, no volia que em dediqués a això. En canvi, el meu pare sí. Va dir, doncs...
1: Una actriu de renom que ha doblat al català altres companyes de professió, com Meryl Streep, Glenn Close i Diane Keaton, i aquí també heu vist al teatre i a la televisió, en sèries com El cor de la ciutat i Com si fos ahir. 68 espelmes, Josep Bargalló.
3: Nosaltres tenim l'esperança que sí. L'esperança de que puguem tornar avui... a les escoles, als instituts i que els poden...
1: Llicenciat en Filologia Catalana, ha treballat en ensenyament públic i en el món editorial i també s'ha dedicat a la política. Va ser conseller d'Educació en dues etapes diferents, una molt breu amb Pasqual Maragall de president i l'altra en Quim Torra. 45 espelmes es va tenir Ibrahimovic.
4: I think I'm the best, without joking. I'm the most complete player that ever exists.
1: Segurament el futbolista suec més important de la història del futbol i un dels davanters més carismàtics d'aquest esport. El seu ego està no més gran que el seu gairebé 2 metres d'alçada, ja que en Barça recordaran per la mala relació que va tenir amb Guardiola, a qui va titllar de filòsof. Vida social. Marta Ferrer, avui els Pets celebren 40 anys sobre els escenaris a Brunyola.
5: Després de l'èxit de la primera meitat de la seva gira Canten les 40, en què van repassar 4 dels seus discos més emblemàtics, ara estan girant els 8 discos que no van cantar però que estan igualment plens d'himnes. Avui els tocaran a 9:15 del vespre a l'Avellana Jove i encara queden entrades per entre 15 i 30 euros. M'encanta
1: que et queixis del mal temps. Ferran Palau presenta disc avui a Vic.
5: El cantautor està de gira amb Aniversari Feliç, un treball que s'allunya del ritme terrenal per explorar un espai sonor diferent que marca un punt d'inflexió en la seva carrera. Avui el tocaran directe a l'espai ETC de Vic a les 8 del vespre. Les entrades es poden comprar per 12 euros.
1: I a l'Espai Texas, després de nosaltres.
5: El musical escrit i dirigit per Jumon R, compta amb música de Miquel Tejada i està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro. I explica la història d'una parella que ho acaben de deixar, però s'han promès no perdre el vincle. Ara, com es fa això? Avui la funció és doble, a les 5 de la tarda i a 8:15 del vespre, i les entrades es poden comprar a partir de 20 euros.
1: El Poliorama encara s'hi pot veure a la truita.
5: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Boixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui a funció a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre les entrades a partir de 13 euros.
1: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb una gran festa popular a Barcelona.
5: Que estarà plena de sorpreses i que comptarà amb la música del grup de versions Motherfucker i amb Nao i Marcel DJ Set, a més d'intervencions de convidats estrella. Serà avui a partir de les 9 del vespre a la plaça Margarida Xirgo.
1: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils, la narració a càrrec del Carles Tabó. Avui el conte es titula Història d'una rivalitat.
6: En aquest autobús no hi ha lloc per a tanta vulnerabilitat. Només hi queda lliure un seient reservat i estan a punt de pujar una dona embarassada, un noi enguixat que va amb crosses perquè s'ha fet miques la tíbia i el peroné, i una dona amb una edat més que respectable que sosté la seva ànima sobre un bastó. Aquesta convergència tràgica serà l'avançada d'una competició poc edificant, digna de convertir-se en una nova modalitat dels Jocs Paralímpics. L'anciana exhibirà un cop de bastó al cul de la prenyada. La prenyada agafarà la cama enguixada del noi per impedir que avanci. El noi intentarà fer pinça amb les crosses per bloquejar el bastó de l'anciana. Amb tot, després d'una cursa fins a la meitat de l'autobús, tots tres es plantaran alhora davant el seient de la discòrdia. Sabedors que no arribaran a cap acord, demanaran el concurs d'un passatger neutral. Un home amb pinta de saberut que farà de jutge. L'embarassada, l'enguixat i l'anciana es col·locaran en fila davant seu, buscant el perfil que millor faci lluir la seva condició. I en paral·lel a tota aquesta cerimònia, un nen sec, coix i amb una gepa prominent que acaba de pujar, ocuparà el seient sense romanços.
1: Música.

0: Camí de les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics. Avui és l'hora de la Iniesta. Like, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Amb un dels grups indie britànics de moment, Blossoms. La banda de Stockport acaba de treure aquest divendres el seu 6è àlbum, Songs from the Wedding Cake. I com a carta de presentació tenim Meet Me in Love, amb aquest so indie pop que els ha fet grans al Regne Unit.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

És dissabte 3 d'octubre del 2026, l'última vegada que Pedro Sánchez es va prendre un període de reflexió. La conclusió es va moure entre la premsa del cor, recordem que es confessava com un home profundament enamorat de la seva dona, i la política. La reflexió va acabar amb un nou impuls en la seva carrera política i amb una victòria clara del PSC a les eleccions catalanes. Sánchez, resistent per naturalesa, amb més vides que un gat, madura aquest cap de setmana si convoca eleccions anticipades. El fracàs dels decrets d'habitatge al Congrés pel veto de Junts, del PP i de Vox li pot servir de gasolina per posar les urnes i tirar els daus per última vegada. A Sánchez, amant del bàsquet, res li faria més il·lusió que un last dance a la Moncloa amb un triple a l'últim segon, remuntada inclosa. A qui li convenen unes noves eleccions? Tot indica que el PSOE ho té complicat, no tant per les perspectives de Pedro Sánchez, com perquè a la banqueta situada a la seva esquerra hi té jugadors desgastats a les enquestes, incapaços d'articular un projecte que reculli totes les sigles i tots els personalismes. En canvi, al davant hi tenen un equip amb un funcionament gairebé militar, amb dos entrenadors, Feijó i Abascal, que concentren tot el joc a l'extrem dret del camp. L'esclat per l'habitatge, això sí, pot alterar tant les regles com el cronòmetre, i és que les possessions cada vegada són més curtes i no s'ha de menys tenir la màxima de l'esport que diu que costa més guanyar que perdre. El debat d'aquest divendres també ens va deixar imatges del faristol que es podrien veure perfectament en un bar, amb bitllets de 50 euros i claus de casa com elements de tretzo. Reflexioni el que reflexioni Pedro Sánchez, el pavelló balcànic en què s'ha convertit el Congrés ja té el compte enrere activat per anar a les eleccions, i els partits sota la influència de la Mari Carmen o de la Francisca, que envia correus a la direcció de Junts, saben que els propers comicis es jugaran en un terreny de joc pantanós, les condicions de vida de la gent. Es notarà aquest vespre amb mobilitzacions arreu de l'Estat i quan arribin les eleccions. De moment, Sánchez ja té el primer miracle a la butxaca. Qui se'n recorda de Ceuta i de les joies saudites de Zapatero? Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Octubre, octubret, s'endú la calor i ens porta el fred. Enric Agut, més que el fred, el que ve és la pluja d'aia fa dies i continua i tenim alertes engegades tot el cap de setmana.
2: Correcte. És un octubre que ve com els últims, que amb el mar tan calent, a la que arriba aire fred en alçada, doncs això acaba amb tempestes amb aiguats com els que hem tingut aquesta setmana alguns dies i com els que avui podríem arribar a tenir si les previsions que indiquen alguns models es compleixen. De moment aquest matí, pluja al Montsià, al Baix Ebre, es tornes a la Terra Alta, són pluges, podríem dir, moderades, amb alguna tempesta tant en tant, i cap allà a les 11-12 ja podrien arribar més ruixats procedents del mar per la costa i altre litoral, i després a la tarda avançar a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, en menor mesura a Ponent. Serà una primera tongada de pluja, alguna pot ser forta, tenim perill alt, al taronja, a prop del mar, a les comarques costaneres, del litoral, i si no és taronja és el perill en groc. Alguna podria ser torrencial, a mitja hora descarrega més de 40 litres, i l'altre focus d'atenció serà a partir d'aquest vespre nit, nit matinada, quan arribaria més pluja, especialment a comarques de Girona, de Barcelona, i que poden ser especialment fortes.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Cap de setmana de reflexió per Pedro Sánchez. Tornem a viure un d'aquells moments en què el president es tanca a la Moncloa, en aquest cas per decidir si convoca eleccions anticipades després de la derogació ahir dels dos decrets d'habitatge. Mentrestant, al carrer d'Escalfant, avui hi haurà nova jornada de manifestacions arreu del país mentre el sindicat de llogateres comença a moure els fils per convocar una vaga general. Aquesta era l'última crida que feia Pedro Sánchez als seus socis.
3: Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido, de las presiones...
1: No va ser suficient perquè Junts hi donés suport. De fet, van ser els protagonistes de la jornada. Ahir qui va donar la cara va ser Miriam Nogueras, a qui de seguida saludarem els micròfons del suplement. Però fa unes hores, pràcticament de matinada, Carles Puigdemont també ha volgut donar la seva opinió a través de la xarxa. En un article denuncia una campanya de desgast del seu partit, sobretot per part del PSOE, a qui titlla d'irresponsables i de qui diu ja tenien dissenyada la campanya electoral abans de la votació d'ahir. Per Puigdemont, una victòria al Congrés hauria estat propaganda per a Pedro Sánchez si s'haguessin aprovat els decrets, assegura, el problema de l'habitatge continuaria intacte. Mentre Pedro Sánchez és a la Moncloa reflexionant sobre si convoca o no convoca eleccions, que podrien caure, segons el calendari, el 29 de novembre o principis de desembre, el seu nucli dur assegura que qui decantarà la balança serà la indignació als carrers, la pressió interna i l'oportunitat del calendari. Detalls des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia. Pedro Sánchez ho meditarà el cap de setmana i si es decideix a convocar eleccions ho anunciarà dilluns. Abans vol analitzar la derrota al Congrés, veure la resposta als carrers i calibrar la força de la mobilització, tot i que ahir ja enviava Junts, el PP i Vox aquest missatge en clau electoral.
3: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
4: Hi ha ministres que l'animen a convocar, creuen que no hi haurà millor oportunitat que votar a finals de novembre, d'altres però demanen no precipitar-se i entregar mig any abans el govern al PP i Vox. Sumà també diu estar preparat per anar a les urnes, tot i que encara no tenen candidat. Pablo Agustín Llull diu que si es vota serà un plebiscit per l'habitatge i contra Junts.
5: Junts ha tomat una decisió absolutament incomprensible i desastrosa que les lleva a la desaparició de su espacio político.
4: Però Míriam Nogueras trasllada tota la pressió a Pedro Sánchez per no haver fet el paquet d'habitatge que li reclamaven.
6: Estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida.
4: No tothom veu clar en eleccions anticipades. Per Esquerra seria un error, una irresponsabilitat, veient la desorganització a l'esquerra del PSOE.
7: Cabeza fría. Parece que no hay nada a la izquierda del PSOE votable.
4: En canvi, el Partit Popular i Vox es freguen les mans davant d'unes eleccions imminents. Ara Pedro Sánchez ha de decidir si fa de la necessitat virtut i si es veu fort per capgirar totes les enquestes que fins ara el donen com a perdedor.
1: Gràcies, Paula. Ho explicaran a la taula. PP i Vox es freguen les mans. De fet, Alberto Núñez Feijóo, líder dels populars, demanava a Pedro Sánchez que posés les urnes.
8: Tiene la coartada. Ponga la fecha. Convoque elecciones. Que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle.
1: Una opinió que comparteix amb l'expresident i company de files Mariano Rajoy i sorpresa també amb Felipe González. Mentre el Congrés es votava els decrets, els dos expresidents van coincidir en un acte a Galícia. tots dos coincideixen que la legislatura ja hauria d'haver acabat fa temps.
9: Todo esto no tiene ningún sentido. Ya hacía mucho tiempo que la única salida a la situación que vivimos aquí es la convocatoria de elecciones, si no, pues estaremos otros 8 meses más, pues como hasta hoy.
10: Si digo que hay que convocar elecciones, no se convoca. Trump quiere mandar en la Reserva Federal, quiere mandar en los jueces, estoy hablando de Trump, no de Sánchez.
1: Chupito. Haurem d'esperar com a mínim fins dilluns, sembla, per saber què decideix Pedro Sánchez, però està clar que es troba en un altre punt d'inflexió de la legislatura. De fet, aquest últim any i mig ha estat convuls pel president espanyol, han esclatat casos de corrupció al seu nucli de confiança, han tomat les condemnes del seu germà i del fiscal general de l'Estat, té la seva parella amb un judici obert i un dels seus màxims suports al PSOE, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, està imputat per la justícia. En tots aquests fronts, per què ara és el moment en què es planteja convocar eleccions? Doncs li fem aquesta pregunta al cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Raül, bon dia.
11: La política, tal com la tenim construïda, va d'escollir moments. Pedro Sánchez porta mesos i mesos en una situació molt delicada. Tan delicada que no tenia cap més camí que resistir, perquè l'alternativa era entregar el govern espanyol al PP i a Vox. En l'últim capítol, de la primavera fins ara, ha encadenat el cas Zapatero amb la crisi de Ceuta. I necessitava sortir com fos de temes que no l'ajudaven. Ara l'ha trobat. Amb l'habitatge, Sánchez té un marc amb el qual se sent còmode i pot plantar cara a Feijó. Per això, difícilment trobarà un moment millor per l'examen de les urnes. Però té riscos. Ha de convocar les eleccions, per força, per llei, 2 mesos abans. I és difícil que l'habitatge monopolitzi el debat durant 2 mesos. Segueix, a més, tenint enquestes en contra. I una setmana amb l'habitatge al centre és massa poc temps per calibrar si hi ha marge per remuntar. I té, a més, antecedents poc favorables. El 2011, amb Zapatero a la Moncloa i els indignats a les places, l'avançament d'eleccions, tot i les grans diferències amb ara, va acabar amb la majoria absoluta de Mariano Rajoy.
1: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Molts focus posats aquestes últimes hores en Junts per Catalunya. Important sentir ara el suplement Míriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés. Bon dia i moltes gràcies.
12: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Primer de tot, comencem pel principi. Per què van decidir votar no als 2 decrets per l'habitatge?
12: Perquè no és una bona llei. Nosaltres ahir el que vam fer va ser impedir un empitjorament de la situació, però certament queda pendent una solució. Escoltant també aquests darrers minuts de la ràdio, el que per nosaltres està clar és que tant el PSOE com els socis, i el PP i els seus socis també, porten moltes setmanes pensant més en la campanya que no pas en una solució. I amb això també et contesto la pregunta, Només hi ha 2 propostes a sobre la taula en aquesta matèria d'habitatge. La proposta del Sindicato de Inquilinos d'Espanya, que és la que defensen el PSOE i els seus socis, i la proposta de Junts. Punt. No hi ha cap altra proposta. I nosaltres el dilluns al matí, després d'uns dies de parlar amb el Partit Socialista, que com sabeu nosaltres fa molts mesos que ens vam retirar de la negociació, és a dir, aquesta gent no compleix allò que s'acorda, per tant, no té cap sentit parlar amb gent i negociar amb gent que després no compleix, però amb un tema que realment al final les conseqüències d'aquestes polítiques que s'han anat aplicant els darrers anys són terribles, cada cop hi ha menys oferta, els preus cada dia són més alts, nosaltres decidim en moments excepcionals prendre també decisions excepcionals. I el dimarts de fa 2 setmanes, quan la ministra d'Habitatge em contacta i em diu que estan disposats a treballar en un reial decret, la base del qual és el reial decret que nosaltres mateixos el dia 3 de setembre li entreguem al senyor Sánchez, abans que esclatessin el cas Mari Carmen i de més, nosaltres, òbviament, realment creiem que aquesta gent té voluntat de poder virar la situació. La nostra proposta recull mesures que s'estan aplicant a altres països de la Unió Europea i que estan funcionant, i fins dilluns al matí nosaltres realment creiem que aquesta gent està disposada a fer un canvi i a frenar la tendència dolenta que hi ha hagut fins ara. Després de les diferents rodes de premsa dels socis seus, a la tarda ens envien un nou text, el darrer, que és completament diferent, que segueix, que és com els darrers dos, si recordeu fa mesos es van votar reials decrets similars, doncs és exactament el mateix que s'havien votat i tombat, amb la diferència que inclou la modificació de la llei d'arrendaments urbans, la modificació de 34 articles aquí també.
1: Vostès es queixen molt que els decrets no definien què és un fons voltor, però crec que és important també que Junts defineixi què és un petit propietari, també perquè m'he llegit les seves propostes. Per vostè, què és un petit propietari?
12: No és tant que és per mi, sinó que és realment la definició, i a Espanya és la definició de 10 propietats, a Catalunya s'ha baixat a 5, però és que ni ells s'aclaren en què és un petit propietari, perquè en el grup de treball que s'ha fet a la Generalitat de Catalunya cada setmana et canvien la definició, però en qualsevol cas, més que la definició, que podem entrar al detall, és el model de país que defensem, i el nostre model no és ni el model Colau ni el model Ayuso, i en la nostra proposta el que recull, si nosaltres volem frenar aquesta tendència en la que cada vegada hi ha menys habitatge, a Catalunya el 90%, més del 90% dels propietaris de Catalunya són petits propietaris, per tant el que necessitem és poder donar estabilitat i seguretat jurídica a qui està posant habitatge a disposició dels ciutadans, per tant cal protegir-lo. I la proposta que fa el Partit Socialista i el Sindicat d'Inquilinos d'Espanya segueix sense protegir. Per tant, si una família té un pis que el pot posar a lloguer però té por a llogar-lo, pot decidir no posar-lo a lloguer. Per tant, cada vegada hi ha menys habitatge i això perjudica principalment a la gent jove, a la gent amb pensions baixes, als autònoms amb sous baixos, amb gent amb contractes de mitja jornada. Per tant, a la gent més vulnerable. Quan es va aprovar el Reial Decret, quan es va publicar el BOE, en 24 hores es van retirar més de 4.000 pisos del mercat. Per tant, nosaltres, en aquell que proposem és el que fan, per exemple, a Alemanya. Quan hi ha... Si vols t'ho explico, eh? T'ho dic perquè la gent jo crec que ha d'entendre que més enllà del titular el que hi ha és una llei que s'ha de poder aplicar. Nosaltres no hem trobat ni un sol jutge que signés aquesta llei, ni un sol jutge que digués que amb aquestes definicions de fons, etc., podia aturar un desnonament. La nostra proposta sí que frena la compra d'habitatge per part dels fons voltor. A nosaltres se'ns ha venut que aquesta gent vol frenar els fons voltor i aquesta gent no s'ha atrevit amb els fons voltor. Aquesta llei permet als fons voltor seguir comprant. La nostra proposta prohibia comprar els fons voltor. Incluïa propostes, insisteixo, que la resta de països de la Unió Europea estan funcionant, i pel que sigui, perquè estan en clau campanya electoral, aquesta gent va decidir arrossegar-se per aquest xantatge ideològic dels extrems.
1: Fins i tot el PNB, poc sospitós de ser d'esquerres, s'havia posat bé tirant davant els decrets. A la foto del no, Junts surt al costat de PP i de Vox. A vostè li agrada aquesta foto?
12: És la foto que li interessa vendre al Partit Socialista. Nosaltres tenim molt clar que el nostre bloc és Catalunya, crec que ho hem demostrat, i crec que és un error assenyalar a 7 diputats que són els únics que han treballat una proposta que realment pot solucionar el problema. Nosaltres ahir mateix vam entregar un altre reial decret amb aquestes propostes de consens que ja havíem treballat amb ells i que semblava que podien acceptar. Fixa't que ella és la mateixa ministra que diu en seu parlamentària, perquè no pot dir una altra cosa, que nosaltres no som com els altres partits espanyols. Nosaltres ens hem assegut, hem treballat propostes i malauradament el senyor Sánchez està més en clau electoral que no pas en poder solucionar el problema, i al final pensar diferent del que pensa la senyora Belarra o la senyora Colau, aquí s'ha convertit en un risc, i t'assenyalen que al final és l'única arma que tenen, a falta d'arguments, perquè no n'hi ha per defensar una llei que no es pot aplicar. Nosaltres assumim el risc, no defensem el mateix model, i hem de poder hauríem de poder fer-ho sense ser assenyalats. Però nosaltres estem convençudíssims del que vam fer ahir. Nosaltres vam impedir un empitjorament. Tenim la proposta per poder solucionar o començar a solucionar el problema, perquè aquesta gent porta 8 anys governant i no ha estat fins al final d'aquesta segona legislatura que han fet una proposta i que l'han posat a sobre la taula. Nosaltres fa mesos que les tenim registrades.
1: Li volia preguntar, senyora Nogueres, hi ha publicades una sèrie d'enquestes, inclosa una del CEO específica sobre habitatge, que indica que els votants de Junts estan a favor de la regulació del mercat de lloguer. No creuen que aquesta decisió d'ahir ens passarà factura electoral?
12: Mira, nosaltres, i no sé si és un error o, és una, o no ho és, nosaltres mai a la vida hem votat en, pensant en clau electoral o pensant en les enquestes. Nosaltres som molt conscients que la situació
1: actual
12: és terrible.
1: Però si pensant en els seus electors, no? Si pensant en què diuen...
12: Precisament, pensant en els ciutadans de Catalunya, nosaltres ahir vam fer el que havíem de fer. Si aquesta llei s'hagués aprovat, la situació actual encara seria pitjor. I per tant nosaltres no votem en clau electoral, assumíem els riscos de l'opinió publicada. Som conscients que nosaltres som 7 diputats i que ens hem convertit en l'oposició d'un govern espanyol que té totes les eines comunicatives, mediàtiques, per poder imposar el seu marc mental i el seu relat, però nosaltres no busquem la derrota a ningú, sinó que busquem la solució al problema, i viure de lloguer en una habitació no ha de ser l'horitzó dels nostres fills. Punt. I amb aquestes lleis, i s'ha comprovat al final una llei, els resultats d'una llei es mesuren, les conseqüències d'una llei es mesuren amb els resultats, i els resultats són nefastos. I ens n'anem cap aquí, que el nostre fill aspiri a poder tenir i viure en una habitació de lloguer. Per tant, nosaltres, la nostra responsabilitat, que segurament, perquè el titular és molt difícil de combatre, estem en una posició, insisteixo, de l'opinió publicada, més complicada, però estem convençuts que hi ha una gran majoria de catalans, i també us hem de dir que ens han... que el feedback que ens ha arribat és d'agraïment.
1: Senyora Nogués, que si no ens desviem del focus, si Carles Puigdemont pot tornar aviat per l'amnistia, fins i tot podria ser candidat, vostè seria disposada a cedir-li el lloc en cas que s'avancessin unes eleccions a Espanya?
12: Mira, nosaltres, com deia abans, no estem pensant en cap cas en eleccions.
1: Home, però si Pedro Sánchez està reflexionant, vull dir, per molt que no ho pensin, es poden trobar en aquest escenari dilluns. Vostès sabien que si tombaven aquest decret podia provocar unes eleccions, això?
12: Nosaltres fa molts mesos que li vam demanar eleccions en seu parlamentària al senyor Sánchez. Som els primers que en una sessió de control de fa 7 mesos li vam dir que convoqués eleccions perquè això no tenia cap recorregut. Per tant, nosaltres estem preparats. El que no té cap sentit és que el president de Catalunya a l'exili segueixi a l'exili. Per tant, veurem què passa si finalment... I mira, ara que em poses aquest tema sobre la taula, el que està passant en el tema dels decrets és exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Nosaltres se'ns va dir a tot per votar que no a la primera llei d'amnistia. No era una llei ben feta, no era una llei que pogués amnistiar a tothom. El nostre no ens va suposar rebre unes pressions molt fortes, però al cap d'un mes, per haver aguantat la posició, em va resultar una llei que no només és avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que a més a més soluciona el problema amb molta gent que no és precisament la gent més coneguda. I en aquest cas hem fet exactament el mateix. Aquesta llei no hagués solucionat el problema, aquesta llei no atura els fons, aquesta llei no atura els desnonaments, aquesta llei no ajudarà a que hi hagi més oferta, a que hi hagi els preus més baixos, i per tant nosaltres tenim la proposta perquè així sigui. I em dius, bueno, però tu vols guanyar 10-0? No. Nosaltres, quan vam seure a negociar amb el Partit Socialista la setmana passada, vam renunciar a coses que ells no acceptaven, comprensible, i òbviament ells també en van renunciar. Hi havia un principi d'acord. La pregunta no és per Junts, perquè ha tombat una llei que no funcionarà, una llei que està mal redactada, una llei que cap jutge et signaria. La pregunta és per què el Partit Socialista, tenint una solució a sobre la taula, ha decidit que se'n torna al costat dels extrems i defensa allò que és indefensable.
1: No, m'ha respost la pregunta, li pregunto d'una altra manera. Creu que Carles Puigdemont seria un bon candidat si es pogués presentar a unes generals?
12: Jo crec que el president Puigdemont és el nostre millor candidat a la Generalitat.
1: Està damunt la taula aquest escenari?
12: No, de veritat que no, no entenc d'on ha sortit
1: tot això. No, li pregunto perquè és possible, simplement no hi estava descartat. I després, una altra cosa, aquest cap de setmana hi havies obertes en la Moncloa per part de vostès per continuar conversant, o s'ha acabat aquí el diàleg i aquestes negociacions d'aquestes últimes setmanes?
12: No hi ha cap conversa oberta. La darrera El darrer contacte que hi ha hagut és en el moment que nosaltres els hi traslladem aquesta proposta que inclou aquelles propostes que ja havíem parlat amb ell, que ens semblava o que ens havien fet entendre que podrien ser una sortida, i són aquesta proposta en la que es protegeix el petit propietari, per tant, obrim la via que comenci a pujar l'oferta, que definitivament sí que combat els fons voltor, cosa que no fa el Reial Decret que ahir ens feien votar, i per tant entenem que la pilota està sobre la seva teulada, veurem si realment ells tenen ganes de solucionar el problema. És evident que si convoquen eleccions la decisió haurà estat en clau electoral i no constructiva, perquè si hi ha una solució sobre la taula i realment els hi preocupa la gent i poder solucionar els problemes, aquesta opció s'hauria de treballar. Però veurem el que decideixen, però de moment a nosaltres no ens han contactat.
1: Molt bé, última pregunta. Què li respon a Rufián quan li diu que el que li queda de política s'esforçarà perquè vostès, és a dir, Junts, acabin en el més gran ostracisme?
12: Miri, nosaltres, com hem dit, tenim moltes propostes. El senyor Rufián ha sortit moltes hores al faristol, però no ha presentat ni una sola proposta. Entenem que la seva proposta és la que presenta el Partit Socialista. Nosaltres en només 2 anys hem aconseguit aprovar lleis pròpies. El senyor Rufián, en 8 anys que fa que és el soci del Partit Socialista, no han aconseguit aprovar ni una sola llei pròpia. Per tant, dir-li al senyor Rufián que nosaltres ens dediquem a fer feina, que ell es dediqui a xerrar, si és el que sap fer, i ja està. Nosaltres, jo no treballaré mai perquè Esquerra quedi a l'ostracisme. Tant de bo els partits catalans fossin tots molt forts, perquè a Madrid, en la defensa dels interessos de Catalunya, certament ens veiem molt sols. I ja està, vull dir que aquí no tinc massa res més a dir. En qualsevol cas, sí que m'agradaria afegir respecte del PNB. Hi ha una diferència amb el PNB, tant PNB com Coalició Canària, nosaltres ens han fet arribar que no comparteixen tampoc el contingut d'aquestes lleis. L'aplicació d'aquestes lleis és molt nociva pels ciutadans, però certament el PNB necessita el Partit Socialista a Euskadi per governar, i per tant canvia molt la pel·lícula.
1: Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, li agraeixo que avui hagi volgut donar la cara al suplement, perquè és evident que tenen els focus posats i que, sens dubte, era una de les entrevistes del dia. Gràcies i bon dia.
12: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. El fracàs dels 2 decrets d'habitatge al Congrés s'ha traslladat al carrer. El sindicat de llogateres de tot l'Estat crida a la vaga general, ho deia ahir el portaveu Enric Aragonès des de l'Assemblea de la Plaça de Catalunya.
13: Els centres educatius, que es facin assemblees, els llocs de treball, els comitès d'empresa, que es comencin a fer assemblees, a les universitats, que els estudiants convoquin assemblees de facultat i comencin a preparar la vaga, als pobles, a les ciutats, la pagesia, les associacions de veïns, que tothom es posi a preparar la vaga.
1: Mentrestant, avui serà un dissabte de protestes. L'entitat ha convocat marxes en defensa del dret a l'habitatge a Girona, València i Palma. I a la tarda, una de les que es preveu més multitudinària serà l'Hospitalet de Llobregat a les 7 de la tarda, amb columnes vingudes d'arreu del país. Ahir els activistes ja van escalfar motors a Barcelona amb 2 mobilitzacions que van tallar el trànsit a l'Avinguda Meridiana i també a la Gran Via. A aquesta hora anem cap a Madrid, on avui també hi haurà mobilitzacions. Montse Mir, a aquesta hora des de la Puerta del Sol. Bon dia, Montse.
14: Hola, bon dia. Hi haurà una manifestació aquest migdia que començarà des de 4 punts de la ciutat amb destí final a la plaça de la Cibeles, que és on hi ha l'Ajuntament. Ahir a la nit aquí, a Puerta del Sol, pràcticament no es podia caminar. Era un formiguer de gent, de convocatòries diferents, etc, etc. Avui tot el contrari, hi ha molta calma. El cert és que està plovent bastant aquí a Madrid. Hi ha molta menys gent, només els acampats, alguns escombren, d'altres esmorzen, i també serveis de neteja i gent que va a treballar, m'imagino que als bars i cafeteries del voltant i botigues que de moment encara no han obert. Hem de dir també que la protesta ha agafat també un to més polític, amb la presència de partits d'organitzacions juvenils, de partits d'esquerra, com per exemple la Coordinadora Juvenil Socialista, que ahir va fer doncs un acte multitudinari ahir a la nit aquí en aquesta zona de Sol, que és on s'agrupen tota aquesta sèrie de gent. És a dir, que sembla que les últimes hores la política agafa una mica el relleu o eclipsa una mica el sindicat de llogateres, que és qui primer va convocar aquesta mobilització i l'acampada. Durant la marxa d'aquest migdia, que té el lema de cap a la vaga general, també reclamen la reducció d'un 50% dels preus dels lloguers i també l'expulsió dels fons voltor.
1: Protecció Civil manté alerta el pla Inuncat pel nou episodi de pluja que ha d'arribar en aquestes properes hores. La subdirectora Imma Soler demanava fa uns minuts a l'antena del suplement extremar les precaucions perquè avui es pot tornar a repetir una situació de pluja torrencial al litoral central i al sud de la Costa Brava.
15: Avui estem encara amb alerta del pla Inuncat. Avui és un dia que poden haver-hi pluges torrencials, puntualment torrencials, en molts punts, a gran part del territori, no només a la zona del Montsià i del Baix Ebre, sinó que a gran part del territori poden haver-hi aquestes pluges que poden ser puntualment intenses.
1: Tot això mentre les Terres de l'Ebre intenten tornar a la normalitat després d'una jornada marcada pels forts aiguats que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en diversos punts. Els bombers han fet més de 300 sortides i una vintena de rescats de persones, però no hi ha hagut danys personals. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Ara mateix continua plovent en diferents punts de la zona. A les cases d'Alcalà tenim el Jordi Barranca amb la unitat mòbil amb l'Albert Cots. Jordi, bon dia de nou.
16: Hola, Roger, molt bon dia. Sí, ara que continua plovent, aquí les cases del Canal fa amb una miqueta més intensitat del que ho feia a les 7 del matí, però res a veure amb el que ha plogut i sobretot amb com ho ha fet des de dijous a la nit. Veiem equips de manteniment, tant municipals com també d'altres institucions, revisant sobretot els punts més crítics. Els municipis de la comarca més afectats per aquestes pluges, com seria el cas de Santa Bàrbara, això és a l'interior, a la plana del Montsià, han aprofitat la treva d'aquestes últimes hores per netejar al màxim el municipi a l'espera d'iniciar la reconstrucció de tot allò que s'ha danyat per aquestes pluges. Així us ho deia Lluís Jimeno, alcalde del municipi, aquí al suplement de Catalunya Ràdio.
17: Han passat una nit tranquil·la, han anat treballant una mica tasques de neteja durant aquesta nit, avaluar tot el mal que tenim i creiem que avui estaríem ja en condicions de deixar gairebé el poble totalment netejat i i començar després les tasques ja de reconstrucció.
16: On més ha plogut, però, des de l'inici d'aquest temporal és a l'Ametlla de Mar, això és el Baix Ebre, també aquí el suplement l'alcalde Jordi Gazeni destacava com encara queda feina per fer, sobretot per assegurar l'obertura de certs equipaments municipals de cara a dilluns.
18: Estem ara pendents és de fer una altra repassada forta per poder garantir que no entra més aigua. I bé, doncs, amb això estarem. La resta, en principi, està tot preparat. L'únic que farem serà, doncs, avui, durant el dia d'avui i demà, assegurar-nos bé que la llar d'infants pugui ser un espai segur i que es pugui utilitzar amb tranquil·litat.
16: Tot plegat conseqüència d'unes pluges intenses i torrencials en una zona, sobretot aquí a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià, que malauradament els últims anys ja s'han anat acostumant i on tornant també aquests últims anys s'han anat fent feines de prevenció, obres de prevenció, com la renaturalització de certs trams de platges i de barrancs, com és el cas del barranc del Fondo del Jan, aquí a les Cases del Canà, que és un dels que habitualment, quan plou amb molta intensitat, baixa com si fos un riu.
1: Gràcies, Jordi. En aquest cas, Catalunya no és l'únic punt de l'estat que pateix pels aiguats. A Castella-La Manxa, una riuada ha deixat almenys una víctima mortal i ha obligat a rescatar una norantena de persones a Madrigueres, al nord de la província d'Albacete. La víctima mortal és una dona de 102 anys que vivia en una planta baixa on l'aigua s'ha arribat a superar el metre d'alçada. La riuada ha provocat danys importants en diversos punts de la població. El municipi ha registrat 142 litres per metre quadrat en només dues hores. Més qüestions. Els Estats Units finalment no prohibiran les exportacions de dièsel nord-americà a Europa. Ho ha descartat Donald Trump, que cataloga la relació amb el continent europeu ara de molt bona i diu que el veto mai ha estat damunt la taula.
19: Europa té molt de dièsel i farà una contribució mundial molt important. I nosaltres també ho farem. No prohibirem l'exportació de dièsel, farem el que ens pertoca fer. Però sí que els ho vaig demanar i tindrem molt petroli.
1: El president dels Estats Units s'hi ha referit hores després que Europa i els líders del G7 s'hagin doblegat en certa mesura a les pressions de Washington després de l'estira i arronsa al límit d'una nova guerra comercial han acordat alliberar 100 milions de barrils de les seves reserves en un intent d'acostar posicions amb la Casa Blanca i frenar la pujada de preus. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
20: Sí, hola, bon dia. El president francès Emmanuel Macron ha liderat els esforços diplomàtics per aconseguir aquest acord amb els Estats Units. Diu que Donald Trump ha retirat la seva amenaça de deixar Europa sense dièsel nord-americà.
21: Tots ells han compromès a no limitar les exportacions i en particular el president Trump ha estat molt clar en aquest punt.
2: Crec que és positiu que haguem creat una coordinació entre els actors.
20: Macron ha proposat que la Unió Europea aporti la meitat de tots els barrils que s'alliberaran gràcies a l'acord. L'altra meitat la posaran altres països occidentals que siguin membres de l'Agència Internacional de l'Energia. Aquest cop trauran al mercat, sobretot, reserves de dièsel. A les benzineres europees, aquest carburant ja es paga de mitjana a 2,24 € al litre. Si Trump n'hagués tancat l'aixeta, els preus s'haurien pogut enfilar encara més.
1: A França es destensa també un acord, en aquest cas del conflicte a les aules. El govern francès s'obre ara a dialogar amb els estudiants després de les protestes violentes als instituts de secundària i al carrer. El ministre d'Educació ha promès fer-los cas, però les associacions d'estudiants diuen que les mesures que plantegen no són suficients. París, Isabel Galí, bon dia.
21: Bon dia. Els sindicats d'estudiants de secundària de França mantenen la mobilització la setmana que ve. La reunió amb el ministre d'Educació ha estat cordial, però amb poques concrecions. Édouard Geffré ha reconegut que les reivindicacions de millora legítimes no es resoldran d'un dia per l'altre.
22: Us puc dir que us escoltem, que plantegem un marc de diàleg estructurat, organitzat i un pla que espero que ens permeti atendre gran part de les vostres peticions.
21: El ministre també els ha combinat a mantenir un marc de protesta específic davant els nombrosos actes de violència que han fet malbé els mateixos espais on ells estudien. El vicepresident del sindicat Les Lycéens, Louis Letoublon, se n'ha desmarcat.
23: Són actes violents, com és per terceres persones que els estudiants que hi ha en els bloquejos no coneixem.
21: En algunes ciutats de França, pares i estudiants han denunciat en manifestació les càrregues que la policia du a terme davant els instituts. Consideren que en molts casos no estan justificades.
1: De tornada a casa nostra, la fiscal del Carrer Roger espanyol defensa l'ús de bales de goma i diu que l'actuació de la policia espanyola a les portes de l'escola Ramon Llull l'1 d'octubre del 2017 es va ajustar al protocol perquè el referèndum s'havia declarat inconstitucional. Després que el judici hagi quedat vist per sentència, la fiscalia, al seu informe final, demana l'absolució dels agents i assegura que la policia pot fer servir la força i provocar lesions als ciutadans si s'ajusta a la norma. En aquest cas, Alexandra Tabernero, la fiscal, esgrimeix que els encausats seguien una ordre constitucional malgrat que a Catalunya les bales de goma estan prohibides des del 2013.
24: Voy a recordar que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
1: Les acusacions sol·liciten fins a 13 anys de presó pels delictes de lesions greus en pèrdua d'un òrgan i tortures. Aquest és l'únic cas de violència policial durant l'1 d'octubre que ha arribat a judici, perquè en la resta de procediments els jutges han aplicat l'amnistia als policies encausats. Els Mossos van escorcollar ahir els domicilis dels 3 detinguts arran del tiroteig de Terrassa al barri de Can Parellada. Dos guàrdies civils van resultar ferits, un d'ells de gravetat, tot i que estan fora de perill. Ara es busca un quart implicat en els fets. Terrassa, Marta Vallès.
25: Aquest divendres han fet entrades i escorcolls als pisos on viuen els 3 detinguts, al mateix barri de Can Parellada. Durant tot el dia, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han estat buscant proves al carrer Europa, on hi va haver el tiroteig dijous cap a 22:45 de la nit. Tot començava abans a l'àrea de servei Porta a Barcelona de la P7, on els dos guàrdies civils anaven a identificar els ocupants d'un vehicle sospitós. El grup d'homes va fugir intentant atropellar els agents. Més tard, el vehicle el van detectar al barri de Can Parellada i els guàrdies civils se van presentar. En aquell moment, els homes que havien fugit van obrir foc i es van començar a disparar. Un dels agents, que va rebre 4 trets, va caure a terra i els delinqüents el van colpejar. L'altre, també ferit de bala, va poder avisar emergències. Aquest és el so de l'enregistrament que va fer un veí. Així ho van viure alguns veïns del carrer.
26: Jo estava aquí en el parque i he escuchat papapapapa, vam de disparar, s'escucharon.
25: Poc després, els Mossos van fer les 3 detencions i un quart home hauria fugit. Els guàrdies civils estan fora de perill. No es descarta que els delinqüents els poguessin haver confós amb membres d'un grup rival.
1: I avui segona jornada del concurs de castells a la Tàrrec Arena i participen 18 colles de la categoria de 8, si podria veure algun intent de castell de nou, una avançada del plat fort que arriba demà diumenge amb la gran final. Els del suplement hi serem des de ben d'hora i fins que faci falta per explicar-vos tot el que passi. Demà programa des de Tarragona amb els companys del 3 Rondes. Tarragona, Josep Almirall, què tal? Bon dia.
27: Bon dia. Totes les 18 colles es plantejaran construccions iguals o superiors al 2 o torre de 7. La majoria amb la gamma bàsica de 8 en cartera i les més ben classificades amb castells de la gamma alta de 8, com el 2 de 8, el 7 de 8 o el 5 de 8. A priori, els favorits de la diada són els marrecs de sal, que enguany ja han descarregat el 5 de 8 i la torre de 8, i que han assajat el 4 de 9 i el 3 de 9. Tenint en compte la temporada que han fet fins ara i els castells que han assajat per al concurs, també tenen opcions de podi els castellers de Lleida, guanyadors del 2024, els xics de Granollers, els bordegassos de Vilanova, els xiquets del Serrallo, els castellers de Sabadell o els segals d'Osona. Aquesta sessió de dissabte engegarà a 4:45 de la tarda amb una durada prevista de 4 hores.
1: De seguida els esports amb la prèvia del clàssic femení del Barça-Madrid que juga demà i també amb la Mini Amal que no es cansa de marcar gols amb la selecció espanyola.
0: El suplement amb Roger Escapa.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
4: Quan dones importància que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
5: Ara, el que va tast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat, Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
6: Aquest supercap de setmana batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. En format estalvi, un quilo de llonces de porc a 5,49, t'estalvies un 11%, i 500 grams de mental ratllat a 3,69, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
7: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs curat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
9: Per tu, que tornes de les teves classes de ceràmica. I per tu, que aquest any et toca ajudar-los amb la gramàtica. Gaudeix a Caprabo del filet de pollastre Eroski per 8 euros al quilo. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
28: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
29: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Només fins diumenge, al Corte Inglés, estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
31: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
30: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
31: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
30: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
31: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
32: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
33: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 4 minuts per 3:45 del matí, segon cap de setmana consecutiu sense futbol de primera divisió i tercer partit de la selecció espanyola en només 8 dies, Roger Nau.
34: Avui contra la República Txeca, Oviedo, a 3:45 amb 6 jugadors del Barça a la convocatòria i si no hi ha cap sorpresa, amb la Lamine Yamal un altre cop a l'11 titular, el seleccionador Luis de la Fuente, primer molt clar.
35: Lamine, de igual manera que otros compañeros, en el último partido, pues jugó 60 minutos y no completó 90, previendo estas circunstancias. O sea, que vemos a los que creemos que tenemos que sacar para ganar mañana.
34: Y después, más enigmàtic.
35: Que también es importante en cualquier momento del partido, pero sea desde el inicio o sea desde el minuto 60. Es importante siempre, aunque es difícil pensar cuando no es eficaz.
1: No, para ayudar a titular, sens dubte. El Barça, mentrestant, respira. Rafinha no té cap lesió.
34: I estarà disponible per jugar dissabte que ve contra el Getafe al Camp Nou. La ressonància magnètica ha confirmat l'edema que ja li havien trobat els metges de la selecció del Brasil i que el va obligar a abandonar abans d'hora la concentració de la canarinha.
1: Som davant d'un clàssic de... també de futbol, en aquest cas el Barça i el Real Madrid femení.
34: Jugaran demà a les 5 de la tarda al Camp Nou en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. La prèvia, la capitana Patrick Guijarro admet que la seva renovació va pel bon camí.
2: Les conversacions... por parte de las dos están yendo muy bien, pero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
34: El Barça també té molt avançades les renovacions de Bapayor i Esmey Brooks. Si demà el Barça guanya el Madrid, deixarà el conjunt blanc 5 punts per sota a la classificació.
1: El Barça femení juga demà, avui és el torn de l'Espanyol i del Badalona Woman.
34: Tots dos equips juguen a les 12, l'Espanyol rep l'Alavés a la ciutat esportiva de Níjar, que en directe per Esport 3, i el Badalona visita el camp del Sevilla, sense Vicky Itzi, que són baixa per lesió.
1: A segona, el Sabadell rep aquesta tarda l'Andorra a la nova Creu Alta.
34: A 2:15, amb l'objectiu de continuar sumant per mantenir-se a la zona alta. Ara mateix l'equip arlequinat és setè, el Girona que és cinquè, demà a les 9, rep el Mallorca Montilivi.
1: I a Motegui.
10: Arriba Marc Márquez i guanya el tro, i guanya
1: el tro. Victòria de Marc Márquez de la cursa sprint del GP del Japó.
34: Davant de Diego Moreira i del líder del Mundial, Jorge Martín. Ara Márquez se situa a només 7 punts del madrileny.
1: Segona victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
34: 82-95 a la pista del Besiktas d'Istanbul. Bon partit del Barça que va anar pràcticament tot el partit al davant del marcador. Panter, amb 16 punts, va ser el millor. Els blaugrana torna a jugar demà a la CB contra el Múrcia. Avui el Joventut rep l'Andorra i el Manresa rep el Breogán.
1: Joan Anton Català, bon dia.
11: Bon dia.
1: Què passarà al cel aquesta setmana?
11: Bé, no s'ha enfonsat força durant l'ocàs a l'horitzó oest. Ara costa ja, comença a costar de veure, però ens queden. Ens queden Saturn, que és visible durant bona part de la nit, situat al sud i a mitjanit, i sortint una mica més tard de matinada, Mart i Júpiter.
1: A quina hora ha sortit el sol avui a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat?
11: A les 7:50.
1: I a quina hora es pondrà?
11: A les 19:31.
1: Salut, Joan Anton.
11: Igualment, Roger.
1: Temperatura a Castellví de Rosanes. Enric Agut, bon dia.
12: Doncs mira, bon dia, a 16 graus, està al voltant de 16 graus, amb un temps tranquil, com a bona part del país, perquè el cel és clar, molts sectors, excepte a Terres de l'Ebre, on va plovent sobretot cap al Montsià, on la pluja és continuada, ja porten 15 16 litres a Mas Barberans, a la Sénia des de la matinada, i ha caigut alguna llampagada. Estem pendents de les tempestes que hi ha sobre el mar i que es van apropant i que ja els vols de les 11 podrien arribar també a altres sectors del litoral, també a la costa central, més tard a la Costa Brava, a banda del Camp de Tarragona, i a la tarda s'endinsaran cap a l'interior, arribant a la Catalunya central, Pirineu per a Pirineu, amb menor mesura si arribeu algun ruixat cap a Ponent. Es tracta d'un episodi de pluges que localment pot ser torrencial, tenim avisos d'intensitat de precipitació, fins i tot perill alt a la costa, pla litoral, i atenció perquè aquesta nit matinada arribaria una segona tongada de pluja molt forta i que en aquest cas el plat fort cauria a comarques de Girona i de Barcelona, i de moment per aquestes comarques d'aquesta matinada tenim un perill molt alt, en concret a la Selva, al Maresme, al Vallès i també al Barcelonès.
1: N'estarem pendents al llarg de tot aquest cap de setmana, evidentment. Gràcies, Enric. És el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi poden passar coses com aquesta. Us creieu la lesió d'Mbappé en plena aturada de seleccions de la Nations League?
13: Sí.
1: Sí que te la creus? Sí. Perquè està, perquè vol guanyar la pilota d'or.
13: Exacte.
1: Jo també me la crec.
14: Ja saps que em dedico a sopar quan passen coses de tot.
13: Jo no em crec res de l'Mbappé.
1: Veus que bé.
15: Clar, és que jo no entenc com la gent d'Itàlia pot estar prima. És que és impossible, perquè mengen, eh?
1: No, perquè fan la dieta del cucurutxo.
15: Cucurutxo, sí, doncs segurament, perquè són guapos.
16: D'una manera que m'agrada molt i que és molt clàssica i ho haig de reconèixer, és amb aquella culleradeta de salsa holandesa. Escolta'm, jo, és que som una delícia.
1: Què et sembla, tot això que dius?
17: La maionesa queda plena per tu.
1: No, bé, foli canya, foli canya.
17: Per opinions, colors, vull dir...
1: La que sigui, Agustina.
17: Jo, l'ostra, la primera que es menja la gent, els hi dic a tothom que sense res.
1: No hi posa.
17: Que ja saben quin gust té la llimona, doncs ara anem a veure quin gust té l'ostra.
18: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 3 d'octubre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes 3 xifres i 3 noms propis. El primer, Míriam Nogueras.
1: El que està passant amb el tema dels decrets és exactament el mateix que va passar amb la llei d'amnistia. Se'ns va dir de tot.
2: La portaveu de Junts al Congrés, entrevistada al suplement fa uns minuts, reitera que els decrets que es votaven ahir no són una bona llei i compara aquest no amb el no a la primera llei d'amnistia. La portaveu acusa el PSOE d'haver actuat en clau electoral i nega que a hores d'ara hi hagi converses obertes amb el govern espanyol.
0: Imma Soler.
3: Avui estem encara amb alerta del Pla Inuncat.
2: Protecció Civil manté alerta al Pla Inuncat per nou episodi de pluja que ha d'arribar en les properes hores. Demanen des del suplement també fa uns minuts extremar les precaucions perquè avui es pot tornar a repetir situació de pluja torrencial al litoral central i al sud de la Costa Brava.
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi.
4: Muy emocionados de recibir este premio. Es el
2: que aquesta nit han guanyat el guardó.

0: taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, la Dora Voltes, el Jaume Clotet i la Marta Monforte. Un mateix 3 d'octubre, però de l'any 1995, es va presentar a Madrid el disc Serrat Eres Único, un homenatge a Joan Manuel Serrat, ple de col·laboracions, que detallaven aquesta crònica per Catalunya Ràdio, corresponsal Carles Castellnou.
1: Serrat Eres Único són 15 cançons de Joan Manuel Serrat.
0: Serrat parlava d'un acte d'amor de companys de professió, entre ells Loquillo, que li dedicava aquestes paraules.
2: Home, sóc l'únic, quan l'únic hi ha el disco, no? Comencem per aquí.
0: Va ser un èxit de vendes, tant que 10 anys després, el 2005, se'n va publicar una segona versió amb més col·laboracions. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Mediterrani, des d'una festa d'un noi que fa 20 anys o des d'una xarcuteria del Poble Sec que es diu Pernil Serrat.
3: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, articles d'opinió, avui tots al voltant de Pedro Sánchez. Diari Ara, el subdirector David Miros pregunta si és l'última jugada mestra del president espanyol.
4: Sí, difícilment Pedro Sánchez diu es trobarà un escenari millor per intentar remuntar durant la campanya. Qualsevol desnonament seria culpa de la dreta, però la gran pregunta és si en aquest context n'hi haurà prou. És molt difícil, reconeix Miró, però sí que és més assolible que aquest dia al davant del PP de Feijó. I això, per tant, situaria el líder popular en una posició d'extrema debilitat davant de Santiago Abascal, que de retruc també beneficiaria Sánchez. I a més, el blindaria com a líder del PSOE a punta i li permetria convertir-se, si fos el cas, en cap de l'oposició per intentar recuperar el poder d'aquí 4 anys.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán centra la mirada en els moviments de Junts amb el seu no. Els postconvergents, escriu, fa temps que van convertir el seu pes al Congrés en una finestra per als sectors econòmics a Catalunya.
4: Saben que a l'acampada de la plaça de Catalunya no hi ha ni un sol votant de Junts, tot i que segons l'últim CEO l'habitatge també era la principal preocupació entre el seu electorat, i el seu no reitera que la legislatura va morir fa mesos. Ara el desnonament de la Mari Carmen ha girat el guió polític de Ceuta cap a la Puerta del Sol, i els socialistes creuen que poden capitalitzar el malestar del carrer com si aquest malestar, diu, no anés amb el govern i la seva inoperància en matèria d'habitatge des que són al poder, perquè efectivament acaba pagant. Els decrets s'afrontava a l'emergència, però el problema de l'habitatge és també el dels sous baixos, el dels serveis públics col·lapsats i el transport trencat.
0: Més opinions de La Vanguardia. Màrius Carol apunta que mai dos partits independentistes havien estat tan allunyats com Esquerra i Junts ara mateix.
4: Sí, o la de Jordi Évole, que es mulla i apunta que hi haurà eleccions, i polaritzadíssimes, a més, en un país tan meravellós on Puigdemont pot haver facilitat a Pedro Sánchez l'última oportunitat per anar a urnes amb l'esquerra mínimament mobilitzada. O Félix Riera, que demana que la situació de l'habitatge ens obligui a buscar la manera de trencar el patró polític basat a estar sempre en una perpètua campanya electoral. O més opinions, Susana Cuadrado, encara a La Vanguardia, que apunta en aquest cas a una Ada Colau, que reapareix, diu, una altra vegada en el seu paper d'indignada oficial de la classe treballadora, mentre que un Podem, que fins fa 4 dies semblava condemnat a desaparèixer, ara, doncs, recupera micròfons i també espai a compte de la Mari Carmen.
0: El periòdico Martí Savalls llança un reguitzell de propostes per acabar amb el problema de l'habitatge.
4: Sí, són moltes propostes i sobretot una estratègia de mana a llarg termini que no variï segons qui mani els despatxos públics. De solucions proposades per experts, dius, no en falten. El problema, però, és el verb procrastinar, que conjuguen molt bé les nostres administracions, perquè el govern ha triat 8 anys per fer la feina i ara, improvisar en 4 dies el que s'hauria pogut pensar fent servir el sentit comú i buscant, a més, el consens entre totes les administracions, doncs té conseqüències, diu. Molt consens en general, que no hi haurà millor momentum per a Sánchez per convocar eleccions. També el periòdico, l'Ernest Folch, apunta que ha guanyat la reconquesta d'un espai mediàtic i social i que té ara sí el debat públic el terreny que més li interessa. Però alerta també Rosa Paz, al periòdico, que, malgrat tot, matisa el dinosaure, el de la crisi de Ceuta, no desapareixerà perquè el problema dels immigrants a la ciutat autònoma no es resoldrà d'aquí a la data que estudia per l'avançament electoral.
0: Gràcies, Marina. 8:45 del matí. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
5: Ha sortit les dades de la plataforma del mes de setembre dels programes més vistos del 3CAT. M'agrada, sempre dius, això s'ha d'explicar.
6: Home, i tant.
5: Bé, ja segues. El que em queda l'atenció és les bones dades del suplement. 42.952 reproduccions al mes de setembre.
6: Quin suplement?
5: El suplement de Catalunya Ràdio.
7: En un dia que el decreto ha estado campando por ahí, se han retirado miles de pisos en alquiler de los portales especializados en ese tipo de contratación. Miles. ¿Qué habría pasado

0: de esto haberse aprobado o aprobarse hoy en el Congreso, ya les digo, oiga, la cosa parece que dice que no, a ver si a última hora alguien cambia el voto.
1: What do you think is your best of the five senses? What is your best?
2: What's my best sense? What's my most accomplished sense?
1: We've got smell.
2: I'd say touch.
1: Damn.
3: El suplement amb Roger Escapa.
4: Avui el suplement.
5: De seguida obrim tertúlia al suplement. Avui l'allargarem i sumarem el Raúl Flores i la Paula Brujats, companys d'aquesta casa. Eduard Volta, Jaume Cotet, Marta Montfort i Olga Ruiz. A quarts d'11, l'hora negra de Maica Navarro. Just després, també a partir de les 11, tertúlia de corresponsals. Avui Plàcid García Planas acompanya Albert Elfa. Dues vides lligades als viatges i les aventures de tota mena, especialment també a explicar la guerra. Avui que també coneixerem la història d'Eric Harley, divulgador en estudis urbans amb molt sentit de l'humor, que ens ajudarà a entendre el perquè d'algunes decisions urbanístiques que es prenen a les ciutats on vivim. I a les 12 parlarem de reproducció assistida amb el Marc Creuet i l'Alejandra Guimarà. Són parella professional i personal. Tots dos han acabat de rodar In Vitro, una sèrie que ben aviat es presentarà a 3CAT, a TV3 es podrà veure, sobre reproducció assistida i inspirada en la seva història real. Tot això en un matí de dissabte, on amb el Pep Noguer també parlarem de l'escassedat i l'encariment de les patates per culpa de la calor. Just abans de les 9, els enigmes criminals, amb la portentosa veu del Lluís Soler, les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I entre les més originals, sortegem un talonari de xec regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Avui l'enigma criminal diu així.
6: Enigmes criminals.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical punt.es i uneix-te a la festa de l'any.
3: Tisores a punt, pintes ben alineades i tupé. Perfecte, ja podem obrir.
4: Del 5 al 12 d'octubre arriba La Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
5: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradín, Triumph, Chantel, Saint Marc, Lluís Germain, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
6: Aigua que raja de la Xeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cert clarinet. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fer.
7: Hay mucho nivel sobre el terreno de fondo en ocasión, Bruce, David.
8: Esto promete, mano.
7: Claro que no. Arranca la transición. Comienza de quitarla. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
8: Voy a comprar.
7: Puede. ¡Va! 24 horas.
8: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Venga por más.
7: Venga.
1: Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Aquí el tens.
10: Ja?
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
1: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folt.
13: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
14: Solidaris.
1: Amb Mercè Folk.
14: Dissabte a les 10 de la nit.
15: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
16: 21.693. 2-1-6-9-3 de la sèrie 65.
15: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
17: Una ràdio més.
18: Són les 9.

Molt bon dia, amics. Ja tornem a estar aquí un dissabte més, ja dintre el mes d'octubre i en plena tardor. En plena tardor, de pluges i no gaire fred. Però bueno, nosaltres tenim preparades una sèrie de sardanes que, com diem sempre, al començar esperem que siguin del vostre grat. I comencem, doncs, sentint la nostra sintonia d'Argentona, Argentona. Molt bon dia.

I començarem amb una sardana del mestre Albert García i Trulló que diu 11 d'amics.

11 d'amics d'Albert Garcia i Trullo. I nosaltres ara continuarem amb en Juli Garreta amb una sardana que porta per títol Enyorança.

I acabem d'escoltar aquesta bonica sardana que portava per títol Enyorança. I nosaltres anem ara, continuem més ben dit, amb en Juli Garreta, amb Juny.

Juny d'en Juli Garreta, i esteu a la sintonia de Ràdio Argentona, aquest 104.6 de la FM i el programa Curts i Llargs. Continuem amb en Juli Garreta, la rondalla.

d'en Juli Garreta, La Rondalla. I ara anem per en Josep Maria Gasó i Mont-ros, La Boja.

La boja d'en Josep Maria Gasó. I ara, doncs, m'ha tocat mentrestant l'Armínia i, com sempre, demanar-me una de la Nisa Calbany. I avui hem triat Montserratona dels Ulls Blaus.

Montserratona dels Ulls Blaus, d'en Cèfic Galbany. I continuem ara amb en Daniel Gasulla i Porta, Argent Burgenc.

Argent Burgenc, del Daniel Gasulla i Porta. I ara, pel mateix Daniel Gasulla i Porta, El Salvador, Calpep.

El Salvador de Can Pep. I continuem ara amb l'Alexandra Morera, Gavina de nit.

I acabem d'escoltar Gelosa, d'en Manel Serra. I ara anem a escoltar una d'en Xavier Forcada, Gent d'empenta.

Gent d'empenta, del mestre Xavier Forcada. I ara, de l'Eduard Toldrà, anem a escoltar Gentil Antoni.

I acabem d'escoltar Gentil Antònia. I abans de continuar, recordeu, avui en el centre parroquial a un quart de cinc, un quart de vuit, es torna a repetir La Bola Negra, una pel·lícula que la setmana passada ja es va passar i va agradar molt. Demà, a les 5 i les 7, Mis Queridíssimos Padres, una comedieta francesa que promet molt. Us esperem. Nosaltres continuem ara amb en Joaquim Serra i Gentil Isabel.

d'en Joaquim Serra Gentil Isabel. I ara anem escoltant una altra que porta per títol Gentilesa.

Gentilesa. I d'en Joaquim Serra continuem aquí en el programa Curs i Llargs de Ràdio Argentona amb Germà, no?

I acabem d'escoltar aquesta germanor. I ara del Joan Gibert i Canyarell, Mont Barbat.

Un barbat del mestre Givert, i continuem amb el Joan Givert i Canyadell, al Pla de la Seu.

El Pla de la Seu. I ara canviem d'autor amb en Tomàs Gili Membrador, a l'amic Marià.

L'amic Marià, d'en Tomàs Gil i Membrado, i continuem el mateix autor amb Artesa de Lleida.

Artesa de Lleida, del Tomàs Gil i Membrado. I continuem amb el mateix autor. Cerdanyola, 25 anys de plec.

Cerdanyola, 25 anys de plec. I nosaltres enfoquem l'última mitja hora del programa d'avui amb també amb en Tomàs Gil i Membrado, colla Maig, 25 anys d'història.

Colla maig, 25 anys d'història d'en Tomàs Gili Membrador. I d'en Tomàs Gili Membrador, Colla Xarau.

Colla Xarau del Tomàs Gil i Membrador. I continuem, que gairebé les... avui acabarem amb aquest autor, amb l'empremta Banyolina.

Tomàs Gili Membrado, Empremta Banyolina. I anem acabant, que ens queden uns 10 minuts, amb també Tomàs Gili Membrado, Figueres 1267.

I amb aquest Figueres i amb la nostra sintonia d'Argentona Argentona us diem adeu-siau, fins la setmana que ve si Déu vol, que fet i fet ja estarem a mig d'octubre. Molt bon dia, bon cap de setmana.

Comencem una nova temporada de Salut Express, un programa de divulgació en temes de salut cuinat i presentat per Albert Palaudàries i qui us parla Joan Batlle, metge jubilats de l'Hospital de Mataró, i amb en Joan Ferrés al control de so i per tot el que calgui.

0: Albert, som-hi, no? Una nova temporada. Quantes en fem?
1: No sé, això en Joan porta el compte, en Joan Ferrés.
0: 19, potser, no?
1: Bé, mira, comencem. Hem escollit un tema.
0: Aquí presentem avui.
1: Musicoteràpia. Quan sentim... Sovint sentim parlar de la musicoteràpia com una forma de tractar diferents problemes, malalties, estats de salut, i probablement tenim molt poc coneixement del que és i com es pot aplicar, com es fa. Alguns poden pensar que és escoltar músiques suaus, altres potser aprendre un instrument, i cadascú té una idea, doncs, que... No la coneixem. I hem convidat per això, per treure el desentrellat de què és la musicoteràpia, en Didac Rocher. Moltes gràcies, Didac.
0: Gràcies, Didac.
1: Permeteu-me que el presenti breument. En Didac Rocher és, per ordre, segueixo, mestre, músic, titulat al Conservatori, màster en musicoteràpia, professor de música a diferents etapes, creador de mètodes pedagògics en música a les escoles, ha treballat a tots els a diversos nivells a instituts, i darrerament aporta un projecte que, de musicoteràpia a la Fundació Hospital de Mataró, de l'Ajuntament de Mataró. I jo el vaig conèixer arrel d'això, i fa musicoteràpia, i aleshores pensem que és la persona molt indicada perquè ens ho expliqui. Més o menys del teu currículum, alguna cosa voldries afegir, que sé que hi ha moltes?
2: No, jo crec que el més important ja està ahí, ja us ho vaig enviar, no? Jo crec que el més important és que sou mestre, i tota la vida sou mestre, i a més sou músic terapeuta. M'he dedicat a fer aquesta feina, aquest treball, més que res per continuar fent el que sempre fer, que és intentar donar benestar a la gent perquè visqui millor.
1: Com definiríem el que és la musicoteràpia?
2: Vale. Doncs n'hi ha moltes definicions.
1: Vale.
2: Però jo em quedaria en aquesta que diu que la musicoteràpia és una combinació de la música i de la teràpia. La música en si ja és terapèutica. Escoltar música és terapèutic. No vol dir això que sigui musicoteràpia el que fem en escoltar música només. Llavors podríem dir que és aquesta combinació. És una ciència, la musicoteràpia. Té relació amb altres ciències. La psicologia, la medicina i, lògicament, la música. Tot això és l'enriquiment que té aquesta tècnica terapèutica que és la musicoteràpia. S'engloba, diguem-li, dintre de l'àmbit de la salut, que moltes vegades no acaba de veure's que això estigui dintre de l'àmbit de la salut, perquè moltes vegades s'ha confós la musicoteràpia amb escoltar música o cantar una cançó. I no és això solament. Això és part de la musicoteràpia. Diguem-li que seria una combinació d'aquestes dues ciències, no? La música i la teràpia.
0: És a dir, no és només escoltar música.
2: No.
0: Per tant, però vol dir que tens que saber música per entrar en aquesta disciplina.
2: Bueno, això diguem-li que també és motiu de polèmica o de discussió, si s'ha de saber música o no per a fer musicoteràpia. N'hi ha qui pensa que no és necessari saber música. Jo penso que sí que és necessari, i moltíssima gent pensa que sí que és necessari. Heu tindre coneixements musicals per a poder aplicar-los en tota la seva plenitud d'intensitat quan estàs treballant la musicoteràpia. És molt ample tot això, no? I es necessita una preparació el més fonda possible per a poder treballar.
1: Però és una condició obligatòria? Saber música o tocar un instrument?
2: Obligatòria No, ja et dic que n'hi ha tendències que diuen que això no té per què ser obligatori. Ara, sí que és de veres que el fet de practicar la musicoteràpia requereix una formació molt profunda del musicoterapeuta.
0: Però, perdona, jo per exemple no sé música, però seria capaç amb un timbal de seguir un ritme. Vale. Això podria ser, jo podria entrar amb aquestes condicions a fer musicoteràpia.
2: Bueno, això és molt limitat.
0: Però això, si això, no en saps...
2: Això és molt limitat. El fet, ahir entraríem dintre d'una qüestió que moltes vegades suscita un debat, és a dir, música o teràpia musical? Què fem? Què és el que estem fent? I llavors diguem, bueno, pues, estem treballant la música i a partir de la música aconseguir una sèrie de coses, però per contestar i tocar el timbal estic fent musicoteràpia? No, exactament. La musicoteràpia és molt més ampli que tot això. Requereix, a part dels coneixements que has de tenir, perquè si no tens coneixements musicals, doncs també te veuries molt limitat, a pensar que potser tocant el tambor o tocant una cançó a la guitarra, doncs ja estem fent musicoteràpia, i no.
1: Però pensant en persones que tenen un problema de salut i que se'ls ha recomanat fer musicoteràpia, si no saben música, no poden tenir accés a aquest tipus, a la musicoteràpia, o sí que poden tenir accés?
2: Lo lògic és que no puguen tenir accés, això seria lo lògic. Perquè, clar, si jo vaig a treballar amb la música com a eina més important del meu treball, haig de tindre coneixements musicals i, si pot ser, bons coneixements musicals per a després poder aplicar-ho.
1: Com ideal, però, com hem dit abans, no és una condició així sine qua non.
2: Ja dic que n'hi ha tendències, n'hi ha qui pensa que no. Sí.
1: És una ciència com molt nova o fa molts anys... O no. Des de quan agafa volada la musicoteràpia?
2: No, últimament sí que agafa una mica de volada, però és a dir, això és tan antic com la humanitat. I si recolem que barreren la història de la pròpia humanitat, doncs podem veure, o podem sentir, o podem haver llegit, doncs, en tribus primitives que tenien el personatge que era el sanador, era el xaman, no?, i llavors aquesta persona és la que comunicava els espírits amb la realitat de la comunitat que ell tenia. I això mai s'ha dit que era musicoteràpia.
1: Però ho és.
2: Teòricament sí, i pràcticament també. És a dir, el que està fent aquesta figura, doncs, no està reconegut per la ciència, però no vol dir que no sigui vàlida. En la tribu aquella és vàlida. I llavors el xaman, doncs, està utilitzant uns instruments també de percussió i està cantant al mateix temps.
1: Potser moltes religions utilitzen, no? Inclús les cristianes, no?
2: Bueno, això no té res a veure.
1: No té res a veure.
2: No té res a veure. Moltes vegades on no arriba la ciència, doncs n'hi ha un tall ahí o un mur de dir, bueno, quan arriba la ciència ja serà científic això. Però mentrestant no ho és, però en la pràctica pues, de vegades dona resultats.
0: Això seria com una mica una branca, per entendre's, com de la fisioteràpia, per dir-ho així.
2: Bueno,
0: és complementari o...
2: Sí. Bueno, moltes vegades, per exemple, això que has dit de tocar el tambor, sí. No estàs fent musicoteràpia, estàs tocant el tambor i estàs creant unes vibracions, no?, que qui t'escolta potser li van bé. Però anem a veure, moltes vegades es pensa que la fisioteràpia i la musicoteràpia, doncs, pràcticament és el mateix. Llavors, jo moltes vegades poso l'exemple de dir, bueno, sí que fan coses, el musicoterapeuta i el fisioterapeuta fan coses igual. Jo moltes vegades poso l'exemple, que moltes vegades també he tingut en el grup que tenim aquí en la Fundació Hospital, de dir, bueno, aquesta persona que té, quin tipus de patologia té, és un Parkinson, per exemple, vale. Doncs, coneixent ja una miqueta l'entorn de la malaltia de Parkinson, podem veure què és el que passa. Doncs jo li dono una baqueta, una massa, a aquesta persona, que quan està fent fisioteràpia, també té algo en la mà, però que el fisioterapeuta vol que el pacient puja i baixi perquè faci aquest exercici. La diferència en la musicoteràpia és que jo, al mateix temps que està fent això, li dono una baqueta per a que quan arribi aquí pulse i li pegui el tambor, i quan arribi a dalt un altre company té un plat i que pique a dalt. Per tant, jo estic utilitzant instruments musicals i, a més, després, més endavant, el ritme.
0: I coordines el cervell amb el moviment.
2: La coordinació aquesta. És a dir, es treballen un munt de coses que aparentment no es veuen.
0: Sí. Jo ara estic pensant, Parkinson, per exemple, un pianista. El fet de tocar el piano, una persona amb Parkinson, pot ajudar a controlar el tremolor?
2: Bueno, clar, el tremolor també, tu ja sabeu millor que jo, que el tremolor és el que aparentment es veu, però que no és el més important en el Parkinson. El Parkinson és molt més important que... No és el tremolor, sinó la rigidesa. I llavors n'hi ha vegades en què...
1: Falta la dificultat a fer el moviment.
2: I llavors aquesta coordinació es pot treballar a partir de coses molt elementals. Simplement que aixequi el braç i que pique, però que soni. Quan aquesta persona ja domina això, doncs podem passar a un altre estat i dir, sí, això, però ara porta-ho amb aquest ritme que vas sentir. I llavors ja estem en un altre estadi de coordinació del el cervell amb les ordres que dona per a que allò funcioni.
0: Però per això jo estic pensant, el pianista jugant amb les dues mans...
2: En Parkinson, clar, igual tots sabeu que la malaltia aquesta pot estar molt avançada i llavors pot ser que aquesta persona quasi que no pugui moure's.
0: Sí. Però en fases, diguem-ne, més inicials.
2: En fases més inicials, per exemple, aquí en la Fundació n'hi ha persones, que, no és que toquen el piano, algunes sí, alguna que ha tingut ictus i que comença a tocar el piano, però en Parkinson és més complicat també, també per al tremolor que dèiem, per la rigidesa que pot tenir, però sempre pot ser un exercici que, depèn de com s'enfoca, li pot ser beneficiós. Perquè per mi, aquesta persona que té Parkinson, la finalitat per mi no és que toqui un concert de piano, sinó que sigui capaç de tocar en aquest dit una tecla. Ja seria molt. I després dos tecles. És a dir, la cosa que fem nosaltres en la teràpia és donar-li una grandíssima importància a les petites coses que pot anar aconseguint com si vol dels malalts.
1: Qualsevol músic pot fer musicoteràpia, qualsevol músic, o requereix una formació dirigida o especial?
2: Sí, bueno, aquí en Espanya, en tot el territori espanyol, és imprescindible, si tu vols fer el treball de musicoteràpia, que t'hagis format, i el que en altres països de l'estranger és una carrera universitària, aquí en Espanya, en tot el país, això s'aconsegueix amb un màster de musicoteràpia que diverses universitats fan, a Barcelona es fa, jo vaig fer a Girona, i després vaig fer un altre online a una altra universitat. Llavors, concretament, què era? Un músic, no?
1: Qualsevol músic sense una formació específica.
2: No, necessita això. És a dir, tu pots ser director d'orquestra famós, però no eres musicoterapeuta. Per què? Perquè no has fet la formació.
1: O sigui, es requereix. I aquí a Espanya no és un títol oficial, sinó que s'obté
2: a partir d'un màster
1: postgraduats.
2: En Barcelona n'hi ha diverses entitats que ofereixen aquest màster i llavors n'hi ha màsters ja amb una sèrie d'especialitzacions.
0: Perquè amb quins terrenys de la medicina o amb quin tipus de malalties s'utilitza la musicoteràpia?
2: Doncs mira, una cosa és en quines malalties s'utilitza i una altra cosa és pensar que es pot utilitzar en tot tipus de malalties i en tot tipus de persones. Que estigues més bé, que estigues més malament. La musicoteràpia sempre és beneficiosa, sempre. Després veurem si fins a on pot arribar aquell o fins no, però benefici sempre, per totes les malalties. I llavors està, jo per exemple ho faig aquí en la Fundació Hospital, però n'hi ha gent que ho fa, musicoterapeutes, que ho fan en l'hospital, dins de l'hospital, i estan tractant, no sé, oncologia, estan tractant molts tipus de malalties. Per què? Pues perquè han vist que això és beneficiós. És a dir, la música, això que deien, que calma les fieres, no és que aquí siguem fieres, però sí que és de veres que la música té aquesta propietat, perquè són vibracions, tot això, de beneficiar. I llavors, després d'escoltar un Mozart, un concert de 21 de piano, un andante, doncs dius, ostres, quina tranquil·litat que tinc de sentir això. I com això, doncs moltes coses.
0: Però sobretot, amb quines malalties més utilitzeu? Hem parlat del Parkinson, per exemple, hi ha un altre tipus de, bueno, sobretot malalties.
2: Malalties, per exemple, les que tenim aquí en el grup, que teníem aquí en la Fundació Hospital, doncs en aquest grup que va començar només amb persones amb afàsia, doncs ara n'hi ha, per circumstàncies diverses, n'hi ha Parkinson, n'hi ha agorafòbia, n'hi ha esclerosi, n'hi ha afàsia, n'hi ha Alzheimer, és a dir, tota una sèrie de malalties que aparentment dius, tot això junt pot, sí, tot això junt, depèn dels objectius que tenim, no es pot tirar endavant, i de fet allà tira endavant.
1: Tu, com deies ara, els últims anys t'has centrat a la Fundació Hospital en aquest projecte. A quin tipus de persones va dirigit? Sí. La musicoteràpia com projecte dins de les teràpies a la Fundació Hospital?
2: Doncs totes les patologies que acabo de dir estan allà, i amb ells treballem. Llavors, de vegades hem dit, però com es pot treballar en tanta diversitat de patologies? Però bueno, es tracta de veure què és el que tenen en comú, i llavors, si n'hi ha tres coses en comú de totes les malalties que tenim en el grup, doncs aquestes tres coses són les que anem a treballar sobretot.
0: Perquè, per exemple, ara penso, el cant coral podria ser una forma de musicoteràpia.
2: Sí, per supost. És a dir, per exemple, nosaltres en la Fundació Hospital, de quina manera tinc plantejat la musicoteràpia en aquest grup? Aquest grup va començar en 5 persones. Van quedar 2, i llavors ho oferirem a totes les demés patologies de la Fundació. I llavors, doncs n'hi ha de tot, ahí n'hi ha de tot. I llavors, la pregunta concreta quina era?
0: No, si el cant coral pot ser
2: el cant coral, sí. Doncs, en què base jo la musicoteràpia en aquest grup? Doncs la base en el cant i en la cançó. A partir de la cançó i del cant, treballem totes les coses que més o menys poden anar treballant-se, que la coordinació psicomotora, la memòria, la rigidesa, la sincronització que poden tenir del cervell en totes les parts del cos, el moviment, el ritme, l'articulació, en fi, tota una sèrie de coses que... Què vol dir això? Que tot això ho treballem a partir de la cançó. Una cançó es dona per a molt. I totes aquestes coses, pues, les treballem a partir d'ahir. I els beneficis per a tots són bons. Sempre tenint en compte que cadascú sentirà el benefici d'una manera. Però el cant coral, doncs, aporta moltes coses. És a dir, no solament de la veu i tot això, sinó de sentir-te part d'un grup, de poder cantar i estar al costat d'un altre que canta coses diferents. És a dir, d'afiançar la teua personalitat i la teua persona, i sentir-te part d'un grup, que és molt important. Però molts beneficis.
0: Ja.
1: Amb quins altres camps prèviament al projecte aquest últim tu tenies experiència ja amb el cant coral o metodologies que s'aplicaven en els infants o a les escoles o instituts?
2: Sí, bueno, jo, a veure, jo vaig treballar uns 18 o 20 anys a Suïssa. I allà, doncs, el treball que teníem, doncs, em permetia, doncs, veure la realitat quina era. Nosaltres treballàvem amb fills dels emigrants espanyols que van marxar cap a l'estranger degut a, ja sabem, la contienda que teníem aquí, i llavors la meva feina estava treballar amb ells el que la llengua i la cultura espanyola. Llavors, què vol dir això? Doncs que aquests nens, doncs, havien de tindre un coneixement al final global de quin era el seu país de procedència, que no l'oblidessin. Aquesta és la missió més important. I llavors, clar, jo tenia dues opcions: o agafar el llibre, pàgina tal, exercici 24, o deixar el llibre i dir, anem a cantar Tres Hojitas Madre. I això què és? Pues mira, Tres Hojitas Madre és una cançó de tal lloc, parla d'això, i què ens aporta? Pues bueno, llavors a partir d'ahir comencem a veure paraula per paraula. Què vol dir aquesta paraula? Qui la utilitza? Ara s'utilitza? D'on? Així. I llavors aquest mètode, doncs, l'hem fet servir allà a Suïssa en moltes agrupacions i molts nivells. De manera que, clar, inevitablement, com que això vol dir aportar un material, que són cançons, doncs al final ho resumíem en un concert, però un concert en el que participaven tots. I era conseqüència de tot el que estem estudiant. No és una cosa a part,
3: Jo estic pensant, per exemple, ara una persona, un músic, un violinista, un pianista, que tingui un problema neurològic o que tingui... si ve amb tu a través de la Fundació Hospital, tu aprofites el coneixement musical d'aquesta persona com a violinista, com a pianista, per fer musicoteràpia? És a dir, parteixes a partir de l'instrument que toca, a partir del que sap, a partir de...
2: Ara, això és molt important, perquè això forma part de la seva vida. I llavors, ara, això no vol dir que amb la musicoteràpia a partir d'ara ja comença a tocar, diu, no?
3: No dic que sàpiga, si no en sabia, no en sabrà. Sí, però aprofitar els coneixements musicals d'aquella persona com a pianista, com a violinista, com a trompetista, o sigui...
2: Jo crec que sí que és important. Sí que és important conèixer-ho, no? Sí. Per a poder entablir una comunicació entre els dos, i a partir d'ahir és l'anar veient fins a on podem tenir possibilitats de rehabilitació.
1: En altres camps, com l'autisme, tens experiència? Es llegeix que es pot aplicar...
2: Sí, aplicar-ho sí que es pot aplicar, jo no tinc experiència.
1: No tens experiència.
2: En això. No.
3: Hi ha problemes psiquiàtrics, de depressió, de... Gent.
2: Sí, bueno, a veure, en musicoteràpia dius problemes psiquiàtrics, depressió i tal. Doncs en musicoteràpia una de les coses més importants que nosaltres tenim com a element de treball són les emocions. És a dir, amb les emocions cada persona es destapa i pot treure de dins seu coses que aparentment les tenia completament tancades. Llavors, l'emoció és l'eina que nosaltres utilitzem per a que parli, per a que s'obriga, per a que s'integre també, per a que perdi la por, per a que prengui confiança. Tot a partir de les emocions. I les emocions les trobem a partir de les cançons. Perquè cada cançó, clar, no cada cançó, quan s'hi vol. Jo intento seleccionar cançons que vulguin dir alguna cosa, que expressen alguna cosa i que ens arriben.
3: Com quines utilitzes, per exemple?
2: Mira, tens Serrat, per exemple, Cantares. Tenim cançons en les dues llengües, això sí, en català i en castellà. De la mateixa que Cantares, doncs, també tenim el duo dinàmico, Resistiré. És a dir, són cançons que tenen un missatge. I jo sempre els dic a tot el grup, format per malalts i voluntaris, els voluntaris són molt importants, doncs sempre els dic que si nosaltres, quan fem un concert, no som capaços de transmetre aquella emoció que podem tenir, no aprofita per res. I llavors aquests són tipus de mentalitat que intentes.
1: Estàs parlant al concert d'una de les eines que s'han creat en la musicoteràpia aquí a la Fundació Hospital. Sí. És una coral, no?, que té un nom, no?
2: Sí, és una... És a dir, el treball que fem, inevitablement, doncs, és de cançons. I són les cançons les que ens donen el material. Això vol dir que al llarg del temps, ja portem 10 o 12 anys, hem acumulat moltes cançons de material. I això, al final, diguem, quan eren cinefàsics, fèiem un concert amb 5 persones. Afàsiques, que quasi no podien parlar, no? Però cantar sí que cantaven alguns, Parlar no, però cantar sí. I llavors, clar, això ha anat augmentant, i ara som 20 o 25 persones entre malalts i col·laboradors.
1: S'ha incorporat això, algun col·laborador, no?
2: Sí.
1: Que ajuda a...
2: Pues ajuda a que, a veure...
1: A millorar
2: i ajuda, això és el mateix que dir, a veure, jo ara puc posar un CD amb un equip de música fantàstic, però no té res a veure amb que jo tingui aquella orquestra aquí davant. És a dir, i nosaltres tenim voluntaris, que són, molts d'ells són exalumnes i altres pares també, que toquen instruments, i tenim com una... Bueno, tu ho hauràs vist.
1: Sí.
2: Tenim una petita orquesteta, però és música en viu. I això els va molt bé a tots.
3: Sí.
1: Ja ho has comentat, però tu creus que s'hauria d'incorporar musicoteràpia dins del tractament de molts problemes de salut?
2: Segur, sense cap dubte.
1: O sigui, has parlat que en l'hospital està inclòs ara, en concret has parlat d'oncologia... Es busca algun tipus de malalt especial o que estigui en una situació especial per recomanar-li?
2: També, és a dir, el que passa que jo estic en la Fundació Hospital, no en l'hospital.
1: A l'hospital. Havia entès que oncologia...
2: Sí, això és... em sembla que a l'Hospital de Mataró és una musicoterapeuta que hi ha diversos anys que treballa allà i treballa bàsicament... entre altres malalts en oncologia, i llavors és una teràpia, diguem-li, que està interna, no?, dintre de l'hospital.
1: O sigui, per pacients que estan atesos allà.
2: Però també n'hi ha hospitals en què és més ampli, saps?, el camp d'acció del musicoterapeuta, i no solament en un tipus de pacients, sinó millor fan una teràpia de grup. I en aquesta teràpia de grup, que és molt interessant, doncs treballen altres coses, on estan integrats molts malalts de diverses patologies.
1: Per una persona que ens estigui escoltant i té un problema de salut, hem parlat, un problema neurològic, i pensa, pues, m'interessaria entrar en això, però ningú li ha ofert. Quin camí... es pot, doncs, presentar a la Fundació Hospital.
2: Sí.
1: S'ha de fer d'alguna associació, no necessàriament.
2: L'organització interna d'una fundació, pues, té les seves característiques, no? I sembla ser que has de pertànyer a alguna entitat, no? Però, vamos, això és una cosa que jo tampoc he tocat, perquè jo vaig allà, faig la meva feina, que és fer musicoteràpia, i és el que faig.
1: Però es podria dirigir a tu directament a la Fundació Hospital?
2: Sí.
1: I també l'altre, el camí més habitual és ser d'una associació que inclogui la musicoteràpia com un dels serveis. No?
3: Sí. Quines associacions hi ha, no, Mataró, que tu saps, per exemple, o de Parkinson, aquest servei...
1: Les d'agarofòbia, no?
2: Bueno, que estiguen en Parkinson. Sí. Bueno, totes les que he dit abans han de ser...
1: Associació per persones amb afàsia.
2: Sí. No, això no sembla que hi ha. Hi havia,
1: però...
2: Va desfer perquè no quedava ningú.
1: Persones amb Alzheimer.
2: Persones amb Alzheimer, amb agorafòbia, amb esclerosi, n'hi havia també ella. Problemes de, no sé, altres tipus, no?, neurològics, tots tenen un benefici.
1: I seria desitjable que anessin a través d'una associació de la seva patologia.
3: Sí. Llavors, no sé si per acabar volies anar comentant més coses.
2: Sí, jo volia dir una cosa. Abans, quan parlàvem de la coral, Can Coral i tot això, nosaltres tenim una coral que es diu Coral...
1: Diversitat.
2: Ah, això és, Coral Diversitat. Bueno, i sí que és de veres que s'ha arribat a, moltes vegades a confondre. La gent es pensa que són coses a part, la Coral Diversitat i la musicoteràpia que fem. I no són coses a part, són coses que estan unides completament. Si jo tinc un grup que ara, diguem-li, Can Coral, canta, doncs canta perquè té cançons que cantar i perquè ha treballat, ha fet un treball doncs molt dur moltes vegades. I el que es veu ara és això. I la gent va arribar un moment en què va dir, escolta, i per què no es posem un nom? Però vale, doncs Coral Diversitat. Però la Coral Diversitat és la conseqüència de tot el treball que fem. És la conseqüència. Una cançó no l'acabem en un dia, ni en dos, ni en tres. N'hi ha cançons que ens han durat dos o tres mesos de fer.
3: I feu concerts?
2: Sí. Cada any fem un concert a final de curs i un altre a Nadal.
3: Molt bé. I us anuncieu o com podem saber-ho?
2: Precisament, sí, ens anunciem. I a més tenim un pacient que va morir, que era pintor, José Luis Lázaro, era pintor i pintor pues, molt bo, és a dir, en crítiques molt bones, i és el que ens ha fet els cartells aquests 5 o 6 últims anys que hem estat fent concerts. Ara la gent només...
1: José Luis Lázaro, no?
2: José Luis Lázaro.
1: Va aquí al Museu del Canti va tenir una exposició farà, jo diria, uns 3 o 4 anys.
2: Va morir.
1: Doncs, escolta, agraïts-te molt que hagis vingut.
2: Molt curt, això.
1: Curt. Clar. Pel gust és massa llarg. No, a veure, és que el tema és molt ampli,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: I això que has explicat són coses que estan, que les tenim molt properes.
2: Sí.
1: Molt agraït que hagis vingut.
2: A vosaltres sempre és una sort poder tindre un mitjà de difusió, no? Que pugui arribar a la gent.
1: Bueno, es pretén això.
2: Bueno, encara
1: que la gent s'enteri de coses que a vegades no es parla massa.
3: El proper concert ens aviseu i farem publicitat.
2: Mira, ja ho sabeu.
1: Ja ho faré.
3: Molt bé. Gràcies, doncs.

0: Bueno, doncs seguim amb les píndoles. Aquesta secció no l'hem canviat i portarem 3-4 píndoles de notícies que criden l'atenció i que ens han cridat l'atenció.
1: Sí. Mira, jo m'agradaria començar parlant d'un home bo que ens ha deixat i que, a veure si devines qui pot ser, un home bo que ens ha deixat i que amb el seu exemple, la seva valentia, jo diria quasi bé quixotesca, va ajudar a canviar una mica el tractament dels malalts psiquiàtrics.
0: Bueno, penso que ja ara amb aquesta pista, bueno, em sembla que la persona que va crear l'empresa La Fagera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, senyor, Cristóbal Colón, que no és el que va descobrir Amèrica.
0: Però va fer coses també molt importants.
1: Va descobrir coses molt importants, no? Aquest home, jo, bueno, comentaré una mica el seu obituari, que va ser publicat a La Vanguardia el 12 de setembre d'enguany, escrit per Josep Canyada Campos, i que titulava El sastre d'ànimes. El sastre d'ànimes. Com deia Albert, aquesta persona està vinculat totalment a una marca comercial que són iogurts La Fageda, perquè va ser a través d'aquesta empresa que tota la seva obra ha tingut sentit, no? Bé, començarem al principi. Qui era el Cristóbal Colón? El Cristóbal Colón va néixer a Zuera, Saragossa, l'any 49, i quan tenia 13 anys el seu pare va morir i ell va haver que espavilar-se, començar la vida, va treballar de sastre amb el seu oncle. Més endavant la feina no li agradava, es veu, i va treballar en hospitals psiquiàtrics a Saragossa, a Martorell i a Salt, fent feines no especialitzades, però entrant en contacte directe amb la problemàtica personal del pacient i familiar, del pacient psiquiàtric ingressat, i realment entenent què els hi passava a aquesta gent. Va decidir estudiar psicologia a l'Autònoma de Barcelona i per comprendre o per fer-se càrrec de que darrere cada diagnòstic hi havia una persona amb desitjos, amb capacitats, amb orgull i amb necessitat de reconeixement. I va anar desenvolupant la idea de que perquè aquella persona pogués dignificar la seva vida necessitava un treball, un sou i una independència. I va ser això, arrel d'aquesta idea, que l'any 1982, i recordem que en aquella època hi havia encara molts malalts psiquiàtrics ingressats, te'n recordes, Albert?
0: Sí, sí. L'època, bueno, post-antipsiquiatria,
1: sí, sí, sí.
0: I que es va decidir, doncs,
1: sí, sí.
0: Incorporar a la societat, sí, sí, les persones.
1: Llavors, ell amb un psiquiatre, un altre psiquiatre, Josep Torrell, dos companys i 14 malalts psiquiàtrics, es van presentar a l'Ajuntament d'Olot. I van dir, senyor alcalde, què fem? Doni'ns feina. I el alcalde, això m'ho van explicar quan vaig anar a visitar la Fageda, el alcalde, que havia de ser molt bona persona, va dir, vale, molt bé, fem-ho. I van comprar un terreny, van comprar vaques, va començar a estudiar, diguem, l'ofici de com fer llet, com produir llet, i van començar a fer llet, evidentment, produir llet, però se'n va adonar que, a veure, la producció de llet no donava com per ajudar a molta més gent. I llavors va estudiar el mercat i va dir, mira, iogurts, hi ha poca competència, i van crear la marca La Fageda. Actualment treballen 850 persones, 850, molts d'aquests amb malalts psiquiàtrics, que estan treballant allà. Evidentment hi ha tota una estructura de cobertura, tot això, evidentment. No només hi ha això, sinó que funciona com una fundació regida per un patronat, en la qual tots els beneficis, tots, van a repercutir en aquesta gent que hi treballa, amb sous, però no només amb sous, sinó també, per exemple, ara, d'aquesta gent que van començar, molts estan ja quasi jubilats. Doncs s'ha creat una residència dedicada a aquesta gent, per seguir-se protegint. És dir, realment és una... és impressionant, no? I... digues, digues, Albert.
0: No, que em sembla que és una història que més ha transcendit les fronteres. A França, jo recordo d'haver vist reportatges sobre, de fa ja uns anys, sobre pues, la història d'aquesta persona i d'aquesta empresa. I assenyalar, sobretot, la dignificació de que no eren almoines, no eren persones aquí per un problema de discapacitat, el que sigui, rebien una almoina, sinó que eren persones d'igual, cobraven d'igual pel seu treball. I això ho posaven, ho destacaven moltíssim.
1: Sí. A més, jo quan vaig visitar l'empresa fa poc, ens van explicar que la part de iogurts hi ha soroll i doncs hi havia malalts psiquiàtrics que, que per la seva condició no podien treballar a la part dels iogurts. Bé, doncs van pensar, bueno, fem una altra cosa, i van crear la secció de marmelades, que els primers 3 anys va ser deficitària, justament per donar feina a aquella gent que necessitaven treballar amb espais menys sorollosos.
0: Penso que és, la píndola és un exemple de que no s'ha de fer sols caritat, sinó que dignificar i reconèixer pues, la persona de forma integral, penso.
1: Cada vegada que compreu un producte d'aquests, jo penso, ostres, no només que creix un producte de qualitat, sinó que a més ajudes o col·labores amb una feina doncs, que és molt important, que és dignificar, o que deia l'Albert, dignificar aquella gent, no?
0: Sí, no és caritat. No. És, bueno, reconèixer-lo socialment a l'individu, la persona que és.
1: I que va ser realment una persona valenta, atrevida, agosarada, amb una idea de què puc fer per ajudar aquesta gent, i més que valorar dificultats va dir, s'hi va tirar, i ha sortit bé, i ara dic 850 persones treballen en aquesta empresa.
0: La següent, a veure, quina píndola ens portes?
1: La següent és, hem parlat molt de la malaltia d'Alzheimer en altres programes. Va sortir a La Vanguardia fa poc un article firmat per Antonio López Tobar, titulat "Diagnòstic precoç, noves teràpies revolucionàries a l'abordatge de com tractem la malaltia d'Alzheimer". Comenta que la doctora Mercè Boada, neuròloga i directora de mèdica del Centre Alzheimer de Barcelona, afirma que estem en la millor època de l'abordatge d'aquesta malaltia, amb avenços molt importants en matèria de diagnòstic, de biomarcadors i l'aparició de detecció de primers símptomes de primers símptomes de Parkinson, i amb fàrmacs avalats per molts estudis que poden modificar, no totalment, però una part important de la malaltia d'Alzheimer en les fases precoces. Aquest article segueix dient que el problema, que diu, és l'accessibilitat a aquests fàrmacs. La Comissió Interministerial de Preus de Medicaments i Productes Sanitaris ha rebutjat el finançament a Espanya de 2 fàrmacs. El lecanemab i el donanemab, aprovats a escala internacional, i que enlenteixen entre un 27 i 35% les fases inicials de detriment de la malaltia. D'aquests fàrmacs en havíem parlat l'any passat, em sembla, i estàvem dient que estaven en fase de que si s'aprovaven o no.
0: El problema és que existeixen, però per raons en gran part econòmiques, el sistema públic no
1: financia aquests medicaments.
0: No financia. I això, doncs... Bueno, això passa amb molts altres medicaments.
1: Esclar, recordem que en aquest moment tenim biomarcadors que poden detectar precoçment la dinàstia d'Alzheimer.
0: Que això també és un cost, perquè la situació ideal seria definir un grup diana, un grup objectiu, a qui fer aquestes anàlisis i a partir d'aquí veure quins casos s'asseguren que poden evolucionar o que ja tenen Alzheimer i donar aquests fàrmacs. Clar, suposo si no, això que la té...
1: Si no hi ha el fàrmac a darrere...
0: Costós i...
1: Sí, sí. Bé, però el que sí, amb aspecte positiu, és que, tot i que l'Alzheimer té una base no modificable, perquè és, hi ha un tant per cent de un 45% d'aquesta malaltia o de gent que la pateix es podria evitar o retardar amb una sèrie d'accions, que això és important. És a dir, que hi ha una sèrie de factors que poden afavorir o poden agreujar o poden potenciar l'aparició d'aquesta malaltia amb un tant per cent de casos. I són els següents. Portar una vida saludable i socialment activa, és a dir, que retarden o augmenteixen aquesta malaltia, evidentment, no? Vida saludable, socialment activa, maximitzar al màxim l'estímul cognitiu en l'edat mitjana de la vida, 40-65 anys, és a dir, maximitzar al màxim l'estímul cognitiu, és a dir, llegir, jugar a escacs, aprendre idiomes,
0: musicoteràpia,
1: és a dir, fer moure, fer treballar les neurones.
0: Això amb edats de... Entre 40 i 60.
1: 65 anys, però
0: vol
1: jo penso
0: dir
1: que...
0: si no ho fas, el teu pronòstic és pitjor, si no ho has fet durant aquestes edats.
1: Exacte, que són coses que, si ho fas, retarden o enganteixen o... Una altra cosa important és tractar la pèrdua auditiva. És a dir, l'audició, l'aïllament sonor accelera l'atròfia cerebral.
0: Aprofito per dir que no s'ha d'esperar a estar sord com una tàpia
1: per portar audífons.
0: Per portar
1: audífons.
0: I no tinc jo cap benefici de cap empresa que es dediqui a això.
1: Una altra cosa important és controlar la hipertensió. És a dir, la hipertensió pot tenir que veure, no controlada, pot tenir que veure amb l'inici d'aquesta malaltia. Evitar cops al cap.
0: Això va pels futbolistes.
1: Exactament. I boxejadors. Tabac i alcohol. Evidentment, reduir l'alcohol al màxim i, evidentment, no fumar. Controlar el colesterol. Controlar la diabetes. Evitar l'exposició de contaminants.
0: Això és complexa, perquè depèn d'on vius.
1: Sí, sí.
0: Això...
1: I tractar la pèrdua de visió no corregida. És a dir, són coses que no vol dir que si ho fas no tinguis mai Alzheimer, però vol dir que si ho fas pots, amb un tant per cent important, retardar o potser no sé si evitar, es pot dir la paraula, l'aparició d'aquesta malaltia.
0: No ho sé. Nosaltres comuniquem el que diuen els estudis, en principi retardar, ho veus clar, evitar-ho. Bueno, si tant ho retardes i acabes morint per altra qüestió, és com si no l'haguessin, no t'ha prescut. En el fons és gairebé el mateix.
1: Sí. Això que hem dit està publicat en una revista mèdica molt important, que és el Lancet, vull dir que realment té un suport científic de debò. Albert, ara vas tu.
0: Jo porto a veure, una píndola. Aquesta és una publicació de una revista farmacèutica que el títol és La melatonina en nens, per què és important el control mèdic. Això bé, és una publicació que ho ha fet la Comissió de Nutrició de la Societat Alemana de Medicina Infantil i Juvenil. I ho fan perquè la melatonina, per moltíssima gent, és una substància, diguem, natural i que és inocua i que a més es pot comprar sense cap tipus de recepta.
1: Perdona, jo sempre dic, quan em diu un sense natural inocua, jo sempre penso la cicuta, que més natural que la cicuta no hi ha res, no?
0: Bueno, però és allò que...
1: Sí, vull dir que natural no vol dir...
0: Bueno, jo també dic que tot és químic, sí. Inclús les coses naturals tenen una química molt complexa.
1: Exactament.
0: Però, no? Bueno, moltes coses...
1: Vull dir que natural no, vol, no és equivalent de...
0: Hi ha coses, moltes coses naturals bones, però també hi ha moltes, sí, que poden ser dolentes, i a l'inversa. Vull dir, ho deixaríem així.
1: Sí, sí.
0: No és anar contra una cosa i una altra. Bé, a partir d'aquí tenen constància que amb nens se'ls ha pogut donar sense cap tipus de control mèdic melatonina, com dient, no, és que així ens ajuda
1: a dormir,
0: ajuda a dormir, i com és natural i no és...

0: s'obté com un complement o suplement alimentari i aleshores no hi ha cap seguiment mèdic, ningú que es responsabilitzi, però és que a més la llei no obliga que hi hagi un prospecte amb els efectes secundaris, etc etc. I aleshores diu que en tot cas l'ús d'aquesta medicació amb nens ha de ser donat per un metge que conegui el cas, que conegui la persona, el nen, i que vegi que està clarament indicada i, evidentment, amb un seguiment mèdic. Això m'ha semblat important perquè un, amb tota la bona intenció, pot dir, bueno, com és una cosa natural, no passarà res. És bo, no li pot fer mal. Pot arribar a tenir complicacions. No molt severes, però parlen de bastanta freqüència, però poden tenir greus, inclús casos d'intoxicació, parlaven d'aquí, era això.
1: Què més?
0: I, bueno, seguint una mica el mateix, d'això dels suplements, hi ha un suplement que la gent coneixem tots, que és els omega-3. O prendre omega-3, que és molt bo per la salut cardiovascular, això ho sabem, però els omega-3 surten com una cosa beneficiosa de la teva alimentació sobre els anys 70, quan es va fer estudis a Groenlàndia dels inuits, i es va veure que prenien molta grassa, però és que era una grassa d'aquestes, diguem, bàsicament de peix blau, i en aquell temps encara es considerava que tot greix era dolent, i per això recomanaven els metges, recomanaven el peix blanc, que és bo, però deien que el peix blau, dolent per al greix. I a partir d'aquella observació va canviar. A partir d'aquí, doncs, sempre s'ha dit la importància de prendre peix blau, però dins del comerç aquest dels suplements comencen a sortir suplements. De fet, en aquests moments, els suplements que normalment són d'un gram, d'una combinació d'olis d'aquests omega-3, que són l'EPA i són el DHT, són les abreviatures d'un nom molt més complex. De fet, no s'ha comprovat, no hi ha treballs, que aquest suplement millori clarament a una dieta. I amb rica en peix blau i variada.
1: Perquè l'omega-3 en peix blau està també amb altres coses, amb anous, per exemple, no?
0: Però menys. Els vegetals en tenen, però amb menor quantitat, perquè el que tenen moltes vegades, el que tenen és un tipus d'oli d'aquests poliinsaturats que el cos ho transforma en una part amb omega-3, però amb menor quantitat, però també. I aleshores, recentment, l'única indicació que hi ha en aquest moment per donar prescripció com medicament a l'omega-3 només és un trastorn dels greixos de la sang, que és no el colesterol, sinó els triglicèrids, que és un altre tipus de greix, i és l'únic tractament que hi ha. No, els medicaments pel colesterol no van bé per aquesta malaltia. Com suplement, no hi ha estudis que diguin que millorin, i ho porto perquè amb els últims mesos, el que sí que s'ha vist que les persones que feien suplements d'omega-3 podien patir més sovint de fibril·lació auricular, que és una arrítmia freqüent, van posar el toc de dir al tanto en fer suplements que no és superior a menjar aquesta, la dieta mediterrània, peix blau i dieta variada, amb fruits secs, i en canvi augmenta la possibilitat de patir

0: Aquesta arrítmia, que alguna vegada hem parlat, és una de l'arrítmia més freqüent, que aquesta arrítmia t'exposa a tenir una embòlia cerebral, i que, bueno, és... venen a dir això.
1: És a dir, estem dient, o estàs dient, que prendre suplements d'omega 3, si fas una dieta correcta...
0: No porta res.
1: No porta res. Això,
0: no ho dic jo, sinó...
1: Sí, sí.
0: No porta res, i en canvi ja s'ha vist que hi ha aquest augment de risc de patir aquesta arrítmia. I en aquest sentit, doncs, bueno, reflexionar sobre això. Vull dir que millor fer una dieta sana amb peix blau, que pot ser dos cops a la setmana, un o dos cops, no cal, cada dia.
1: I a nous.
0: I a nous. A nous, bueno, també avellanes i ametlles també.
1: Molt bé.
0: Molt bé, doncs...
1: setmana que ve.
0: Ho deixem aquí, la setmana que ve ens tornem a veure.
1: Adéu, sigueu feliços.
0: Adéu.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més, a punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Avui tenim a punt un bon farcell de relats que ens duran a viure, aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística, oi, Mercè?
2: Sí, m'agrada això d'arqueologia, Lluís.
0: T'ha agradat, eh?
2: Aquestes paraules que diuen que estan en desús, però com que nosaltres rescatem per tornar-les a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula aviam, que és un encreuament entre a veure i vejam.
0: Tampoc no deixarem de banda la lectura. Farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial. Ideal per fugejar a casa, abans d'anar a l'escola, al migdia, després de berenar, o bé a l'hora d'anar a dormir.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb ritme i bona música per fer una bona ballaruca. Recordeu que ens podeu escoltar cada setmana a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local. Gràcies a totes per confiar en nosaltres.
0: Així doncs, no esperem més, Mercè. Obrim el gran llibre de l'hora del conte per la pàgina 592.
2: Uh-huh.
0: I el primer que ens surt és...
2: Doncs el primer que surt és El fil invisible de l'aire. És un conte delicat i profund, escrit per acompanyar els més petits quan tenen preguntes grans sobre la pèrdua i el record.
0: Aquest conte ens explica la història de la Mia, una nena que té un buit molt gran al pit perquè la seva mare ja no hi és.
2: La Mia busca respostes per tot arreu, fins que la seva àvia, amb l'ajuda d'un senzill globus de colors, li ensenya una lliçó preciosa. Hi ha coses que no es veuen, però que sents quan respires i amb la brisa que ens toca la galta.
0: Una història plena de tendresa per entendre que l'amor de les persones que estimem no desapareix mai, sinó que es torna immens. Escoltem, doncs, El fil invisible de l'aire.

0: Hi havia una vegada una nena que es deia Mia. La Mia vivia en una casa que, de cop i volta, s'havia tornat massa silenciosa. La seva mare havia estat malalta durant un temps i un matí de primavera el seu llit es va quedar buit. La Mia sentia un buit enorme al pit, com si li haguessin pres un trosset de cor. No entenia per què la mare ja no hi era, ni per què no podia sentir el seu riure. Així que, amb els ulls plens de preguntes, va començar a demanar a tothom.
1: On ha anat la mare? Què passa quan algú mor?
0: La Roser, la veïna del replà, li va dir que era com un viatge llarg. El mestre li va dir que era com un somni profund. Però cap d'aquestes respostes feia que la Mia es sentís millor. Ella volia saber on era allò que feia que la mare fos la mare. Un dia, asseguda al jardí amb la seva àvia, la Mia va veure un globus de color vermell que s'havia quedat atrapat entre les branques d'un petit arbust. El globus estava una mica desinflat. L'àvia, amb veu suau, la va agafar de la mà i li va dir:
2: Mira, Mia, nosaltres som una mica com aquest globus.
0: La Mia la va mirar amb curiositat i l'àvia va continuar:
2: El globus és el recipient. És la forma que veiem. Però el que fa ser bonic, el que fa flotar i el que li dona vida és l'aire que té dins. Sense l'aire, el globus només és un tros de goma trista.
1: Però, àvia, quan el globus es trenca o es desinfla, l'aire marxa. I on va? Desapareix?
0: L'àvia, somrient i tancant els ulls, li va dir a la petita Mia:
2: No, petita, l'aire no desapareix mai. Simplement deixa d'estar tancat en un lloc petit per passar a formar part de tot. L'aire que hi havia dins del globus de la mare ara és el vent que mou les fulles, és l'aire que respires tu, és l'escalfor que ens envolta quan surt el sol. L'aire del globus deixa de tenir una forma concreta per continuar estant amb tots nosaltres. No el veiem, però ens manté vius.
0: La Mia es va quedar una estona en silenci. Va agafar una glopada d'aire ben forta, omplint els seus pulmons, i va sentir un pessigolleig càlid. Llavors va entendre que la mare no se n'havia anat a un lloc llunyà i desconegut. La mare s'havia tornat immensa. Ara, cada vegada que el vent li feia una carícia a la galta o que sentia la flaire de les flors, la Mia somreia. Sabia que la forma de la mare ja no hi era, però que la seva essència, com l'aire, estaria sempre amb ella, formant part de cada alenada que fes durant tota la seva vida.

0: I després d'un viatge per l'aire i el record, el nostre llibre de contes ens porta directament a una altra gran aventura del dia a dia dels més petits.
1: El segon conte d'avui es diu El petó de la bona nit. És una història molt dolça sobre el moment de fer-se gran i deixar la teta.
0: És la història de la petita Blau, una nena de 3 anys que descobreix que, quan una etapa es tanca, s'obren noves maneres de rebre amor, amb carícies, amb el coixí dels somnis i amb la màgia dels petons de la seva mare.
1: És un relat ple de tendresa, ideal per a tota la família i especialment per als qui estan vivint aquest procés a casa. Som-hi, el petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó, sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història, però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I arribem ja al tercer i darrer conte d'avui, una història de l'Almudena Martín que ens fa reflexionar sobre la responsabilitat, la empatia i l'amor cap als animals.
1: El conte es diu La millor joguina del món i comença amb tres germans que descobreixen a la vitrina d'una botiga un personatge que sembla tenir superpoders. És en Tim.
0: Ai, però en Tim no és cap nino de plàstic, ni un robot amb piles. En Tim és un gos de carn i ossos. Aquest relat ens mostra el seu viatge des de que el veuen com una joguina passatgera fins que troba la veritable estimació i demostra quin és el seu gran superpoder.
1: És una història molt especial que ens recorda que els animals no es compren ni es llencen, s'adopten i es cuiden com el que són, part de la nostra família. Obrim bé les orelles perquè comença La millor joguina del món.

0: No gaire lluny d'aquí vivien tres germans amb la seva mare i el seu pare. En Jan, el germà mitjà, era divertit i molt curiós. Sempre ho mirava i ho remenava tot. Tenia 8 anys. En Nil, el més gran, feia 2 pams i mig més que en Jan, malgrat que només es portaven 3 anys de diferència. I en Max, el petit, era el més rosset dels tres. En Jan feia vàries extraescolars, una d'elles, handball. Li encantava. Un dia, quan tornava del pavelló en bici, va descobrir una botiga nova. S'hi va acostar i va quedar meravellat. Només tenia ganes d'arribar a casa per explicar-ho a en Nil i en Max. Quan ho va fer, ells també van al·lucinar. Havien descobert la millor joguina del món. Els tres germans esperaven impacients l'hora de sortida de l'escola per anar a veure. Dia rere dia, s'aturaven al mateix lloc per contemplar, bocabadats, la joguina més al·lucinant de totes les que havien vist mai. Es tractava d'en Tim, un superheroi amb uns poders extraordinaris. Podia fer coses increïbles. En Tim sempre era allà mateix, com si els esperés, amb un somriure d'orella a orella. Tot i que encara faltaven algunes setmanes perquè arribessin els Reis, aquest cop els germans tenien clar què els demanarien. Per primer cop, els tres coincidien. Volien en Tim, res més. I així va ser com, després de dies i dies d'espera, els tres germans van rebre el regal més desitjat, la millor joguina del món. Els primers dies van ser de bojos. Tots tres volien estar amb en Tim en tot moment. Les setmanes següents van jugar amb ell a totes hores. Estaven molt contents. Però al cap de molt temps van començar a cansar-se'n. Tenien ganes de tenir joguines noves. A més, en Tim ocupava molt espai. Per això el van donar a una companya de classe d'en Jan. Havia sentit parlar molt d'en Tim i dels seus superpoders. Sense entendre què passava, en Tim es va trobar d'un dia per l'altre amb unes altres mans, les mans d'una nena que no coneixia de res i que eren molt diferents de les dels germans. Al principi estava molt trist, els trobava moltíssim a faltar. Malgrat tot, va esforçar-se molt per tornar a ser la millor joguina del món. Va utilitzar els seus superpoders una i una altra vegada. Quan començava a acostumar-se a la seva nova família, l'història va tornar a repetir-se. Van decidir donar-lo a algú altre. Però aquest cop no va ser tan fàcil. No trobaven ningú que el volgués. Era massa gran i no estava tan nou com al principi. Per això van decidir deixar-lo al carrer. Segur que algú li agradaria i el recolliria. Per cert, per si no us havíeu donat compte, en Tim és un gos molt bonic i l'havien deixat lligat a un fanal del carrer. Sí, és així. En Tim és un gos de carn i ossos. I no entenia què hi feia allà lligat. Havia passat el diumenge sense menjar res, espantat, i ara tenia una mica de fred. Portava tot el dia pensant que la seva família tornaria a buscar-lo. Quan se'n va adonar, ja s'havia fet fosc. Es va arraulir a terra i va deixar caure totes les llàgrimes que feia hores que s'aguantava. L'endemà al matí va aparèixer en Tomàs. Sempre s'aixecava molt d'hora, comprava el pa i el diari i anava cap a l'hort amb el seu cotxe blau fosc. En Tomàs estava una mica coix des de feia anys, caminava a poc a poc. Es va preguntar què hi feia un gos allà fora, lligat i tremolant de fred. Va pensar a trucar a la protectora perquè se l'emportessin, però li va fer tanta pena que finalment va ser ell qui se'l va quedar. Es van estimar des del primer dia. En Tim estava supercontent. En Tomàs sempre li llançava la pilota i li preparava uns menjars deliciosos. El duia cada dia a l'hort i el deixava córrer amunt i avall sense parar. El millor de tot era quan s'estiraven plegats al sofà i la caronava. El que més li agradava era posar-se panxa amunt i que el gratés. I en Tim li donava les gràcies llepant-lo sempre que podia. En Tomàs se l'estimava molt. En Tim s'havia convertit en el seu millor amic. Es passaven el dia junts. Tot sovint també hi havia la Carlota, la filla d'en Tomàs, i els dos bessons d'ella, en Biel i l'Isaac. Sempre tenien moltes ganes de veure l'avi i en Tim. Podien passar-se hores i hores jugant plegats, i així van passar els anys. Fins que va arribar un dia en què en Tomàs, que ja era molt gran, no es trobava massa bé i no es podia aixecar del llit. La Carlota el va cuidar i en Tim va estar al seu costat en tot moment. En Tim no es movia d'allà, ni tan sols menjava. Havia perdut la gana. En Tim va acompanyar en Tomàs en els últims mesos de la vida de l'avi. Tots els dies no se'n va saltar ni un. Quan en Tomàs va morir, en Tim continuava sense moure's dels peus del llit. Nit i dia s'arraulia la catifa, al costat de les espardenyes d'en Tomàs, esperant que en qualsevol moment pogués tornar al seu costat i llepar-lo de nou. Finalment, la Carlota es va endur en Tim a casa seva.
1: Els seus fills i ella van cuidar-lo i estimar-lo com ell havia fet amb en Tomàs.
0: En Tim va ser molt feliç amb la seva família, amb en Tomàs, amb la Carlota i amb els bessons. Tots ells van entendre que en Tim no era cap joguina i van descobrir finalment quins eren els seus superpoders i els de tots els animals. Sempre estan al teu costat, des del principi fins al final. Mai t'abandonen, passi el que passi.

0: Lluís, avui porto una paraula que crec que t'agradarà molt. És una paraula que utilitzes força vegades i, de manera fàcil, et transporta cap a una de les persones que més estimes del món. Estic parlant de la paraula aviam.
1: I tant.
0: Et sents identificat amb el que he dit?
1: Doncs sí, moltíssim. La dic gairebé sense adonar-me'n quan em poso a fer qualsevol feina o quan estic a punt de començar una activitat. I és perquè s'ha convertit en un mot imprescindible en el meu dia a dia amb la meva neta Clara de 2 anys. Sempre que ens asseguem a terra per jugar o quan iniciem una nova aventura junts, ella mira fixament les joguines, somriu i diu amb molta decisió: aviam.
0: Ai, que bonica aquesta història, Lluís. Doncs mira, la paraula aviam és el resultat de dues paraules, que són veure i vejam. Diríem gramaticalment que és una interjecció amb què s'expressa la curiositat de veure el que passarà. La temença que una cosa desitjada no tindrà lloc, que una cosa temuda s'esdevindrà. Aquesta interjecció, però, aviam, cal utilitzar-la només en llenguatge oral i col·loquial. Bé, la propera setmana portem més paraules perdudes. Ara, Lluís, ens endinsem a la biblioteca?
1: I tant, Mercè, anem-hi.

0: El conte que porto avui crec que a tu també et va com en ell el dit. Estic parlant del llibre Benvingut senyor Malestar. No t'ho prenguis malament, això no té res a veure.
1: Ni molt més.
0: Aquest és un conte sobre la criança conscient i respectuosa. Aquest conte tracta de la gelosia quan apareix un germà o una germana i la relació mare-fill o filla. Aquest conte inclou una doble pàgina final amb consells per a les famílies. Ens l'expliques una miqueta, Lluís?
1: I tant, amb molt de gust. Mira, el Max estava estrany des de que havia tingut la seva germana. No sabia què li passava i s'enfadava molt sovint amb els seus pares. Però la seva mare també se sentia confosa. Això de tenir dos fills era nou per ella. Cada dia que passava la situació es complicava més. Però llavors, pum, va aparèixer un fullet amb barret i maletí que es presenta a la família com el senyor Malestar i els ajuda a detectar què els passa i com connectar de nou.
0: A veure si aquest senyor Malestar pot ajudar el Max i a la seva família. Esperem que sí. Bé, per tal d'esbrinar-ho, us recomanem que descobriu el conte Benvingut senyor Malestar de la Miriam Tirado, amb unes magnífiques il·lustracions d'en Joan Turú, i és editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: I així, pàgina, pàgina, història, història, tanquem per avui l'hora del conte.
1: I esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest viatge ple d'emocions. Des del fil invisible de l'aire fins als superpoders del nostre amic Tim.
0: I com sempre, fa falta una bona dosi de ritme per acabar amb un gran somriure. És el moment de fer la nostra ballaruca. Avui us deixem en la millor companyia musical, amb la festa i la rumba d'en Pot Petit i l'Andril Rombero, amb la cançó Avis i Àvies.
1: Doncs vinga, a moure el cos i a cantar molt fort. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Per avui us deixem, però, amb moltes ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
2: A ballar!
3: Un peu aquí, un peu...

0: costat. Perfila el teu perfil, un dia senzill.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Comencem Cara B. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Molt bones a tothom.
2: Vinga, tornem-hi. Això és Cara B.
1: Comencem.

0: Hem arrencat amb Mormor, amb la col·laboració de Celeste.
1: I continuem amb Mishima, amb el tema Por de mi, de l'àlbum L'aigua clara.

0: I ara The Pretenders, amb l'inconfundible veu de Chrissy Hart, amb el tema Learning to Crawl, del 1984.
1: Escoltem el tema Middle of the Road.

0: Continuem amb This is Lorelei, amb el tema Billy Came Back.
1: Una proposta contemporània que ens porta cap a un terreny de sensibilitat i pop alternatiu.

0: Acabem d'escoltar els dinosauris dels Deep Purple amb el seu últim treball.
1: Guitarres amb energia, contundència i aquell esperit de rock de sempre que no necessita massa explicacions.
0: Vinga, continuem amb un altre històric, Santana, amb el seu àlbum Bluff of Salvador del 1987. Punxem Bella.

0: Va, una mica de bossa nova amb el nou treball de Seu Jorge, en aquesta ocasió acompanyat de Marisa Monte.
1: Bossa nova actual, combinació de calidesa, ritme i elegància al tema Cuando Llego.
2: Cuando

0: passem cap al nord-americà d'en Jesse Wales,
1: que continua demostrant que el folk pot ser una bona eina per explicar històries amb humor i crítica.

0: Podeu escoltar la relació de tots els temes emesos aquí a Cara B, a l'Instagram Cara B Argentona.
1: Anem cap a les guitarres inconfusibles dels germans Gutiérrez, que han avançat temes del seu últim treball.
0: Escoltem el tema que dona nom al treball, justament, Los ojos del cóndor.

0: uns altres dinosauris, de Rolling Stone, que han tret nou disc aquest 2026.
1: Molt bon disc de rock, amb una energia que continua intacta. Escoltem Ruth and Twisted.

0: I ja per acabar, Antonio Font, amb el tema Alpinistes Samurais. La pròxima setmana, més, aquí, a Cara B, de Ràdio Argentona.
1: Els controls tècnics, en Joan Ferrés. Gràcies, company. Salut i fins la setmana vinent.

0: tastador. Heu escoltat Cara B, amb l'Òscar Blader i en Xavi Vives. Música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona. Quina, si no?

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Mentider.
3: Mentidera tu.
4: Mentidera.
3: Mentidera.
2: Sí, què? Que no t'agrada?
5: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
3: Mentides, mentides i més mentides.
6: Benvingudes i benvinguts al cercle dels mentiders, el vermut de contes de la ràdio. Jo sóc l'Albert Estengre i sort en tinc de la col·laboració d'en Joan Carles Martín.

0: enguany hem canviat la fórmula. La fórmula ara serà, sí, seran contes. Però abans dels contes que us explicaré, volem prendre la temperatura, o no sé com se diria, de com estem amb els contes a la societat. I estem convidant una sèrie de gent perquè ens expliquin els contes, de quina manera els han marcat, si n'han sentit, si no n'han sentit, si els hi han explicat, si n'expliquen, si els hi agraden, perquè, és clar, també pot ser que no els hi agradin. Avui, per prendre la temperatura dels contes, de si n'expliquen o no la gent, i si els hi agraden o no, hem convidat a una col·laboradora de la ràdio. Ha estat a Ràdio Arenys, però ara és col·laboradora directa i treballadora d'una altra emissora municipal, com és Ràdio Argentona. Ella és una periodista que en té 40 i pico, concretament. Elisenda Fernández, què tal, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
2: Ràdio Argentona.
3: Ràdio Arenys.
4: El cercle dels mentiders.
0: Formes part d'aquest cercle dels mentiders? Vull dir, el cercle dels mentiders és... Els mentiders són els que expliquem contes. I el cercle és el que fa tota la gent que se'ls escolta. Tu t'hi aturaries en un d'aquests cercles? Escoltaries contes?
1: Sí, si me'ls trobo pel carrer, sí. Expressament no hi he anat mai, sempre i quan parlem de contes de persones adultes, eh? Si són persones infants, hi he anat amb els meus fills, això sí.
0: Molt bé. Bueno, això de moment ja anem bé. Quanta canalla tens?
1: Dos. Tinc una nena i un nen. La nena ja és una mica grandeta i el nen encara...
0: Bé, però ara parlarem de tu i dels contes. T'agraden els contes?
1: M'agraden els contes i trobo que tenen molta utilitat els contes, sobretot amb els infants, molta.
0: Sobretot són una eina, una bona eina. Una bona eina que ha de ser maca, distreta, que no ha de semblar una eina, que és per això que la gent ens els escoltem. La primera pregunta que fem sempre a tu, te n'explicaven quan eres canalla?
1: Jo no ho recordo. La veritat és que no ho recordo. Sí que recordo que conec els contes, i de petita sí que sabia el conte de la caputxeta, sabia els contes clàssics, no? Però jo no tinc aquesta imatge d'estar asseguda, per exemple, o estirada al meu llit i els meus pares explicant-me contes, no el tinc. Clar, potser era petita i per això no me'n recordo.
0: O a l'escola?
1: A l'escola sí que ens havien explicat contes la mestra. Sí.
0: És que els teus pares devien ser de la meva quinta, o deuen ser de la meva quinta.
1: Sí, més o menys, sí.
0: Aleshores som una quinta en què els contes ja es va quedar demostrat la setmana passada, perquè vàrem entrevistar en Joan Carles, que és exactament de la meva quinta, no ens n'explicaven gaires de contes. No estaven de moda. No sé, això deu ser una moda que va i ve.
1: Pot ser. Ara sí que estan de moda.
0: Sí. Ara totes les biblioteques n'hi ha i les escoles també de tant en tant en fan.
1: Bé. De fet, és important, ara que parles de les biblioteques, l'hora del conte. Per mi és molt important, ho ha estat molt important pels meus fills, perquè tot i que a casa sí que hem llegit i se'ls hi ha explicat contes, era important el fet d'anar a la biblioteca, a la sala de la biblioteca, a seure's amb els altres nens i que algú expliqués un conte. Jo crec que fan molt bona feina les biblioteques amb aquesta hora del conte per introduir aquells nens que a vegades no els expliquen contes a casa.
0: Sí, perquè un conte, recordem-ho, és una eina que va molt bé perquè, a més de clarificar els sentiments, perquè allà hi passen sempre coses, en els contes fan que paris atenció i t'aturis una miqueta i te n'adones quan expliques un conte de la canalla del públic que està acostumat a escoltar i el que no. Bé, i a tu quins contes t'agraden més o quins t'agraden més? No cal que em diguis el títol, sinó el tema.
1: Mira, de petita qualsevol conte m'anava bé, la veritat. Però ara sí que els trio molt. I m'agraden molt la col·lecció de contes descontats.
0: Ah.
1: Que són aquests contes que els hi donen una mica la volta i no són els contes clàssics. Sí que és veritat que abans d'això estaria bé que els nens coneguessin els clàssics per saber que després hi ha els descontats,
0: sí,
1: que són al revés. Però crec que és important, però ara et deia que la importància dels contes, perquè per mi ho ha estat, perquè quan jo els he explicat contes als meus fills, els he triat molt bé. Perquè em vaig adonar una vegada, quan allò que ens passa a tots, no?, que volem ensenyar als nostres fills allò que ens han ensenyat a nosaltres, doncs vaig voler posar una pel·lícula de Disney.
0: Ai!
1: Sí, i va ser un drama. 5 minuts, només.
0: Sí,
1: vam haver
0: sí.
1: de pagar-la. Perquè tots els rols de gènere, sí, totes aquestes coses que dius, mare de Déu senyor. Doncs una mica amb els contes també ens ha passat. I llavors he intentat escollir molt bé els contes, no per evitar aquests rols de gènere, sinó per ensenyar altres coses. I a casa tenim bastants contes com els de Sant Jordi, que n'hi ha moltes variants, que és la princesa qui salva el cavaller, per exemple.
0: Sí.
1: Doncs jo he intentat triar aquests i abans de venir mirava contes, no, a casa i en tinc, d'aquests en tinc diversos. Tinc la nena que demanava carbó als reis, la princesa Kevin, diversos d'aquests per ensenyar o transmetre uns valors als nens que potser abans no es mirava, no, aquestes
0: sí,
1: coses.
0: Que el món no és quadrat.
1: I
0: quan parlo del món quadrat, parlo del món que ens ha arribat fins avui en dia, que tot estava molt marcat i tothom era molt al seu lloc.
1: Sí.
0: I en Disney encara ho va marcar més.
1: Molt més.
0: I això és mentida. Evidentment que per això a tu t'agraden els contes desmuntats o com...
1: Descomptats. Descomptats.
0: Descomptats, esclar. Sí. Està molt bé parlar dels contes i treure'ls i punxa. Però tu saps, i si no t'ho dic jo, però segur que ho saps, perquè ets més llegida, que els d'allò, els contes no neixen per canalla, sinó que neixen per adults, i hi ha molta literatura de contes per adults, i ja no parlo dels autors que coneixem avui en dia que escriuen contes, sinó de tota la vida, hi ha molts més contes per adults. Ho sabies tu, això?
1: Ho sabia, perquè, de fet, t'explicaré una anècdota. Jo, quan era petita, a casa no érem de llegir. A mesura que anaven a l'escola, anava fent gran, ens anaven dient, t'has de llegir aquest llibre, t'has de llegir aquest altre. A mi em costava, perquè no tenia aquest hàbit de llegir. A poc a poc, quan al final t'envien per llegir un llibre que t'agrada, dius, oh, que bé, i llavors et sents molt bé i dius, ara vull llegir més, no? Mm. Quan has trobat aquest llibre. Doncs em va passar amb els contes, si no recordo malament, de la Mercè Rodoreda.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, i vaig pensar, oh, que bé, quin gust llegir un llibre de contes, perquè tots sabem que una novel·la pot ser més o menys llarga, però trigues dies a llegir-les. En canvi, els contes te'ls pots llegir un dia, te'n pots llegir una en un dia.
0: I tant.
1: Sí, i és com... he començat i he acabat, i me'n vaig a dormir o me vaig a fer una altra cosa, tranquil·la, perquè ja he acabat.
0: Sí, has acabat i amb ganes de mirar el següent que hi ha en el llibre.
1: Sí.
0: I a més vas començar amb una bona autora de contes.
1: Sí.
0: A tu quins contes t'agradaria que t'expliquessin? O d'aquí, de la Mercè Rodoreda, ja veig que sí.
1: Sí, la Mercè Rodoreda em va agradar molt, em va marcar bastant. I no recordo si n'he llegit més de contes per adults, és possible que sí, però ara no em ve el cap. Em va quedar molt marcat el llibre de contes de la Mercè Rodoreda, però d'adults no. Ara, és el que et deia, jo ara, com que estic més enfocada en les criatures, en els meus fills,
0: sí,
1: busco molts contes que hi hagi un aprenentatge. I bé, tots aquests contes que canvien el rol de gènere m'encanten. Ja de petita era una mica rebel·lió, I això de canviar els rols crec que és important, i a vegades també pels adults, que també els més adults també costa. I a nosaltres a vegades també, perquè tenim coses interioritzades,
0: sí,
1: que pensem, oi, per què penso això? No hauria de pensar això.
0: Sí, de vegades ens descobrim massa adults nosaltres,
1: sí.
0: Sí. Una mica massa rancis,
1: sí.
0: I amb els contes és això, perquè n'agafes, en llegeixes o els escoltes i aleshores no saps d'on t'ho treuen, però treuen sentiments i coses,
1: sí,
0: i sensacions que no sabies. Digue'm un conte, per un títol de conte. Ara ja veig a venir que em diràs de conte per canalla, perquè
1: sí,
0: és el que més has tocat, però ja m'està bé.
1: Mira, el que aquests dies he estat mirant, revisant contes, te'l deia abans, la nena que demanava carbó als reis, alguna cosa així es deia. És una nena així entremaliada, guerrera, està bé.
0: Sempre no, perquè és el segon programa i sempre és una paraula molt llarga, però a mi m'agradaria poder dir més endavant que sempre hem demanat en els convidats i convidades que ens expliquin o que ens llegeixin un conte, que després l'editarem. Tu com ho portes, això?
1: Bé, m'ho han xivat.
0: Ah, així no t'hem agafat així.
1: Sí, sí, i ja n'he buscat alguna així.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Quin ens explicaràs?
1: Mira,
0: o quin narraràs?
1: És un conte que l'haureu escoltat molt i que a més se n'ha fet pel·lícula, que és La balada de Mulan. A la Xina de fa molts anys, l'imperi va entrar en guerra. L'enemic atacava les fronteres del nord i l'emperador va signar un decret implacable. Cada família havia de portar un home per lluitar. A la plaça del poble, l'algutzir cridava davant de la llista de reclutament. Atenció a tothom! Per ordre de l'emperador, cada casa ha de lliurar un soldat. Uahú, te'n vas al front! Mulan, que era a prop,
2: va sentir el crit i va córrer cap a casa demanant explicacions al seu pare. «Pare, és veritat el que diuen a la plaça? T'han cridat a la guerra?» El vell pare, amb les mans tremoloses, va agafar la seva vella espasa i va respondre: «Sí, filla meva, el decret del cant és sagrat. He de defensar el nostre honor.» «Però pare!», va exclamar Mulan, «estàs vell i malalt, no aguantaràs ni 3 dies de marxa. I el meu germà encara és un infant que no pot ni aixecar una espasa, no pots anar-hi. Si no ho faig jo, filla meva, qui ocuparà el meu lloc? No tenim cap altre home a la família. L'honor de la casa Hua depèn d'això.» Aquella nit, Mulan va prendre una decisió radical. Es va tallar els cabells, es va treure el vestit tradicional i, mirant-se al mirall, es va dir a si mateixa: «Jo seré l'home d'aquesta casa. Jo salvaré el meu pare.» L'endemà, abans de la sortida del sol, Mulan va anar al mercat a equipar-se. Va anar de parada en parada demanant el que necessitava. «Botiguer de l'est, doneu-me el cavall més ràpid que tingueu. Botiguer de l'oest, necessito una sella de cuir resistent.» Quan va tornar a casa, vestida amb l'armadura de ferro, es va plantar davant dels seus pares. «Pare, mare, ja estic a punt. Em faig passar pel vostre fill i marxo al front.» El pare, sorprès i espantat, la va voler aturar. «Mulan, estàs boja! Si l'exèrcit descobreix que ets una dona, t'executaran immediatament.» «No em descobriran, pare. Cuideu-vos i espereu-me. Tornaré.» El viatge fins al front del nord va ser llarg i dur. Durant 12 anys, Mulan va viure enmig de batalles, fred extrem i perills constants. Un dia, en ple camp de batalla, el seu capità li va dir: «Guerrer Hua, l'enemic ens té encerclats per la dreta. Quina és la teva estratègia?» Mulan, amb una veu ferma que imitava la d'un home, va respondre immediatament: «Capità, dividiu les tropes en dos flancs. Jo agafaré l'avantguarda i els atacaré per sorpresa des de la muntanya. Seguiu-me.» Gràcies a la seva valentia, la guerra finalment va acabar. L'exèrcit va tornar victoriós i l'emperador va rebre Mulan al seu palau de la Ciutat Prohibida. El monarca, assegut al seu tron d'or, li va dir: «Heu lluitat millor que tots els meus generals junts, guerrer Hua. Heu salvat l'imperi. Us ofereixo un lloc com a conseller d'estat a la meva cort, un palau propi i milers de monedes d'or. Demaneu el que vulgueu.» Mulan va fer una referència respectuosa i va respondre: «Gran emperador, us agraeixo els honors, però el vostre servent no vol riqueses, ni vol poder, ni vol viure a la cort.» L'emperador, estranyat, li va preguntar: «Llavors, què demaneu a canvi de la vostra gran gesta?» «Només us demano un favor, senyor. Presteu-me un cavall ràpid que em porti de tornada a la meva terra. Només vull tornar a casa i abraçar els meus pares.» «Que així sigui», va dictaminar l'emperador. «Que se li lliuri el millor animal del regne.» El retorn a casa va ser una gran festa. Quan va arribar al pati de casa seva, els seus pares van sortir plorant d'alegria. «Filla meva, has tornat viva! Pensàvem que no et tornaríem a veure.» «Us vaig prometre que tornaria, pare», va dir Mulan abraçant-los emocionada. Mulan va entrar a la seva antiga habitació, es va treure l'armadura de ferro, es va posar els seus vestits de seda, es va pentinar els cabells llargs i es va col·locar una petita flor al front. Quan va sortir al pati, els soldats de l'exèrcits que l'havien acompanyat van quedar completament muts. El seu capità de batalla, amb els ulls oberts com taronges, va exclamar: «Però què és això? On és el guerrer Hua? Qui ets tu?» Mulan el va mirar, va somriure amb orgull i li va dir: «Sóc jo, capità. Sóc Mulan.» «No pot ser», van cridar els soldats confosos. «Hem lluitat junts durant 12 anys. Hem compartit el menjar, les tendes i el fang de les trinxeres. Com pot ser que mai ens adonéssim que el nostre guerrer més valent era una dona?» Mulan els va mirar als ulls amb dolçor i els va respondre: «Digueu-me, soldats, si agafeu una llebre per les orelles, veureu de seguida si és mascle o femella. Però quan dues llebres corren lliures pel camp, una al costat de l'altra, corrent a tota velocitat, qui de vosaltres pot saber quin és el mascle i quina és la femella? Els soldats es van mirar i van haver de somriure, reconeixent que en el valor i la intel·ligència no hi ha gèneres. I així va ser com Mulan va tornar a la seva vida lliure, recordada per sempre com la nena que es va salvar a ella mateixa, a la seva família i a tot un imperi.
4: El cercle dels mentiders.
0: Moltes gràcies per aquest conte fantàstic. Si et trobessis alguna vegada que haver de triar què faig aquest vespre, vaig a un espectacle de teatre, de cinema, de contes, potser sí que hi aniries a un munt de contes, però en realitat què t'agrada més? Teatre, cinema, vull dir que la història que t'arribi per la pantalla, que t'arribi només per l'oïda, com t'agrada més a tu això?
1: Jo sóc molt de teatre. M'agrada, i a més sóc bastant aficionada als monòlegs. Això de que em facin riure m'agrada bastant.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé,
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé.
1: Tot i que al cinema, ara amb els nens no hi vaig tant, perquè a més els preus han pujat una barbaritat,
0: sí.
1: Però de tant en tant també hi anem. Els contes infantils també hi anem. Ara abans d'entrar et comentava que sempre veig per Instagram les sortides de la marinada amb els contes per adults i sempre penso, hi haig d'anar. Però amb els nens no trobes mai el moment. Espero poder-hi anar.
0: Esperem que sí. Doncs moltes gràcies, Elisenda, per haver vingut i aquí al Cercle dels Mentiders i explicar-nos en quin punt tens els contes tu, interioritzats.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Ràdio Argentona. 104.6 FM.
4: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
0: Que el rei més savi que hi ha hagut i que hi haurà mai en tot el món ha estat el rei Salomó. I que el rei Salomó tenia una amiga, que era la reina de Saba, que déu-n'hi-do també l'ullesta que arribava a ser. I que cada vegada que es veien, cada vegada, a més d'estimar-se, es veu que es parlaven. I cadascú el que deia eren coses llestes, eren enginys, eren pensaments. La qüestió era ser cadascú d'ells més intel·ligent que l'altre. Un dia expliquen que el rei Salomó se va anar a veure la reina de Saba i que la reina de Saba ja ho tenia tot a punt. Ui, ara... No m'atraparà pas, no m'enxamparà pas aquest rei, no? Perquè jo li he preparat una cosa, sí. La reina tenia pensat de fer-li una pregunta al rei. La reina havia preparat en una habitació gran, en una sala molt gran que tenia en el seu palau, tota tancada aquella sala, i havia preparat un jardí. A tots els seus artesans havia dit que li fessin flors de tota mena i que les fessin de tal manera que totes aquelles obres havien de semblar flors i plantes de veritat. Expliquen que la reina de Saba, quan va tenir tota aquella gran sala plena, amb aquell jardí tot artificial, que no n'hi havia ni una sola de natural d'aquelles plantes, vet aquí que aleshores la reina de Saba va anar en el seu jardí tot ple de plantes normals, vaja, naturals. En va agafar una i la va posar entremig de totes les artificials. Expliquen que quan va venir el rei Salomó, la reina de Saba, després de saludar-lo, li va dir, vine, que t'he de fer una pregunta. A veure si ets tan llest com diu tothom que ets i com jo sé que ets. A veure si és veritat. Mira, veus tota aquesta sala? Doncs tot aquest jardí que t'he posat aquí, tot és de flors artificials. Bé, tot no. N'hi ha una d'aquestes flors que és natural i que tu has de descobrir sense tocar-la, sense ni tan sols ensumar-la. Va, vés, passeja-t'hi, ni t'hi acostis. Bé, només amb la mirada. Busca quina és la flor natural. I el rei Salomó es va mirar la reina de Saba. Va dir que sí i se n'hi va anar. I va començar a passejar i a passejar i a passejar.
6: mirava aquí, mirava allà, mirava més enllà, i totes les plantes, totes les flors li semblaven fantàstiques. No n'hi havia cap que semblés artificial, totes eren molt maques i molt ben fetes. Ai, el rei Salomó començava a suar, però no era pas de calor, no. Vet aquí que suava perquè veia que en allà la reina de Saba l'havia enxampat, que era més llarga, més intel·ligent, més llesta en aquell moment que no pas el que ell era. I aquella suor, vet aquí que la reina de Saba la va veure. I la reina de Saba li va dir, que sueu, majestat. I el rei, no ho va voler pas admetre. Va dir, no suo pas, però si voleu obrir alguna finestra, mira, us ho agrairé. La reina va dir que sí. Vam anar que obrissin una finestra i justament d'aquella finestra, quan va ser oberta, d'aquella finestra en va entrar una abella que sense dubtar-ho ni gota se'n va anar de dret a l'única flor que hi havia en aquell jardí que era natural. El rei va estar prou encertat com per veure que era aquella abella. S'hi va acostar, va avisar la reina i li va dir, mireu, majestat, aquesta és l'única flor natural que hi ha. Sí que en sou d'intel·ligent. Diu, no, som més intel·ligents les abelles, però vaja, jo, Déu-n'hi-do. I això és el que a mi m'han dit que va passar fa tant i tant de temps entre la reina de Saba i el rei Salomó. Jo no sé ben bé de qui és la terra. No ho he sabut mai. No sabria pas dir-ho. Sort que no m'ho pregunten. Però hi va haver temps en què els cristians i els sarraïns se la disputaven. Els uns avançaven, els altres tiraven enrere. I quan els altres tiraven endavant, els uns tiraven enrere. I en un temps en què els cristians van ser els que tiraven endavant, els sarraïns varen haver de tirar enrere. I expliquen que en la retirada varen deixar a Sant Llorenç del Munt, allà a la Serra de l'Obac, i varen deixar una víbria. Ui, una víbria, un drac, en deien, una víbria, petitona, petitona, petitona, lligada amb unes cadenes a dintre, al fons de tot d'una cova. Aquella bèstia cridava, bramulava per tot arreu, i els cristians, tranquils i creguts que allà no hi havia res, no varen pas pujar a revisar-ho, vull dir. No, de cap de les maneres. Els cristians varen deixar anar a tots els seus pastors, quan dic els cristians, vull dir els soldats, és clar, varen deixar anar a tots els pastors que tranquil·lament per aquelles muntanyes. I quan aquella víbria va créixer, vet aquí que estava enfurismadíssima, lligada allà, que només podia fer quatre passes, cridava, i tanta força tenia que tot d'una va trencar aquella cadena que la tenia en allà, empresonada, i volava per tot arreu, i es menjava tot aquell bestiar, els xais, els pastors també se'ls menjava, i algun bou d'alguna casa de pagès, ple de pallers, havia cremat amb aquell foc que li sortia de la gola. Aquella víbria era terrible, i la notícia d'aquella mala bèstia va arribar fins a Barcelona, i a Barcelona, al cap i casal de Catalunya, vet aquí que a Barcelona hi havia en aquell temps el nostre comte, en Guifré el Pilós, el primer comte de Barcelona, expliquen, i vet aquí que aquell comte va dir que ell seria el que aniria en aquella serra a fer fora aquella víbria. I va arribar, i amb l'espasa així enlairada va tirar amunt, i amb l'espasa enlairada va entrar en aquella cova. I en aquella cova hi va entrar, sortosament per ell, quan el vent bufava al seu favor. Vaja, que la víbria no l'ensumava. De cop i volta es va plantar al davant de la porta, va mirar així enlaire, va fer un crit, i la bèstia, aleshores, el va veure i ensumar. Aquella bèstia, expliquen, que va sortir enfurismada volant, va tirar cap a fora i va llançar en el comte, en en Guifré el Pilós, muntanya avall. El comte no es va deixar batre, es va enxampar amb el que va poder, va perdre l'espasa allà, i amb el que va poder, que s'havia enxampat, us dic que era un arbrot que li va servir per tallar el primer... primer cop del foc que li llançava la víbria des de la seva boca. No el va cremar perquè primer va cremar l'arbre, i amb l'arbre tot cremat, aquell comte estava ben agafat en allà. La víbria se li van acostant i amb la boca oberta se'l va voler menjar. I de tal manera ho va fer que el comte va poder dirigir aquell arbre, que tampoc no és que fos massa gros, però era recte i ferm, el va poder dirigir cap a la boca. I amb la mateixa força que la bèstia, xoc, el volia cruspir, se li va clavar en la gola aquell arbre. I la bèstia en allà va quedar morta. Morta, amb una ferida interna, no pas a la pell. El comte va decidir anar a buscar a tots els seus soldats, que l'esperaven més avall. I aquells soldats, a tall d'ordre, varen anar buidant aquella víbria. Se'n varen quedar només se'n varen quedar, diuen i expliquen, que la pell. I en aquella pell hi varen anar omplint, li varen anar ficant a dintre tot ple de palla. De manera que varen fer d'aquella pell, de la víbria, d'aquell drac, en varen fer un altre drac, ple, farcit de palla, que se'l varen endur a Barcelona. I diu la llegenda que aquesta bèstia, aquest drac, va ser el primer, i em sembla que l'únic, que va entrar a la ciutat de Barcelona, perquè tothom veiés com era el perill, la víbria, els dracs que havien deixat els sarraïns.
7: Un petit conte d'un llibre, del que ara no me'n recordo el nom, però que deia que les històries que fa tant de temps que s'expliquen és perquè contenen, algun, segurament vol dir sabidoria. Aquí hi ha llum, es titula aquest conte. Mira, és una història que diu que hi ha un fanal. Hi havia una vegada un fanal que il·luminava tots els 2 metres a la rodona d'allà on ell estava. La resta era fosc, perquè era negra nit, i només hi havia aquell fanal, i al voltant d'aquell fanal hi havia un home que anava buscant una cosa per terra. I un altre home que venia de la foscor el va veure de lluny allà al fanal, s'hi va acostar i li va preguntar: «Noi, què busques?» I aquell, que buscava i que no aixecava els ulls de terra, li va dir: «És que ho he perdut». I l'altre, veient que allà no hi havia res, per més que busqués, li va dir: «Doncs mira, per més que busquis en aquí no trobaràs res, perquè en aquí no hi ha res, que no ho veus». Diu: «No, no, sí, sí, per aquí ho he de trobar». «Home, potser ho has perdut per allà, per la foscor». Diu: «No, que en allà no ho trobaré». «Doncs en aquí tampoc sí. Si he de trobar alguna cosa, ho he de trobar en aquí, perquè en aquí hi ha llum».
8: Mentider.
9: Mentidera, tu.
10: Mentidera.
9: Mentidera.
8: Sí, què? Que no t'agrada?
11: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
7: En aquesta nova temporada volem explicar contes, però també volem explicar els contes que més us agraden. De manera que admetem demandes. Si voleu que expliquem un conte concret, digueu-nos-ho. Truqueu, ens envieu un correu electrònic i aleshores mirarem de gravar aquell conte que més us agrada, o, encara millor, si el voleu venir a gravar vosaltres, l'editarem amb la vostra veu i posarem una música, si és que si escau, i aleshores l'emetrem. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres amb aquestes històries. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
4: La ràdio que ens fa viure la literatura.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina, en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé, portes bé la
0: reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi quan passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. La Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la

que pot ser el món que no té cap sentit i em fa pensar no sé què hi faig aquí que pot ser el món que

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.
2: Viu la ràdio.
0: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6. Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

0: Radio Argentona.
1: Els millors èxits.
2: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Radio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Radio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

de la mà de DJ Juan Ra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona. DJ Juan Ra, In Session.

0: Estàs escoltant Argentona Hits Music amb DJ Juanra.
1: Girl. And have we got news for you?
2: You better listen.
1: Get ready.

de la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no? Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Sóc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Hey, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Mirin, nosaltres tenim alguns punts de la ciutat, que és veritat que quan ha pogut moltíssim els últims anys doncs ha passat això, i llavors doncs, el més important, com dius, és que la gent, en el cas que ven llitres d'aigua, ens pugui pujar a planta superior, i sobretot seguir els canals oficials, els mitjans de comunicació públic, com que podem arribar a l'Itaúdia contra Catalunya, perquè puguin estar al cas de tot el que passi, també la xarxa social per l'Ajuntament, i a partir d'aquí, doncs, esperar que pugui passar el més bé possible.
1: L'han avisat d'algun risc real de que l'aigua pugui saltar pel llindar dels ponts durant les properes hores, al Tribunyà?
0: No, bé, el que ens han avisat és que pot ploure entre 200 litres, 100 litres, en les properes 12 o 15 hores, si això es produís i produís també doncs, a l'inici de l'unió, doncs evidentment la situació podria ser complicada per la història que tenim, eh? Però en tot cas, a mi no aconsegueix que això no passi, si això passa doncs que tothom s'aparti de rieres, nosaltres hem tancat els accessos en aquest espai i com dic, que tothom estigui molt atent i que segueixi sempre els canals oficials de l'Ajuntament o fins a tot en les públics.
1: En parlem del Rebunyà, però hi ha altres zones com l'Auditori, per exemple, no? Per a congressos, els accessos a la mesa, que són també zones crítiques per a altres llevantades que hi ha hagut al llarg d'aquests últims anys.
0: Sí, en aquest cas, el que depèn més de tota la regulació que es faci del Pontà de Sau o del Pontà de Susqueda, per tant, aquí, doncs, a vegades depèn més de si plou o muntanya, veurem com va, no? És a dir, si Sau i Susqueda poden anar acumulant l'aigua, doncs, en principi, la zona de Port és una zona que regula molt més perquè hi ha una regulació de pantans i per tant no es preocupa més llunyà que no regula a tots de pantans o gatillans, que és una ria doncs, que també ve als bars i contra si per tot arribem. Aquests són normalment els punts que ens fan patir més quan no hi ha tema dels pantans.
1: Mm-hmm. Ja per acabar, quan va la terminació amb el CECAP, alcalde?
0: Bé, que el dia d'avui doncs, que hi ha hagut una bona coordinació, i en aquest també he pogut parlar amb el conseller de Parlem, i jo a la vegada, doncs, de punt que bona coordinació i per tant, doncs, crec que tothom està fent la feina que li pertoca i per tant, doncs, així és com ara el dia.
1: És la taula de Lluna Lluxemburg.

0: gràcies per acompanyar-nos. Seguim parlant.
1: Molt bé, gràcies a mi.
0: Passant 3 minuts de les 11, l'Ajuntament de Barcelona informa que està tallada la carretera de la Rabassada en ambdós sentits per la caiguda d'un arbre de grans dimensions. Tot això, els bombers ja són en lloc treballant per intentar restablir la circulació i ja també a partir de la Guàrdia Urbana fent desviaments. I després hi ha hagut gent al barri del Poble Sec de Barcelona que ha al·lucinat en un moment en què podia moltíssim i se sentien focs artificials i no acabaven d'entendre què és el que passava. Bé, és la festa dels 50 anys de l'Anteatre Lleida, que s'han suspès alguns actes, però els focs artificials s'han disparat. Per tant, en plena tempesta...
2: S'han disparat perquè estaven previstos ningú aturats?
0: Sí, entenc que sí, perquè les imatges són realment espectaculars. És un castell de focs, però en plena tempesta, i hi havia molt de gent del Poble Sec que ja sentien els petards, no sabia què era, doncs és la festa dels 50 anys del Teatre Lleida, que els focs artificials s'han mantingut. L'imatge realment sorprenent, perquè
3: I la gent del Poble Sec sentia els petards i no entenien què és el que passava, i
0: és una festa de l'última.
2: Passen 3 minuts de les 11 de la nit. Enric Agut, bona nit de nou.
4: Hola, com estem?
2: Com ho tenim, això?
4: Doncs mira, es manté una estructura molt semblant. Encara està plovent en alguns barris de Barcelona, ha baixat una mica, també algun rosat fort cau cap al Vallès, al Baix Llobregat, al Penedès, i el que abans dèiem que algunes tempestes estaven a punt d'entrar pel Maresme, doncs ara ho estan fent, tant al Baix Maresme com també en zones com l'àrea de Caldeta, en aquests sectors també estan entrant alguns nuclis i també ja comença a entrar algun per la comarca de la Selva, i això és novetat perquè dèiem que això mica en mica s'anirà desplaçant cap al nord, doncs la comarca de la Selva, si més no el seu litoral, Planes, Tossa de Mar, Lloret de Mar, ja estan rebent també llampegades, ja tempesta.
2: Que de moment no es queden fixes descarregant?
4: Sí. No es queden fixes, com de vegades passa, però com que darrere en venen més, és com si es quedessin fixes. Perquè una se'n va, ve una altra, aquesta se'n va, en torna una altra. És una cadena, com si fos un vagonet de tren, que passa el primer, passa el segon, aquests tres llargs i les llargs, que comença a comptar les comptes, això és igual, val? I llavors és com si fossin estàtiques. Perquè hi ha algunes pujades i baixades d'intensitat, però baixa, després torna a apretar. I ara, dels registres més destacables, doncs a Cornellà de Llobregat s'apropen els 150 litres en alguns barris, i també a Barcelona, a Sants, per exemple, també s'arriba als 110. Això és molta aigua. En canvi, als barris més cap al nord, els registres estan al voltant dels 50-60 al barri del Clot, també a Gràcia 67, però bé, això no vol dir que després allà també no caigui una bona tempesta. A Badalona també destaca amb 79 litres i l'àrea del Maresme la puja és més baixa, al voltant dels 30-40, però ara que estan arribant aquests nuclis anirà pujant ràpidament.
2: Entre que serveix el que pugui passar a Girona, veies? I al Maresme, ara, eh?
4: Sí, a Girona de Maresme, mira, l'última actualització dona que és això, a partir de, sobretot, 12 de la nit, 1 a 2, comencen a entrar ja nuclis més potents, fins i tot arribant cap a la Garrotxa, a l'interior de la Selva, encara en tindrem també comarques de Barcelona, i és a partir de les 6, 7, 8 del matí que ja es desplaça el gruix d'aquesta inestabilitat, d'aquestes tempestes, a comarques gironines. També algun ruixat al Pirineu, i sembla que hi hauria una certa treva, hi hauria una treva a comarques de, sobretot del centre i del sud de Barcelona, on està plovent més ara.
2: Tot i així, també hem de dir, Enric, que la zona estronja, del camí estronja, també precaució, no? Perquè podria ploure la mateixa quantitat d'aigua i més que a les rieres, per exemple, que a altres punts que és vermell.
4: Totalment d'acord. Això és un tant per cent de probabilitat. És a dir, el color taronja vol dir que també poden caure pluges torrencials, però que la probabilitat és més baixa que a les comarques on estan amb un nivell 5 o 6, que és el vermell. Com que estem parlant de 40...
2: Sí, els anys podrien ser els mateixos en un lloc que hi ha una vistronja que vermell.
4: Podria. Sí, és el que passa que en algunes comarques hi ha més probabilitat que en altres. Però podria, sí.
2: I també situació delicada en aquestes rieres i aquests barrancs, que és el que estem analitzant també. A hores d'ara no hi ha cap desbordament destacat.
4: La que entri aquesta puja més intensa al Maresme i també revifi cap al, si ho fa el Garraf o al sector del Vallès, que també allà en rieres i torrents, doncs podríem tenir alguns desbordaments. Amb aquestes quantitats de puja, si se superen els 60-70-80 litres, els podem tenir.
2: I si hi ha desbordaments, estaríem parlant de desbordaments molt significatius. Potser que no els hem vist mai, els que podrien passar.
4: Mira, si són 60, 70, 80, 90 litres, són dels invis, d'acord? Per exemple, aquesta setmana a Sant Quart van caure, van caure un poc més d'una hora 70 litres i es van desbordar, doncs, van haver-hi carrers amb inundats en zones que hi ha molt temps que no es veia que estava venint, que no s'inundessin. Per exemple, el carrer de Sant Jordi, que està al centre de Sant Quart, es va inundar. I feia molts anys que ningú ho havia vist. Si se caben 70 litres, doncs, pots tenir que... però no era tota la població de Sant Cugat desbordada, val? Van ser llocs molt concrets. Si et cauen 200-300 litres, en lloc de ser llocs concrets, són molts més carrers. Llavors, si finalment aquesta nit matinada i demà a comarques de Girona, que jo crec que és on em preocuparà més, cauen aquests 150, 200, 250 litres en alguns indrets, no seran només les zones habituals on a vegades doncs, hi ha algun desbordament o si cau molta aigua, sinó que estaríem parlant de més zones, de zones més extenses. Com més litres caiguin i en menys estona, doncs la probabilitat que les inundacions siguin més grans doncs s'amplifica.
2: Per tant, precaució i observant què passi a Girona, per exemple, a Monyà o al Maresme, en aquests punts que també destacàvem. Molt bé, Enric, fins ara, gràcies.
4: Fins ara.
2: I a les carreteres, com estan ara mateix les coses, Txell Garriga?
5: Bon, de nou, doncs mira, tenim ara algunes incidències. La principal a aquesta hora és que està tallada, de fet, des de fa uns minuts, perquè fins fa uns minuts se circulava, però se circulava pel Voral. Ara està tallada la C32 a l'altura dels Clubes de Llobregàs cap al nus de Llobregat, és a dir, cap on s'enllaça ja amb la ronda de dalt. Segons trànsit s'estan fent desviaments senyalitzats en aquest punt. L'altra carretera que tenim tallada, ens l'avançava ja l'Òscar, és la carretera de la Rebassada, en dos sentits de la marxa per la caiguda d'un arbre. I la darrera incidència que tenim per aquestes pluges la tenim ja no cap al nord, cap a Vidreres, cap a Girona, és a la C35, i en aquest cas no està tallada, sí que ens consta que hi ha inundacions i vessals en aquesta via. A la resta, ara mateix, el que veiem és que si teníem totes aquestes pluges concentrades a l'àrea metropolitana que ens provocaven aquesta circulació més lenta, sobretot abans des del Baix Llobregat, ara ho tenim concentrat sobretot ja cap a Vallès, cap a la C58, cap a la C33, circulació lenta, això sí, no veiem que estiguin parats, els cotxes circulen en principi sense gaires problemes, els que veiem per càmeres, però sí que més lent per aquesta pluja.
3: Deixa'm dir que seguint la pàgina de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, amb dades en temps real, estàvem molt pendents del Llobregat, que el Sant Joan d'Espí tenia 160 metres cúbics per segon, ara són 130, per tant en baixen menys, però compte perquè algunes rieres comencen a baixar molt fortes. La riera de Rubí, per exemple, la sala del Papiol, baixa amb 30 metres cúbics per segon, ja està en groc a nivell d'alerta. També a la zona de Montcada i Reixac, el riu Ripoll, a gairebé 40 metres cúbics per segon. També és molta més aigua de la que habitualment baixa per aquest riu. Per tant, comença a haver-hi algunes estacions oficials de l'ACA que comencen a detectar també pujades importants, no només en els rius principals, que estan més preparats per una vinguda d'aigua, sinó especialment les rieres, que poden ser més perilloses perquè es poden doncs, sortir de mare d'una important. Per tant, aquesta riera de Rubí a l'alçada del Papiol i també aquest riu a Montcada i Reixac, el riu Ripoll, doncs que ara mateix estan en situació de pujada important del seu canal.
2: Ara mateix podem saludar Sergio Delgado, que és el subdirector de Protecció Civil. Sergio Delgado, bona nit.
6: Hola, bona nit.
2: I gràcies també per acompanyar-nos. Quin és l'estat de la situació pel que fa a les incidències?
6: Doncs, de moment, sobretot, estem focalitzats en el seguiment de les pluges i les incidències a la part central de la costa i, per tant, doncs, en aquesta zona del Barcelonès, del Baix Llobregat, on les pluges, doncs, tot just acaba de començar aquest temporal, però ja estan deixant registres importants i acumulacions d'aigua en els carrers i, per tant, hi ha incidències, algunes que comencen a ser significatives.
2: I l'accent on el posen? És a dir, quin tram de la nit el posen, ara mateix?
6: Nosaltres el posem en tot el tram que hem fet aquestes mesures, perquè és el tram en el que el Servei Meteorològic de Catalunya ens marca la situació de risc excepcional. Recordem que és des de les 20 hores d'avui fins a les 14 hores de demà, és a dir, el marquem tota aquesta nit i demà al matí. És important també tenir en compte que aquestes pluges ara estan descarregant amb molta força en registres ja força excepcionals perquè són més de 100 litres en poques hores a diversos punts de Barcelona, però en altres zones sabem que encara no s'ha produït aquesta pluja intensa, però es produirà d'acord a les prediccions. Volem traslladar aquest missatge a la població de que l'episodi s'està complint d'acord amb el que estava previst, portem només 3 hores i ja tenim doncs, barris com Bellvitge, doncs, amb unes acumulacions d'aigua, el barri de Bellvitge de l'Hospital de Llobregat, amb acumulacions d'aigua als carrers, amb inundacions, i tot just acaba de començar. Per tant, que ningú baixi la guàrdia en tot aquest litoral, prelitoral de Tarragona, Barcelona, les comarques de Girona, i que el fet de que ara no estigui plovent no vol dir que en qualsevol moment, amb molta intensitat i d'una forma, diguem-ne, molt explosiva, començarà a ploure i a produir incidències. No només a l'esbordament de rius, que és el que normalment podem posar el focus, sinó en carrers, en zones urbanes que poden quedar inundades amb facilitat.
2: Abans, pel centre de Barcelona, sentíem com hi ha gent que està entrant encara a restaurants, com a restaurants. Què deixem d'això?
6: Bé, nosaltres crec que hem traslladat un missatge molt clar a la ciutadania des d'aquest migdia, que hem fet la primera roda de premsa, que ens trobem en una situació de risc excepcional, d'un risc, i que hi havia una sèrie d'activitats doncs, que havien de quedar limitades i sobretot que demanàvem a la gent que no es posés en risc i que no estigués a l'exterior i no hi hagués mobilitat. Ens hem d'adaptar a un context que és complicat de pluges intenses torrencials, que són molt superiors al que havíem viscut fins ara, i les administracions públiques ens hem adaptat, seguim intentant millorar sempre que podem, però la ciutadania també s'ha d'adaptar, i això vol dir entendre i respectar i complir les indicacions. Crec que avui eren unes indicacions que fèiem des del Protecció Civil molt clares, no mobilitat, no activitat a l'exterior, i en tot cas, des del punt de vista també fins i tot de l'autoprotecció, ja no tant perquè arribin un mesàver, perquè arribin una instrucció clara com de l'avui, sinó en el marc de la seva autoprotecció, vol dir d'entendre com s'ha de comportar i no posar-se en risc. Entenc que la ciutadania és prou madura i adulta per entendre les situacions de risc, la tractem com a tal, i una vegada invertida, doncs també ha d'assumir la seva pròpia responsabilitat segons actua.
2: Vostè fa molts anys, que fa més de 20 anys, no?, que treballa a Protecció Civil?
6: Fa molts anys, sí. Per sort, treballem des de fa molts anys de Protecció Civil.
2: Li pregunto perquè, clar, ha canviat radicalment el tipus d'emergència que gestionen, no? És a dir, han passat segurament de plans que estaven dissenyats per crisis molt estacionals, molt clàssiques, a veure com viurem aquests fenòmens que són extremadament violents. No sé com això els afecta també a l'hora d'adaptar aquests plans. Creu que els plans s'han d'anar redactant molt ràpid el que estem vivint?
6: Sí, és un repte doncs, ingent, difícil, perquè els escenaris cada dia es van superant. Nosaltres ja havíem advertit des de Protecció Civil, internament, i érem conscients que seria una tardor molt complicada, doncs perquè dèiem aquesta anomalia tèrmica que ha afectat, doncs, per exemple, la temperatura del mar, una anomalia d'uns 54 graus en diversos punts, que és, doncs, perquè entengui la gent, és molt excepcional, no? Està fora de totes les escales que estaven previstes i això ens obliga a adaptar-nos. Vam revisar el PlanCat a principis d'any, vam incorporar un nou llindar de pluja perquè entengui la gent, si normalment pensàvem en pluges de 30 minuts, pluges doncs, aquestes que estaven acostumats a ploure molt fort durant mitja hora i que passés, vam incorporar conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya un llindar de 3 hores. Les pluges continuades torrencials de 3 hores no era quelcom en el que nosaltres penséssim que ens podia passar i ara ens està passant. De fet, avui és la primera vegada que tenim un nivell màxim vermell d'aquest nou llindar de 3 hores que hem desplegat amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, ens adaptem, intentem millorar, però és la societat en el seu conjunt que ens hem d'adaptar a aquesta situació doncs, diferent del que estàvem acostumats. I recordar també doncs, que vivim en un territori amb moltes zones inundables. Tenim els pobles, les ciutats, la segona residència, els centres de treball, els habitatges en zona inundable. Hem de ser conscients i hem d'actuar amb precaució. Avui era un dia molt clar en el que se'ns indicava aquesta situació excepcional i hem aplicat mesures excepcionals en concordança amb aquest risc.
2: Per exemple, anem adaptant tots plegats també ja en tenim, perquè, clar, aquests fenòmens són cada vegada més extrems, veiem com si es concentren en una zona concreta, ens poden provocar el que estem veient en algunes poblacions i que podem veure, recordem, encara aquestes properes hores, Girona i el Maresme, doncs sembla ser que hi haurà una atenció més especial del que pugui haver passat. Sergio Delgado, gràcies per acompanyar-nos. Bona nit.
6: Bona nit, moltes gràcies.
0: Passa un minut d'un quart de 12 de la nit en directe a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Tenim nova actualització dels bombers de la Generalitat. Entre les 10 i les 11, en només una hora, 90 avisos per l'episodi de pluges. Si havíem dit que entre les 8 i les 10, en les dues primeres hores d'aquest episodi, la majoria dels serveis dels 88 que havien tingut en dues hores havia estat a la regió metropolitana sud, al voltant de Cornellà i de l'Hospitalet, ara es manté el gruix entre 10 i 11 en aquesta zona, 68 avisos, però 22 ja són al nord de l'àrea metropolitana, al voltant de Badalona. Per tant, efectivament, la pluja ha començat especialment al Baix Llobregat, però ara ja també comença a entrar per la part nord del Barcelonès, al sud del Maresme. Per tant, aquests 90 avisos per l'episodi de pluja als bombers entre les 10 i les 11.
2: Línies obertes al 93017474 per escoltar-vos i per si voleu també dir la vostra o fer-vos companyia, bàsicament. 93017474. Daniel Santpere és director del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia. Daniel, què tal? Bona nit.
7: Bona nit.
2: I gràcies per acompanyar-nos. Vostè, en aquest temps, diguéssim, que estan corrent, que estem veient com la frontera tecnològica també de gestió del risc és complicada, no?, de definir, i estem demanant que hi hagi una predicció de molt curt termini. En aquest sentit, quin coneixement en tenim per poder predir amb exactitud el que està passant?
7: Hem de dir que en els darrers anys hem millorat moltíssim, els models meteorològics han donat un avançament, si possible un avançament excepcional, i és darrere d'ells que són aquest tipus d'avisos, sobretot els avisos que tenen sentit, que és per poder-se preparar i que puc assegurar que Protecció Civil de Catalunya és un referent a nivell europeu en com gestionar les emergències a partir dels avisos meteorològics, però seguim patint, per dir-ho d'alguna manera, una incertesa molt gran quan parlem de fenòmens convectius, altament convectius, aquesta nit, amb intensitats molt fortes en pocs minuts. Essencialment perquè és molt difícil que els models puguin reproduir exactament a on i quan i ens donen una idea. I vos explicar que hi ha avisos amb suficient antelació per dir aquesta tarda nit seria complicada, també va passar ahir, hi haurà també 1.200 mil·límetres a la Terra de l'Ebre, a les cases del Canar. El que passa és que encara no podem aquest tipus de model encertar amb una precisió com el que i d'altres dies, tot al llarg d'aquest estiu, hi ha molts avisos i després, igual no són del tot exacte el que després de passar. Juguem amb aquest tipus de marca. Però hem de pensar que en molts d'aquests casos un avís amb temps, inclús si després la pluja no és tan gran o no és exactament un servei per un lloc més enllà, poden servir-nos per reduir la mobilitat, per estar preparat i per evitar desastres que no hem vist, no? En moltes vegades, però la majoria de casos que els morts a casa nostra per inundacions són molt preparats per vehicles arrossegats. Són morts que es podrien evitar fàcilment si fent cas al país. Quan tu dius molt corta durada, aquí entra el radar meteorològic. El radar meteorològic és una eina fonamental i ens permet fer aquests avisos a més corta durada, uns 2-3 hores, on sí que ja, com en el tema de l'observació, podem fer una identificació de les àrees més clara. No? I això també s'està fent i s'està seguint. Per tant, el missatge us haig de traslladar i crec que és important que sapiguem que estem a la frontera del coneixement, a la frontera de les capacitats que ja actualment no les tenim.
2: Perquè la clau aquí, com això entenc, que no és només saber on plourà, sinó on anirà a parar tota aquesta aigua. No? Que és el final, és la clau que ens permet prevenir, per exemple, o saber quines rieres o carrers concrets poden arribar a rebre aquest tipus d'inundació.
7: Evidentment, penseu que la fotografia el que fa és un efecte de l'aigua. És recollir l'aigua d'una conca, d'una superfície, i col·locar-la amb un pas aquesta nit esperem que caiguin d'hora 90, 100 o 120 mil·límetres al Maresme, i per tant, vol dir que hi ha aquestes barrieres, però hi ha més limitacions. Molt espectacular. Bueno, però dintre del que ja coneixem, encara parlem de números que no són per dir-ho així, antològic, no? O sigui, el número 120 para saber que a casa nostra són no són les portables. Per dir-ho aquestes coses molt de calor, perquè bé les coses que tenen temperatures i llindars tot l'estiu, molt llarg, un calor molt llarg, que ha fet, com deia el Sergio Delgado, que l'aigua del mar estigui molt calenta i el que fa el mar és retenir aquesta calor i és energia. Vull dir que quan arriben les tempestes de tardor tenim una energia potencial al mar per la convecció gigantesca. En situacions com les d'avui veuen molt més que facilitació agreujada per aquesta energia que ha de conservar l'aigua del mar.
2: Vostè, com a científic que treballa directament amb la presa de decisions també en emergències, creu que el sistema d'alertes als mòbils està activant correctament, amb criteris tècnics adequats? Creu que estem també entrenant-nos, aprenent també tot això? I no sé si veu també perill que aquí la població acabi tenint una mena de fatiga d'alerta.
7: El que diu és molt important, perquè crec que aquest any ha estat un any excepcional. Bueno, de fet, crec que tots ho coneixem, no? Des de la Gran de València, i tot un canvi brutal. I, evidentment, estem en una època on, per dir-ho així, el record del que va passar a València sense dir té un pes molt lluny. I hem d'aprendre eines noves, eines noves de comunicació amb la població, hem d'aprendre. Però jo crec que si ens permetem aquesta capacitat d'entendre millor què vol dir, que darrerament no sé ja el terrestre. Jo sé que el terrestre és alerta a Catalunya en estat d'avís, no? No de preguntar o no de demanar a la gent canviar la vida, per dir-ho així, però sí d'avís. Jo crec que, d'alguna manera, aquesta és una eina molt important per ser la gent conscient. Repeteixo, les morts que tenim al casa nostra tenen agressions, són essencialment gent que agafa el cotxe i intenta creuar una riera, un basal, un pont a baix i en dissolto darrerament, no?, d'aquesta situació. Llavors, aquests són situacions que hauríem de poder evitar i des de l'era és un mecanisme molt important. Què passa? Que Protecció Civil avisa en funció del que diu el Servei Meteorològic de Catalunya. I per tant, no és tant, malgrat que el responsable i el que veiem la cara sigui de Protecció Civil, en veritat el que estem veient és una transmissió d'informació i Protecció Civil fa arribar a la població. Però darrere tenim un Servei Meteorològic de Catalunya que fa el màxim que es pot amb les incerteses que n'hi ha i que evidentment està adaptant-se a una nova situació. Penseu que amb el canvi climàtic el que trobem any rere any, en els darrers anys, però particularment avui, és situacions que mai no havíem vist. Per tant, és molt difícil demanar que en situacions que són totalment noves i que es superen amb escreix tots els llindars que tenim en el cap dels 20-30 anys passats, ens acceptem a la primera. Hi ha un procés d'adaptació que no pararà, perquè el canvi climàtic ens porta...
2: No, i que va més ràpid, que
7: vull dir partida, per dir-ho així.
2: El canvi climàtic va més ràpid que la tecnologia, no?
7: Llavors... Més ràpid del que podíem imaginar.
2: És la intel·ligència artificial de la tecnologia.
7: Sí. Malauradament.
2: Malauradament, sí.
7: Penseu que tots els models climàtics que tenien, fa uns anys que són els que corren i els que fan escenari, ja pronosticaven que cap al 2030 hi hauria la separació d'escenaris. Entre el 25 i el 30 havíem de veure clarament si anàvem cap a un escenari terrorífic per diversió o un més controlable. En aquest moment el que estem veient supera el més terrorífic dels escenaris de canvi climàtic. Llavors ens adonem de que se'ns està anant de les mans una velocitat inimaginable. Llavors en aquesta circumstància és molt fàcil dir que s'han equivocat. A l'agost no vam veure el que va passar a la Pedra, a Tarragona i a més. Ara han exagerat, ara han estat molt prudents i no calia tant. Ara han dit que és Barcelona o que és Girona. És veritat. Però el que estem fent és intentar aportar el coneixement que tenim, que no és perfecte, en situacions d'alt risc a la població per compartir la responsabilitat. És que ningú em vindrà a salvar. Si tu estàs en el cotxe i tens que veure la rigenda, no hi ha manera humana de poder estar al teu costat. Llavors tu has d'evitar, has de comprendre que el cotxe aquell dia no l'has d'agafar. I això ens hem d'anar adaptant perquè no millorarà. L'evident serà a èpoques de més escalfament i pluies més fortes i situacions, quan no plogui, de sequeres, com tenies fa uns anys, que tornaran a venir i cal ens els cuidem. Perquè això és el canvi climàtic, que ja està aquí, no és cap futur. És que ja, ja que tens tu de 40 graus a Barcelona,
2: i s'accelera,
7: Perdó?
2: I s'accelera.
7: La durada. No hem sabut fer res per aturar-lo, ara cal adaptar-se a una realitat canviant. I aquesta realitat canviant significa que hem d'assumir part de la nostra responsabilitat com a ciutadans. Perquè no ens podem salvar. Ens poden avisar amb una sola contelació. I per aquesta nit jo crec que el missatge sobretot és que s'ha plogut molt, de manera concentrada, i llavors en les zones urbanes les que patiran més. La zona urbana és impermeable, on tota l'aigua que cau en zona urbana és aigua d'escolament. No és un gran riu que és. Llavors tenim tots els baixos, tots els locals que estan a nivell de carrer i no tenen una protecció, tots aquests en els que es poden inundar en els diversos punts, hi ha un poc més. I hem de ser conscients de que hem de començar a estar preparats per aquest tipus d'inundacions, que és inundacions principalment en zona urbana. A part, hi ha les rieres del Maresme, que evidentment ja les coneixem, i ja també aquesta nit, malauradament, un focus d'atenció, però no és el tant el desbordament del Llobregat, o del Besús, o de la preocupació. Però són fenòmens molt locals, molt intensos, que duren relativament poc. Parlen de 20-30 minuts, màxim una hora, en el mateix lloc. I després es mourà. Avançarà una mica i deixarà anar el poble següent a aquestes intensitats. Per tant, hem de ser molt conscients que és una inundació per una quantitat de pluja que supera el llindar que tenim les infraestructures dissenyades per absorbir i drenar l'aigua. Perquè no els podem fer enormes, no? Hem de fer d'una manera raonable. I tot això està dissenyat amb el passat, amb els 30 anys d'experiència que tenim. I ara ens trobem que hem canviat de pantalla.
2: Sí, sí, que l'experiència, diguéssim, serveix, però no és definitiva. Daniel Sampere, director del Centre de Recerca Aplicada d'Hidrometeorologia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos.
7: Moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos a tot aquesta nit i ànims per el que tinguem.
2: Gràcies, igualment. Deixa'm saludar David Borrell, que és inspector en cap dels bombers de la Generalitat. David, bona nit.
8: Molt bona nit.
2: Disculpa per l'espera, que tenen feina i em sap greu que l'hagin fet esperar una mica. Expliqui, quin és el balanç actual de persones que per exemple, s'han vist atrapades també en aigua o zones inundables?
8: En tenim moltíssimes. Nosaltres hem fet uns 200 serveis, sobretot especialment al Baix Llobregat, el que seria Hospitalet, Cornellà, el Prat, especialment, i molts d'ells és amb persones atrapades en vehicles. Encara a hores d'ara no tenim volcat en el nostre sistema tota la informació, però no són cap d'elles, estava en una situació de risc vital imminent. No són cotxes, diguéssim, que se'ls enduia l'aigua, sinó són cotxes, diguéssim, aturats perquè m'entenguin i que el nivell de l'aigua doncs, no els permetia sortir del cotxe i hem hagut de fer bastants rescats en aquesta zona.
2: Estem parlant d'avisos concentrats a l'àrea metropolitana de Barcelona?
8: Sí, el que més, ara mateix, la feina la tenim sobretot, com dèiem, aquí a l'àrea metropolitana, sobretot el que és el Baix Llobregat, el Barcelonès Nord, el que és l'Hospitalet, també Badalona ja comencem a també tenir força activitat. I també el Penedès, que ha pogut bastant, doncs estem fent una vigilància molt especial al fons i perquè no tinguem problemes, diguéssim, a la zona de Cubelles.
2: A partir d'ara, diguéssim que els avisos poden anar cap a una altra zona, a les comarques de Girona, en aquest sentit, fins ara no n'han rebut d'avisos.
8: No, no, de moment està plovent en aquesta, zona. El que sí que hem fet és que hem fet un reforç extraordinari, un reforç com mai hem fet en el cas d'inundacions. Hem fet un reforç, no, pel que bombers coneixem com a M2, que és una activació extraordinària, com el que vam tenir, per exemple, l'incendi de les Barres de l'estiu. És a dir, una situació excepcional, una gran emergència, i hem fet aquest reforç on hem doblat, doncs, tots els parcs de bombers, hem obert tots els parcs de bombers voluntaris, i hem fet un reforç molt gran en tot l'àmbit de coordinació i suport del cos de bombers. I el que ens centrem sobretot, tant aquesta nit especialment, com a primeres hores de la matinada, sobretot és en salvaments de persones i en monitoritzar allà on comentava el vostre col·laborador anterior, no? que puguem tenir, doncs, alguna situació d'alguna riera més o menys puntual on puguem tenir problemes, doncs monitoritzar tant a nivell de cabals, de monitoratge, diguéssim, en sala, com també en el territori, tenim unitats en el territori que es puguin donar aquesta informació, perquè si tenim en algun moment persones que calgui, doncs, fer un confinament, un esalert, el que sigui, doncs poder notificar ràpidament a Protecció Civil perquè s'activi. És a dir, fer aquest seguiment per estar, doncs, a sobre de la protecció de les persones com a missió principal.
2: Recordar que diversos municipis com Barcelona, com Terrassa, com Mataró, com Sant Cugat i Castelldefels també han habilitat espais d'acollida per persones que no poden tornar a casa pel temporal, i Creu Roja també ha activat prop d'un centenar de places i reforçarà l'acompanyament a persones sense llar a Cornellà i Cerdanyola. Deixem també preguntar-li, en aquest cas, pel consell que pugui donar algú que es trobi a casa seva i vegi com comença a entrar aigua. Què és el que hem de fer?
8: No, sobretot si són persones vulnerables o perceben, doncs, una situació de perill, doncs, que truquin al 112. Si és una situació de que veuen que entra aigua, que no estan en risc i de més, és a dir, si són baixos i de més, doncs no serà la nostra prioritat, bàsicament perquè tenim, doncs, aquesta missió de salvament a les persones. Tenim una simultaneïtat molt gran de serveis, moltes trucades, hem tingut més de 400 trucades, i per tant hem d'anar també, doncs, seleccionant i anar prioritzant el salvament en tot cas, o les persones, doncs, que realment tinguin una dificultat especial. Vull dir que anar a treure, perquè se'n m'entengui, però anar a treure aigua d'un aparcament, doncs òbviament que avui i demà no ho farem segur, perquè tenim altres prioritats.
2: I també, si la gent té possibilitat d'anar a una planta superior, és important que si entra aigua, doncs ho facin de seguida, perquè això va molt ràpid, no?
8: Sí, això, i també és el que estem en coordinació també, doncs, tant amb els municipis com amb el CECAT, doncs, perquè en el moment que detectem, doncs, situacions de perill, doncs podem fer aquestes reubicacions de persones en pisos superiors o que calgui fer, doncs, aquestes, diguéssim, evacuacions horitzontals o qualsevol altra mesura de protecció de la població. Això és un pas que fem important, una mica, doncs, per monitoritzar tota aquesta emergència que tenim, que sembla, doncs, que tenim un caràcter excepcional.
2: David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos i bona feina. Ànims.
8: Moltes gràcies a vostès.
3: Passen 6 minuts de 2:15 de la nit, som en directe a Catalunya Ràdio, a 3Cat Info. Deixa'm donar primer una bona notícia. El metro de Barcelona tenia un tram de la línia 5 que no funcionava entre Cornellà Centre i Plaça de Sants. Bé, doncs aquí la circulació està restablerta, per tant el metro en la línia 5 funciona de manera íntegra, excepte l'estació de Sagrada Família, on no paren en direcció a Cornellà Centre els trens. I després, dades, per exemple, el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat, ha rebut avui un total de 22 alertes, amb un total de 21 persones afectades a les regions sanitàries de Barcelona, Metro Sud, Metro Nord, el Camp de Tarragona i el Penedès. I el 112
0: Fins a les 11 de la nit, el telèfon, el 112 ha rebut 2.151 trucades per l'episodi de pluges, de les quals 1.400 han estat per inundacions. El Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental han estat les comarques amb més avisos. Un total de 2.151 trucades, fins a les 11, 1.400 de les quals per inundacions.
2: Ara passen 7 minuts de 11:45 de la nit. Línies obertes al 9-3-201-7474 per escoltar-vos, per acompanyar-vos, per informar-nos. 9-3-201-7474. Enric Agut, bona nit de nou.
9: Hola, bona nit, bona nit.
2: Com ho tenim?
9: Doncs mira, el gruix de ruixats ara estan sobre el sector del Maresme, també del Vallès, del Barcelonès, baixa en intensitat, tornen a pujar, i encara hi ha molt material sobre el mar, encara hi ha molts núvols, és tot un riu de núvols i de ruixats que encara doncs, seguiran entrant en aquestes comarques fins als vols de les 4 o 5 de la matinada, mentre que a comarques de Girona, que han començat a caure les pluges a la Selva i també comença a fer el Gironès o l'extrem sud del Baix Empordà, aquí s'intensificaran i s'estendran i podran ser molt persistents, com hem comentat ja en altres entrades, en aquestes comarques al llarg d'aquest diumenge. Els registres, doncs mira, per fer-nos una idea i sense entrar en barris, podem dir que a l'Hospitalet de Llobregat els sensors ja acumulen entre 160 i 200 litres, és molta aigua. Cornellà també per damunt... Sí, sí, entre 160 litres i 200 litres. En estacions... Sí, en diverses estacions que estan repartides, que no són oficials, però són les que disposem, i si una d'elles donés 200 i les altres 40, aquesta seria molt sospitosa. Però com que totes estan entre 160 i 200, això és, doncs, és el que va missar. A Cornellà, a més de 150 litres, també en diverses estacions, i a Barcelona, a la zona universitària, ja portem 108, però també ara ja en alguna estació no oficial també ja s'apropen els 140 o 150 litres, sempre en els barris tocant cap a l'àrea del Baix Llobregat, és a dir, a Sants, a Cors, en aquests sectors.
0: Bé, aquesta diferenciació que fa l'Enric Agut és important, són algunes estacions que no són oficials, entre les oficials, sí. Com deies, la de zona universitària, són aquests 108 litres que
9: 108 litres.
0: Aquesta és la més... la que ha rebut més precipitació aquesta hora, de les oficials, però després hi ha aquestes altres que poden arribar fins als 200 litres, que creuen és moltíssima aigua, a més en una zona que no està gaire acostumada, no arriben aquestes quantitats d'aigua.
9: No, això de tant en tant històricament hem tingut també ruixades molt importants, i més que aquests, però en poca estona com ara, doncs això passa en comptades vegades. És molta aigua, encara no acabat, i clar, 200 litres... encara podíem arribar als 250, 260, en aquestes comarques, al Baix Llobregat i demà a comarques de Girona. Hi ha alguns models, hi ha un que és molt bo, que els meteoròlegs doncs, i també la gent que està fent de meteorologia el seguim molt, que és el model AROM, el model francès de Meteo France, i que dona acumulacions ben grans demà a comarques de Girona. Això vol dir que es complirà? No, sempre hi ha incertesa, però bé, és un dels models que nosaltres tenim en consideració. I mira, ara per demà a comarques gironines, doncs els registres són importants. Estaríem parlant de 150-200 litres també.
0: Doncs aquesta és la previsió, veurem si es va confirmant o no, però en tot cas aquesta nit recordem que continua sent una situació molt, molt delicada. Enric, gràcies. Bona nit.
9: Bona nit.
0: Totes aquestes pluges, totes aquestes quantitats d'aigua estan provocant problemes de mobilitat, algunes carreteres tallades. Quina és la situació ara mateix? Txell Garriga, bona nit.
10: Bona nit de nou. Doncs mira, tallades com a tal, només tenim la C32, Esplugues de Llobregat cap al nus de Llobregat, és a dir, en sentit sud. Aquí sí que veiem que la via està completament, de moment, anegada i, per tant, pot ser que trigui hores en recuperar la normalitat. Trànsit ens diu que s'estan fent desviaments senyalitzats. I agafo el fil de l'Enric perquè on sí que veiem que ara hi ha lentitud són a les carreteres precisament del Maresme, C32 a l'altura de Premià de Mar, per exemple, la C60 també cap a Argentona. I pel que fa a l'àrea metropolitana, on veiem més lentitud a aquesta hora, és sobretot a la C58 i la C33 d'entrada cap al nus de la Trinitat i també de sortida. Aquí sí que veiem que els cotxes aixequen força aigua quan circulen, tot i així circulen, no estan parats ni molt menys.
2: Doncs gràcies, Txell Garriga. Fins ara.
10: Fins ara.
0: No 3 2 0 7 4 7 4 93 2 0 7 4 7 4 és el telèfon del directe per si algú ens vol explicar la seva situació. Per exemple, ho ha fet el Felip. Felip, bona nit.
11: Hola, bona nit. Què tal? Com esteu?
0: Des d'on truques?
11: Bé, doncs aquí aguantant la pluja. Us estem escoltant, gràcies per aquest programa especial. Us estem escoltant tota la tarda i resulta que nosaltres... favor, a veure si es podeu esbrinar què ha passat, perquè portem gairebé 2 hores sense llum aquí al carrer Llançà, entre el carrer València i de Roma.
2: A Barcelona, doncs,
11: això, eh? Aquí a Barcelona, eh? Sí. I portem, doncs, gairebé 2 hores. És estrany perquè és insòlit, que normalment no estem així, a menys que, recordo que tenen una situació d'haver-hi molts anys, que va estar impulsades, però si se'n va la llum aquí ja ens triga molt poc. Doncs. Ara ja dic, gairebé 2 hores és preocupant i no sabem...
2: Dani, ens demanes ajuda a nosaltres perquè no us han donat cap explicació o heu intentat...
11: No.
2: No sé què és el que ha passat.
12: Hem trucat, però no donen resposta encara clara amb aquesta incidència i d'altres que també s'estan avisant.
11: Segurament, clar.
12: De tants de llum, sí.
11: Hi ha molta incidència, és lògic, no? Però vaja.
12: Més que s'ha passat, que és obvi, el que seria més fàcil...
2: Quan pot tornar la llum,
12: no? Que és el que us preocupa ara mateix.
11: Sí, exacte. És molt barato ja, ni coses més que pateixes per la nevera, encara que la nevera aguanta... Jo sé que aguanta 3 hores, 6 o 4, no? Sense que es faci molt bé, o 5. Però, clar, també altres coses que necessiten a casa, doncs, típic, no? Tenim unes espalmetes, bueno, el típic. Són moments insòlits que no passa sempre, però jo dic que aquí no es havia passat d'una manera tan de temps.
12: Ah, mira, si dura poquet i ara podeu anar a dormir, doncs mira, s'haurà estat una aventura, ja està, no?
11: És el que he fet amb la senyora, sí, no té més importància.
12: Però teniu ràdio en piles, veig.
11: Sí, us estem escoltant amb la ràdio i a més amb el mòbil. O sigui que ara, si parlem aquest mòbil, també estic sentint jo, lògicament, però anem amb la ràdio aquest en piles i us estem escoltant tota la tarda i, bueno, sempre us escoltem a vosaltres tot al matí, sempre esmorzant i sempre, no?
12: Això ja és vici, doncs, eh?
11: Eh?
12: Això ja és vici, dic.
11: Sí, amb vosaltres és difícil. A vegades som una mica alçada amb RAC1, però bé, normalment escoltem tot que tenia ràdio, eh?
2: Si torneu, cap problema.
12: Cada dia. Gràcies, Felip, una abraçada.
11: Una abraçada i molt de gust. Gràcies, Marco, moltes gràcies.
2: Per cert, hem estat explicant durant la tarda que hi ha hagut alguns esdeveniments culturals i esportius que tenien algun canvi en el seu horari, per exemple. Un d'ells és el concurs de castells, que s'havia de fer demà al matí a Tarragona i que, en canvi, s'ha canviat d'horari i ha passat a les 4 de la tarda. Clar, ja durant la tarda ens preguntàvem amb el David Clopés, amb el Roger Escava, què passa amb les colles que van des de molt lluny des de Tarragona i que hauran potser de començar a moure's encara dins del termini d'horari en què la mobilitat està restringida. Saludem el Sergi Montero. Sergi, bona nit.
13: Hola, bona nit.
2: El Sergi Montero és el president de la colla dels Capgrossos de Mataró. Què fareu demà per intentar arribar al concurs de castells?
13: Bé, bueno, tal com hem notificat el concurs, doncs aquí hem activat la maquinària de colla, la logística, per intentar adaptar-nos. Tenim diverses realitats. Una és la gent que, evidentment, ja està a Tarragona, que hi ha un gruix important, que en aquest cas afecta una miqueta menys, i després tota la gent que s'acaba de desplaçar demà, i en aquest cas el que hem fet és programar també amb la possibilitat que hem tingut amb les empreses de transport, doncs organitzar la logística a partir de les 2 de la tarda, que és quan a dia d'avui tenim la restricció de mobilitat.
2: Perquè des de l'organització del concurs, què us diuen?
13: Bueno, des de l'organització del concurs, la veritat és que la tarda ha estat una mica complexa, evidentment. És una situació complexa, evidentment, sobretot per l'organització del concurs, no? Però per la resta de colles que hi havia informacions, però no hi havia informació oficial per part del concurs. I bueno, al final hem fet un parell de trobades més o menys formals, on hem pogut expressar una mica les nostres necessitats per una de les colles. Evidentment, les realitats són diferents, ja no només pel tema de la distància, sinó per altres circumstàncies. I, bueno, doncs hem intentat trobar una solució que vagi més o menys bé a tothom. Mai plou a gust de tothom, llavors al final és la solució que s'ha proposat, començar el concurs a les 4, i sí que hem demanat, doncs, flexibilitat, sobretot amb el que són entrades i sortides, que al final són un dels càndidats, no?, que organitzativament té el concurs molt marcat per un tema logístic, per un tema volum i per un tema d'ordre, però que en aquest cas, com a situació excepcional, hem demanat una mica més de flexibilitat de l'habitual.
2: És el Sergi Montero, és el president de la colla dels Capgrossos de Mataró. Demà han d'anar fins a Tarragona per tal de participar en aquest concurs. Tindran dificultats, però confien arribar-hi encara que sigui una mica tard. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé. Gràcies, bona nit.
13: Gràcies
2: a vosaltres,
13: bona nit.
12: I ara comencem ja a entrar la nit. D'aquí a 14 minuts seran les 12 de la nit, per tant ja entrarem a mitjanit en una previsió que ara actualitzarem també i que és incerta, i on la precaució és molt important, que entenguem que ha de ser total, perquè encara que hi hagi vist taronja, doncs pot caure moltíssima aigua i pot ser que que hi hagi situacions complicades. Per tant, encara que estigueu a casa, encara que estigueu en Avistronja, que ara sentiu que no plou tant, doncs precaució perquè la nit és llarga.
0: L'Ajuntament de Barcelona informa que ha activat atenció social per atendre unes 80 persones que havien quedat a l'estació de França i a l'estació de Sants i que no poden tornar a casa. Fins a les 10 de la nit, 93 persones havien estat ja allotjades en equipaments municipals d'emergència per passar la nit. Demà, els serveis de menjador social obriran abans, a les 10 del matí, per tal que usuaris puguin refugiar-s'hi. Fins a les 10 d'aquesta nit, la xarxa de drenatge està funcionant correctament, tot i que s'ha registrat moments de gran entrada de cabal, sobretot als punts de Diagonal, Ronda Sant Pau i de Villarroel. I fins a les 10 de la nit, 15 serveis dels bombers, sobretot per terrats, arbrat, soterranis i algun ascensor. A les 10, la fallada de la carretera de la Rabassada que m'ha explicat amb la caiguda d'una. En tot cas, aquesta actuació de suport a la gent que havia quedat atrapada a l'estació de França i l'estació de Sants, unes 80 persones que s'han ateses pels serveis de l'Ajuntament de Barcelona.
12: I hi ha més gent atrapada també a l'estació d'AVE de Tarragona. Coia Ballester, bona nit.
14: Hola, Ricard, bona nit. Mira, sóc a l'Andana, no sé quina, perquè he baixat tan ràpid, però no sé, espera, que un moment, perquè
15: sí, no pateix.
14: Podem pujar, és que estic amb una passatgera, ara els estan desallotjant del tren, hi ha passatgers que han arribat aquí, com és el cas que ara us explicaré, a les 9 i mitja, a 2:15 del vespre, procedents de Múrcia, ara t'acaben de fer pujar ràpid el tren, bona nit, el teu nom?
15: Anna.
14: També pujar ràpid el tren per agafar les coses,
15: sí,
14: ja us han dit.
15: Sí, ens han de dir que ens desplacem a la via 5, que ens pensàvem que dormiríem aquí tota la nit, la veritat.
14: Porteu molta estona, hi ha servei de Creu Roja fora per donar servei a les persones. Jo ara no tinc tota la visió de l'estació perquè he baixat ràpid a l'andana. Jo crec que calculat que és aquí unes 500.
12: Sí,
14: unes 500 persones. Disculpa, tu venies de Múrcia, què us han dit al sortir?
15: Hem rebut just en el moment de sortir un missatge que deia que si volíem canviar i anul·lar el viatge, que ho podíem fer, però clar, ja estàvem tots a dins.
14: Ningú ha baixat del tren?
15: No, ningú ha baixat.
14: Ara veig el vostre tren, l'han desallotjat, a la meva, a la nostra esquerra n'hi ha un altre d'aquests llargs, d'alta velocitat, estem parlant de trens AVE, que la gent segueix sentada a dintre. Jo acabo de parlar amb un responsable de Renfe, m'ha dit que de moment els trens d'aquí no sortiran, però ara vosaltres ho reubiquen.
15: Ens han dit que ens movem fins a la via 5, no sabem què trobarem allà.
14: Doncs anem a la via 5, cap a la via 5, i tenir també la perspectiva de totes les andanes. Just a l'entrar a l'estació ja es veien molts vehicles sortint, probablement de persones que anaven a Barcelona o tenen familiars aquí i que els han pogut venir a recollir. Però ara la imatge són, a la meva dreta, un tren llarg d'aquests d'alta velocitat, color blanc, amb els rètols de Renfe, a l'esquerra un altre, el de l'esquerra buit, el de la dreta ple, la gent a fora xerrant, explicant què és el que poden fer. La veritat és que tenen poc marge, perquè a més l'estació del Camp de Tarragona està ubicada al mig com del no-res, al mig d'un bosc. És uns 12 minuts en cotxe de Tarragona ciutat, però està a prop de dos pobles i aquí no hi ha massa marge. Hem vist també un bus que sortia amb algunes persones i ara les desenes de persones que anaven en aquell tren els desallotgen. Bona nit. Perdó, estem en directe a Catalunya Ràdio. Vostès estan en un tren que està aturat aquí.
16: Sí,
14: d'on venien i on anàveu?
16: Nosaltres veníem de Palència, exactament de Palència ciutat, i anàvem a Sants Estació i portem des d'abans de les 10 de la nit aquí aturats, i de moment el nostre tren no ens han dit res.
14: Esteu... És curiós, perquè el tren que teniu a l'altre costat de l'andana, ara l'han desallotjat, però el vostre no.
16: Estàvem parlant això, perquè jo el que penso és que si és un tema de terreny, de la pluja, no entenc que han desallotjat un tren i els estan posant en un altre tren. Vull dir, si és un tema de pluja o de risc o de llau, del que sigui, no entenc que aquest tren d'aquí al costat nostre no surt i aleshores surt un tren de la... Sí, això és el que no entenc. Jo estic aquí, nosaltres estem en aquest tren i en aquest tren de moment encara no ens han dit res.
14: Quan han sortit, alguna cosa,
16: res.
14: Has fet algun advertiment?
16: Res. Bueno, per SMS, durant tota la jornada, perquè nosaltres venim de Palència, de la ciutat de Palència. Sí. Durant la jornada sí que ens han arribat un parell de SMS dient que, bueno, que hi ha uns endarreriments, uns retards, però no en concret pel tema aquest, no. I hem arribat aquí a Tarragona i encara no hem tingut cap notificació, ni SMS, ni res oficial.
14: 2 hores porteu aturats.
16: Abans de les 10, sí, un parell d'hores, i cap missatge, ni cap retre. Tant per personal aquí, se'l veurà, igual, no saben. Sí, bueno, que no saben res.
14: El teu nom?
16: Ivan, em dic Ivan.
14: Moltes gràcies.
16: Vale,
14: doncs, molts passatgers, alguns dels trens, altres per han fet rotllanes, i alguns ara, els del tren de l'esquerra, investigarem a l'andana 5, on els traslladen, perquè Renfe ens han dit que de moment no sortirà cap tren cap a Barcelona.
12: Ens diu Creu Roja que estan portant també menjar i mantes. No sé si ho veus, això també. Colla.
14: Sí, he vist dos vehicles fora. El que passa que tota la gent està a les andanes, que has de poder accedir, i fora l'estació està desllada. Allà ja he vist a l'entrar dos vehicles de Creu Roja que s'hi està subministrant, però hi ha molta gent, molt pacients, he de dir, molt tranquils, perquè clar, tampoc saben què és el que està passant, i el responsable de Renfe, o una de les persones de Renfe a l'estació, que m'ha deixat accedir a les andanes, m'ha dit que de moment no sortiran. El que veurem què passa amb aquesta gent que l'estan traslladant a l'altra andana. Jo ara estic pujant per les escales mecàniques, mentre vaig parlant, estic seguint a uns que tinguen els 20 metres, i mentre xerro, vaig cap a l'andana 5, on es deia aquella noia, aquella senyora, que ara els reubiquen en aquell tren. Veurem si és que finalment pot sortir algun tren de l'estació del Camp de Tarragona.
12: Doncs aquesta és la situació pendent d'aquests viatgers que han quedat atrapats en aquesta estació del Camp de Tarragona amb línies d'alta velocitat que preveien arribar fins a Barcelona i que els tenen aturats sense més explicació i pendents de si els donen menjar, beure, mantes per passar la nit.
2: No poden avançar, doncs que és alternativa.
14: Hi ha una cua increïble al final de les escales mecàniques, perquè clar, però que els estan fent alguna explicació, si aconsegueixo arribar davant, sabrem què és el que els estan dient. Creu Roja a l'esquerra, 5 persones. Atenció.
17: 1, 2, per favor.
14: Instruccions del guarda de seguretat. No us deixen passar, els tenen una barrera, ja suposo que els faran controls, igual del bitllet, m'imagino, alguna manera controlar qui és que passa l'altra andana.
2: Falta que a sobre et demanin el bitllet,
14: Sí. A veure,
12: perquè ara mateix, colla, no plou a Tarragona, no?
14: No, ara no. Ha plogut bastant en aquesta zona de l'estació. Jo he creuat com Baix Camp i Tarragonès, o Baix Camp molt poc, Tarragonès una mica, i l'estació està mullada i té goteres. De fet, té goteres des que la va dir d'augurar. Tampoc seria novetat.
12: Caram.
14: Però, sí. Però no, aquí no plou ara. No plou. Està tot aturat, eh? Tots els passatgers del tren a la meva dreta, quatre guardes de seguretat a l'esquerra, Creu Roja ara ha marxat. Estic al passadís que dona perquè accedeixis, diguéssim, a l'altra andana. Per anar d'una andana a l'altra has de pujar, està per damunt del nivell de les andanes, no? Puges per les escales mecàniques, doncs ara aquí una trentena de persones amb maletes esperant, amb cares de cansats ja, i guardes de seguretat pensant-s'ho. No veig una resolució ràpida del tema ara mateix.
12: No, i a més fa estona que dura. Ara tornem a connectar.
14: Mira, evacuen un altre tren. Evacuen un altre tren, sí. I ara, per això els feien esperar. És com, espereu-vos aquí, que venen els de l'altre tren. No acabo de comprendre, però, fi, ja ho esbrinarem.
12: Sí. Tornem a connectar. Deixem que respiris tu una mica. Colla, gràcies per aquesta connexió tan brillant com sempre. Una abraçada. Fins ara. Deixa'm explicar una altra història que s'assembla una mica a aquesta que explicàvem dels capgrossos de Mataró. El Barça de Futbol Sala tenia partit demà cap al migdia a Galícia. Han demanat que s'ajorni aquest partit. De moment l'han endarrerit més tard, cap al vespre. Però el directiu del Barça ha fet un missatge a les xarxes socials. Diu, tot i que el jutge de competició de la Federació Espanyola de Futbol Sala ens obliga a jugar demà, diumenge, el partit de Futbol Sala contra el Noia, un equip de Galícia, a les 8:30, acabo de donar instruccions a l'expedició del Futbol Sala del Barça que demà al matí ningú surti de casa seva, és a dir, que no viatjaran. Estan esperant que la federació pugui replantejar la solució i que, per tant, demà al matí els puguin ajornar el partit o suspendre'l. Però, de moment, la directiva del Barça decideix que no viatgen per anar a ajudar a Galícia i, si no els ajuden al partit, els viatjaran per perdut.
2: 9-3-0-1-7-4-7-4, estem fent un especial a Catalunya Ràdio 3 Cap Info per informar del que està passant a Catalunya i a aquesta hora podem saludar també Rafael Navarro, alcalde de Premià. Alcalde, bona nit.
18: Hola, bona nit.
2: Com sap, hi ha un mini huracà que està amenaçant també, en aquest cas, la seva població. Podrien descarregar més de 200 litres a la comarca. Com està responent Premià de Mar a la fase d'emergència?
18: De moment està responent correctament perquè, per sort, dins d'aquesta...
2: Doncs un problema de comunicació, a veure si podem recuperar la línia amb l'alcalde, l'alcalde de Premià de Mar. Ara sí, em sembla que sí. És aquí, alcalde? No, no. Intentarem doncs recuperar-ho d'aquí a pocs minuts. Premià de Mar és un municipi estret, com sabeu, que està tallat per la Nacional 2, per les vies de Rodalies, com molts municipis del Maresme, i on l'aigua de la muntanya sempre acaba buscant el mar. Per tant, aquests passos subterranis són les zones més crítiques, les rieres, que s'han hagut de tancar pel complet per evitar situacions també que els conductors quedin atrapats pels temporals que vivim, però que també és important doncs, saber quines són les precaucions que hi poden haver a partir d'ara. Són les 11:56, estem explicant en aquest especial informatiu de Major Conjunta entre Catalunya, Ràdio 3, Cat Info, l'última hora d'aquest mini huracà que ha arribat a Catalunya a les 8 del vespre.
12: que s'allargarà atenció fins demà al migdia i pot deixar més de 200 litres per metre quadrat.
0: El govern demana a la ciutadania de 20 comarques del litoral i el prelitoral que es quedi a casa per l'alerta de pluges torrencials. L'avís, que inclou la possibilitat d'un mini-huracà mediterrani, preveu acumulacions d'aigua molt importants durant la matinada i fins demà al migdia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho explicava aquí a Catalunya Ràdio.
19: Demanem doncs, molta prudència. La resolució contempla reduir la mobilitat exclusivament allò que sigui estrictament necessari, evitar totes les activitats a l'aire lliure, també les tancades, perquè aquí el que es tracta és d'evitar que la gent es mogui, i per tant que no hi hagi mobilitat.
0: El missatge d'excepcionalitat de la compareixença des del Departament d'Interior és molt clar. Quedeu-vos a casa. Per tant, fins demà a les 2 del

0: importants.
1: Doncs amb unes acumulacions d'aigua al barri de Bellvitge de l'Hospital de Llobregat, amb acumulacions d'aigua als carrers, amb inundacions, i tot just acaba de començar. Per tant, que ningú abaixi la guàrdia en tot aquest litoral, prelitoral de Tarragona i Barcelona, a les comarques de Girona, i que el fet de que ara no estigui plovent no vol dir que en qualsevol moment, amb molta intensitat i d'una forma, diguem-ne, molt explosiva, començarà a ploure.
0: Per tant, molta precaució en aquest sentit. Cal evitar desplaçar-se, si no és estrictament necessari, i qualsevol desplaçament s'haurà de justificar també correctament a les autoritats si aquestes ho requereixen. Saludàvem l'alcalde de Premià de Mar, Rafael Navarro. Alcalde, bon dia de nou. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Li preguntava com està responent Premià de Mar a la fase d'emergència.
2: Sí, de moment estem responent correctament perquè fins ara, ara està plovent moltíssim aquí a Premià de Mar, però fins ara no diferia gaire dels capítols de pluges que històricament hem tingut cap a començaments de tardor. La pluja cau amb intensitat variable i això fa que les afectacions principals que sempre tenim a prop de la Nacional i de la Via del Tren, que ens fan de barrera artificial i impedeixen que l'aigua pugui arribar al mar correctament, doncs de moment va entrenant, les instal·lacions van entrenant, hem estat un parell de setmanes netejant invernals i des d'aquest matí tenim el Comitè de Protecció Civil activat per posar els mitjans a disposició d'eventualment, si hi hagués alguna persona que tingués emergència habitacional, doncs habitatges d'emergència. Però fins ara estem responent amb la normalitat, si podem dir així, que tenim cada cop que tenim un aiguat d'aquest tipus, sobretot en aquestes èpoques de l'any.
0: Que les zones costaneres, històricament, sempre són les més afectades per les rieres de Catalunya, que veiem les imatges i que estem acostumats, diguéssim, a veure. En aquest cas, quins són els passos subterranis més crítics que tenen a Premià?
2: No, ara mateix podríem dir que en situacions d'aquest tipus, tots els passos subterranis que fan accedir a la platja, diguem, ara mateix estan anegats. Penseu que aquests passos subterranis estan construïts per sota del nivell del mar i aquesta aigua doncs, no només no pot arribar al mar, sinó que el propi mar fa retranca, diguem, l'aigua cap a dins, cap a l'interior del poble. Per tant, ara mateix l'accés a la franja litoral a través dels passos subterranis és no recomanada, evidentment, però és possible.
0: Alcalde, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
0: És l'alcalde Rafael Navarro, alcalde de Premià de Mar. I saludem també a aquesta hora l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Canyete. Alcaldessa, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Expliqui'm quina és la situació ara mateix a la seva població.
3: Bueno, doncs és una situació que, bueno, escoltava també a l'alcalde de Premià, vull dir que no, ara no tenim cap incidència, jo que sigui molt excepcional. I que tenim anegat alguna sota punt, no?, de connexió doncs, al voltant del municipi, punts que solen ser, doncs, sol passar, quan plou molt. Hem activat també el manteniment de rondes, de cara doncs, que puguin aixecar bombes per poder fer el drenatge. Tenim activada doncs, la protecció civil, tenim una protecció civil de 10, i de fet hem fet també a la població aquesta tarda doncs, megafonia per intentar doncs, allò de que la gent es pogués quedar a casa, poca o nula mobilitat, i bueno, hem fet tots els passos que també hem tingut per recomanació de la pròpia Secretaria de Protecció Civil de la Generalitat. Per tant, en principi no tenim incidències greus. I el parc fluvial, sabem que ara ja el riu doncs, ha travessat el seu propi curs normal, però no estem en una fase, hem entrat a una fase prealerta, una fase alerta, però l'altre dia quan va tenir la tormenta tan forta, en poca estona anava pràcticament de mur a mur i avui, en principi, diguéssim, amb més normalitat en un episodi com aquest.
0: Clar, Sant Adrià rep tot el cabal final del Besòs, no? És a dir,
3: correcte, sí, és la part
0: de la seva desembocadura. Per tant, diguéssim que és un lloc també important on arribaria amb molta força, o sigui, que és molta aigua que baixés pel Besòs.
3: Bueno, clar, no només és l'aigua que agafa de la pròpia ciutat, sinó de tot el transcurs del riu des de dalt, no? Per tant, estem allò pendents i de moment jo diria que a banda del tema d'aquests passos més elevats i controlant el tema de la circulació,

0: residència de Sant Cable.
1: Alcaldessa, gràcies, que tingui una bona nit. Esperem.
0: Vinga, moltes gràcies, esperem.
1: Sí, sí, esperem. Gràcies, que vagi bé. És Filo Canyet, alcaldessa de Sant Julià de Besòs. També podem saludar aquesta hora l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou. Alcaldessa, bona nit.
2: Bona nit, com esteu?
1: Quina és la situació ara mateix?
2: Doncs també, seguint una miqueta el fil del que deia l'alcaldessa de Sant Adrià, doncs al Prat estem bé, molt pendents de les properes hores. Les estones que hem passat fins ara, la veritat és que estem orgullosíssimes del nostre clavegram i dels nostres col·lectors superdimensionats i, per tant, ens està tractant força bé. També tenim, evidentment, des de primera hora d'aquesta tarda, els accessos al riu i els accessos, evidentment, al nostre litoral tancats, però tota precaució és poca. I, per tant, doncs això, molt pendents del que pugui passar a les properes hores i insisteixo, a la trama urbana doncs, no hi ha hagut massa incidències i allò entre les cap a les 10, que ha estat quan hem patit una miqueta més, fins als 10 aproximadament, doncs hi ha hagut els nostres carrers estan bastant ben preparats i excepte algunes tapes de clavegram, incidències, insisteixo, i entre cometes menors, doncs estem força satisfetes pel moment, però molt pendents.
1: Abans parlàvem del Besòs, en aquest cas hem de parlar del riu Llobregat, perquè al final també vostès reben tot el cabal final, no?, del riu Llobregat.
2: Sí, sí, correcte.
1: I hi ha algun risc, he explicat que hi hagi algun risc real de desbordament de les zones agrícoles, per exemple, que hi ha al voltant del riu?
2: En el nostre tram no, perquè quan es va urbanitzar aquest tram final del riu, doncs les avingudes estan previstes, home, si es desbordés, tindríem realment molts problemes, però això no ha passat mai, per tant, en aquests episodis de pluja, tant des de fa algun parell de dies com els d'avui, doncs no. És cert que baixa molt caudalós, però no tenim... En principi no estem corrent cap risc de desbordament, no.
1: També explicàvem avui en aquest especial que hi ha incidències també a l'aeroport del Prat. No sé si també hi ha una coordinació directa entre el seu municipi i amb Aena per generar el col·lapse que es pugui generar de passatgers als talls d'accessos de transports.
2: Zero. Cap coordinació entre l'Ajuntament del Prat i Aena. No tinc cap informació.
1: No és habitual, això?
2: Sí, és habitual que l'aeroport funciona, diguéssim, amb una autonomia del seu entorn en general i, per tant, doncs, rebem algunes informacions de quan hi ha doncs, algun avió que no pot aterrar o alguna incidència, però en qualsevol cas, diguéssim, que generen informacions molt automatitzades i nosaltres estaríem, si necessiten la nostra col·laboració, només faltaria, evidentment, però sí, és habitual que no tinguem massa informacions, de tota manera, no sé exactament com podríem ajudar un aeroport que, de moment, evidentment, s'estan anul·lant alguns avions, algunes operacions, però vamos, fins aquí, no tenim més informacions, no.
1: Alba Bou, alcaldessa de Prat Llobregat, bona nit, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies, cuideu-vos.
1: Línies obertes al 93017454.
3: Estàvem molt pendents del Llobregat, com deia l'alcaldessa del Prat, és on hi havia més estacions de l'Agència Catalana de l'Aigua en situació groga, i que poden encara arribar a vermell. Continuen en groc, per exemple, a Sant Joan d'Espí, amb 111 metres cúbics per segon, o, per exemple, també a Sant Vicenç dels Horts, amb 82 metres cúbics per segon. Però ara comencen a estar també en groc a estacions del Besòs. Per exemple, a Santa Coloma de Gramenet baixen 120 metres cúbics per segon. Està en groc també, encara no és vermell, per tant, no és situació de perill, però sí, en tot cas, d'alerta. 120 a Santa Coloma, una mica més amunt del riu, a Montcada i Reixac baixen 74 metres cúbics per segon, que també és un nivell groc. Per tant, encara no estem en situació de perill, però sí que hi ha una important pujada del cabal. Primer del Llobregat i ara ja el Besòs, senyal que les pluges efectivament es mouen cap al nord.
1: Passen 7 minuts de les 12 de la nit, línies obertes al 93-201-7474. Avui és nit de ràdio, és nit de Catalunya Ràdio. Txell Garriga, què tal? Bona nit.
4: Doncs mira, les carreteres, els últims minuts que estàvem esperant per fer aquesta connexió, s'han anat acumulant incidències, si et sembla, la repassem. Sí. Comencem per les que tenen a veure, sobretot amb aquestes pluges que estem tenint. Avui la més important la tenim a la C32 Esplugues de Llobregat. Recordem, en sentit sud, està tallada, aquesta via està totalment anegada i per tant és possible que aquesta encara pugui trigar hores en recuperar la normalitat. Però és que també tenim ara sobretot més cap al nord de Barcelona, que estan tenint incidències sobretot per inundacions o vessals per aigua. Per exemple, la C58 ja només a la sortida de Barcelona, del nus de la Trinitat, on enllaça també amb la C33, en allà comença ja amb vessals d'aigua direcció Sabadell. També a la C31, a l'altura de Montgat, en aquest cas però direcció Barcelona, i talla dos carrils de la circulació. També veiem circulació molt lenta cap a la C32 a l'altura de Premià de Mar, també a la C60 a l'altura d'Argentona. I et deia que s'han acumulat incidències perquè de cop i volta tenim tallada per accident l'AP7 a Martorell, direcció Tarragona. En aquest cas està tallada ara perquè aquest accident ja s'estaria retirant, però una estona es tallava només un carril, per tant entenem que s'està acabant ja de retirar. I també està tallada la C17 a l'altura de Malla, en aquest cas també direcció Barcelona.
3: Doncs aquesta és la situació a la xarxa viària. Entre la gent que sí que s'està mobilitzant o que està ara mateix circulant, hi ha els taxistes. Tenim en línia el president d'Elite Taxi, Oliver Contel. Contel, senyor Contel, bona nit.
5: Sí, hola, què tal, bona nit. Per dir alguna cosa, molt d'acord jo amb l'alcaldessa del Prat, que Aina sempre va a la seva bola i li porta un mico tot el que té al seu voltant. Molt d'acord amb l'alcaldessa.
1: Per què ho diu? Per què ho diu?
5: Perquè Aina és que és un ens que no diu mai res, no informa de res, sempre intentant enganyar els col·lectius que treballem al voltant de l'aeroport, i la veritat és que quan ella li han informat alguna cosa i ella sincerament ha dit no, doncs mira, em sona totalment del dia a dia del taxi amb l'aeroport de Barcelona.
3: Per tant, vosaltres, per exemple, hi ha taxistes que han anat a l'aeroport del Prat com si hi hagués una operativa normal, quan hi ha molts vols cancel·lats i, per tant, no hi ha tan afluència de gent.
5: Exacte. D'ells no ha vingut cap informació. El que passa és que nosaltres estem molt ben coordinats amb nosaltres i de seguida ens hem adonat comptada que estaven tallant. Però el matí, per exemple, ha estat tot el matí a l'aeroport tallat, no ha cerrat cap vol. Ara, per la nit, ja hem adonat que no sortirien moltíssims avions, i sabien que hi hauria moltíssima gent que tenia que sortir de l'aeroport d'alguna manera. Sabent-hi que no hi ha busos, sabent-hi que no hi ha un ferrocarril i tal, doncs a l'aeroport a treure gent, cap problema.
3: A banda de la situació de l'aeroport, què més us heu trobat dels companys que estan ara mateix a la carretera, al carrer, treballant?
5: Home, doncs les tallades habituals, les situacions, tot això, sempre que et moguis amb el taxi, quan sàpigues la destinació del passatger, tens que parar un segon i preguntar, compte, mirem el trajecte, a veure si podem arribar o no podem arribar, perquè igual no et convé sortir d'on estàs per anar al teu lloc de destí, perquè igual no pots arribar. Mm-hmm. Això, en aquests dies així tan complexes, abans de moure't, tens que fer-ho. Avui mateix he portat uns passatgers estrangers a un hotel fora de Barcelona, i el primer que hem fet és dir, a veure, la C32 està oberta o no està oberta? Vale, està oberta, molt bé, anem. Perquè si agafes el viatger i després no el pots dur, es compateu ara bé, compte.
3: Hem notat un descens en la circulació, com demanaven les autoritats?
5: Fins a les 6-7 de la tarda aproximadament, no. Hi ha hagut un munt de gent movent-se amb el cotxe. Suposo que per la pressa de dir, si tu arribem on hem d'arribar, perquè com triguem un pèl més, igual no arribem, no? Després, pel que diuen els companys amb el telèfon, jo és que tinc un problema aquí a casa perquè tinc inundació, sí que han dit que la ciutat s'ha quedat força deserta, sí. Mm-hmm.
3: I la situació més delicada ha estat al voltant de Cornellà i l'Hospitalet, que és on estàvem explicant que hi ha hagut més inundacions?
5: Sí, pel que diuen, sí. Algun tros aquí, pel que m'han dit, a Sant Boi, el polígon industrial, que sempre acumula una mica d'aigua, però, bueno, el que hem explicat fins ara amb les notícies és força aproximat, sí.
3: Mm-hmm. És Oliver Condel, és el president d'Elite Taxi. Gràcies per acompanyar-nos, bona nit i molta precaució a la carretera,
5: sí,
3: companys.
5: Sí, sí, molta, poc moviment, molta preocupació i molta vista moguda. Una
1: abraçada. Gràcies, que vagi bé. 9-3-2-0-1-7-4-7-4, línies obertes, per comunicar-nos el que vulgueu o també per fer-vos companyia. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Saludem aquesta hora de la nit també l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós. Alcalde, bona nit de nou.
6: Bona nit, Ricard, de nou.
1: Estem parlant d'una ciutat, l'Hospitalet, que és la ciutat amb la densitat de població més alta de Catalunya. No sé com estan ara mateix, qui és el balanç actual d'incidències.
6: Doncs ara mateix porta una estona que ha baixat la intensitat de la pluja i per tant hem pogut sortir ha donat resposta a algunes de les incidències que durant l'episodi més greu doncs no podíem estar. Pàrquings inundats, baixos, que alguns són habitatge també inundats, l'espai que havíem habilitat per si hi havia gent que tenia necessitat o gent sense llar, doncs ja tenim 20 persones ateses i que passaran la nit allà. I ara, com et deia, gràcies a que ha baixat la intensitat de la pluja, doncs els serveis d'emergència, de protecció civil i de manteniment de la ciutat estan podent actuar doncs, amb les cubes, amb les bombes d'extracció d'aigua per intentar apaivagar la situació que s'ha donat.
1: Hi ha hagut algun rescat d'urgència?
6: Doncs hem tingut alguna incidència amb gent que ha fet ús del vehicle, però més enllà de poder atendre'ls i fer el rescat, per sort continuem sense cap tipus de dany personal i això jo crec que és el més important.
1: Quines són les vies urbanes ara mateix tancades, alcalde?
6: Doncs en principi alguns passos soterrats, com el del Vingut del Carrilet, el barri del Gornal que comunica Santa Eulàlia, però no tindríem més afectació, més enllà de com et dic, que l'aigua està sent absorbida, per sort, però amb la preocupació de que els episodis es poden repetir i que l'alerta vermella la tenim fins demà.
1: Fins demà, això vol dir que dilluns, podria ser que quan la gent tornés a treballar, encara es trobés, per exemple, penso en la zona industrial de la ciutat, com la carretera del Mig o Pedrosa, per exemple, que es podria trobar encara amb dificultats, no?
6: Bueno, intentarem que en el moment que desaparegui l'alerta i que la pluja desaparegui també, doncs, poder anar a evitar aquesta situació. Ens preocupa també la situació de les escoles, per tant, demà organitzarem un dispositiu per poder visitar els centres educatius i saber que no tenen afectació i, per tant, cal dir dilluns, quan els alumnes i els mestres arribin a l'aula, que estigui tot en condicions o almenys sapiguem quines condicions són, perquè ara mateix estan tancats els centres i, per tant, tampoc som conscients de l'afectació.
1: Això pot continuar aquesta nit, per tant, encara cal extremar precaucions. Alcalde, no sé si s'havia trobat mai vostè en una situació com aquesta.
6: No, amb aquesta intensitat de pluja no. De fet, jo crec que ens diuen que s'han registrat gairebé 200 litres per metre quadrat i jo crec que hi ha un registre històric, deu ser la màxima intensitat de pluja de la ciutat. Però anem a veure com evolucionem.
1: Doncs David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
6: Molt bé, gràcies, Ricard, a vosaltres.
1: Eloi Cordomí, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
7: Doncs mira, aquí, seguint radar, seguint les imatges del Metrosat, una mica comptant litres, el que hem fet tota la setmana, vaja.
1: Sí, sí, però ara amb més intensitat que mai. Com ho tenim ara, Eloi?
7: Mira, anem veient tot aquest sistema convectiu. Té unes grans dimensions, té molta estructura. Això vol dir doncs, que hi ha tot de tempestes que, a més d'aquestes que han anat entrant, tot de tempestes a la rereguarda, que estan formant sobre el mar, i que es dirigeixen directament a tot el sector nord del litoral central, en Barcelona, Maresme, i després entren més endins, ja cap a la zona del Vallès, per litoral, les tempestes arriben amb molta intensitat també, i estàvem mirant ara l'altura dels núvols, i en són en general, són molts que tenen uns 10-15 quilòmetres d'altura, seria més o menys normal en aquestes circumstàncies, però hi ha alguns pics que arriben als 20 quilòmetres d'altura. Això vol dir que passen la tropopausa, allà on es formen tots els fenòmens meteorològics, la troposfera, doncs sobrepassen el límit d'aquesta capa i encara poden arribar a créixer una miqueta més de l'energia que arriba a tenir els corrents verticals que s'estan formant. És una mostra de la inestabilitat, de la quantitat d'humitat també que hi ha a l'atmosfera i de tot aquest gran sistema de tempestes que s'està formant.
1: Clar, estem seguint minut a minut l'evolució d'aquest temporal amb aquests mapes també en directe del 3CAT que també tenim a través de les imatges del Meteocat. És un sistema que veiem que el que fa és que hi ha un moment que es queda clavat, no? I allà és quan comença a descarregar l'aigua i és on, diguéssim, ja no podem parlar de front clàssic, sinó que hem de parlar d'un altre tipus de fenomen.
7: Sí, són fenòmens molt tropicals. Realment aquí estem acostumats a... Aquí em refereixo...
1: Seria encertat, Eloi, dir-li així, fenomen tropical?
7: Sí, són unes pluges amb un caràcter molt tropical. És a dir, aquí estem acostumats a que com canvia el temps, arriba un front, arriba una gran borrasca, arriba una llevantada, arriba una dana, no?, que és una depressió aïllada a nivells alts, que fa que la contrast amb un mar calent, una temperatura en superfície calenta i l'aire fred en altura, es generen les tempestes. Aquí no. La perturbació atmosfèrica que estem tenint és miserable. El que estem tenint ara és una persistència de vents de llevant molt marcada, que durà tota la setmana, un vent provocat precisament per un anticicló, no pas per una borrasca, i el que tenim també és una injecció de molta humitat a causa d'aquest vent de llevant a les capes baixes de l'atmosfera, i també hi ha hagut una altra configuració durant la setmana que ha anat injectant també molta humitat a les capes mitjanes. Llavors tenim tota l'atmosfera saturada, des de baix fins a dalt de tot, saturada d'humitat. I llavors això, amb les condicions d'aquest mar tan calent, les temperatures tan càlides que tenim en superfície, doncs fa que tinguem aquests fenòmens. De fet, hi ha una relació física que ens diu que com per cada grau que augmenta la temperatura de l'aire, l'aire és capaç de retenir un 7% més de vapor d'aigua. Clar, si aquest mes de setembre hem tingut temperatures clar, 4 graus per sobre del normal, bueno, tenim molt més vapor d'aigua.
1: I el mes d'agost, no? És a dir, que tot això fa... Això al final és benzina per arribar a aquesta situació. Exacte. És a dir, sense la calor no estaríem davant d'aquest tipus de tempesta.
7: I tenim una atmosfera ara, amb aquestes temperatures més altes, que té molta més capacitat de retenir vapor d'aigua quan les condicions són favorables com avui. Vol dir que tenim una atmosfera també capaç de produir pluges més fortes, més intenses, que la que teníem ara fa un temps. Llavors, aquesta situació meteorològica que tenim ara no és excepcional, però sí que és excepcional el fet que la tinguem amb 2 graus més que fa 20-30 anys. Llavors això pot provocar pluges molt més fortes.
3: Estic mirant, Eloi, ara mateix la pàgina web del Metrocat amb les estacions meteorològiques, les oficials, perquè ja sabem que n'hi ha d'oficioses que donen quantitats més altes, 143 litres al Raval de Barcelona. Abans es deia la Sarai Gascon del Metrocat que deia mai s'han arribat als 200 litres a Barcelona. 143 ara mateix al Raval, 123 a la zona universitària, són quantitats de rècord.
7: Sí, no m'atreviria a dir perquè, sincerament, jo per les dades soc...
3: Clar, però no ha acabat l'episodi encara, vull dir que això anirà pujant.
7: Sí, és probable que tinguem rècords de precipitació i, sobretot, rècords de precipitació en poca estona. Clar, és a dir, 100 litres a Barcelona han caigut.
1: Tu pots respondre ara la pregunta de, a les properes 2 hores, on serà el nucli més dur?
7: Litoral de Barcelona, m'atreviria a dir fins i tot de Barcelona cap al nord. Barcelona és Maresme i Vallesos, és on crec que hi haurà més precipitació.
1: Les dues properes hores, això, eh?
7: Sí.
1: I després d'aquestes 2 hores...
7: Avança cap al nord.
1: Cap al nord és cap a Girona, ja, eh?
7: Sí, però potser tarda bastant, en avançar cap al nord. És a dir, segurament més de 2 hores és possible que estigui bona part de la matinada.
1: Des de les 12 de la nit fins a les 4 o 5 de la matinada?
7: Sí.
1: Amb el litoral i els dos Vallesos?
7: Sí.
1: I part del Maresme amb molta intensitat?
7: Amb aquesta pluja estancada.
1: Clar,
7: que no estarà tota l'estona amb la mateixa intensitat.
1: No.
7: Però que hi ha moments que disminueix una mica, eh?
1: Sí, però que no plogui fins i tot, no? Sí.
7: Però és que només mirar el radar ja es veu, no?, que hi ha tot un tren de tempestes al darrere. O sigui, darrere una en ve una altra. I aquest és el problema. Que hi haurà aquestes acumulacions extraordinàries. Estic mirant. O sigui, els models aquests amb més de detall ens marquen que fins a les 2-3 de la matinada la pluja queda... La part més forta es produirà aquí a Barcelona, és Maresme i Vallesos, eh? I després sí que ja comença a entrar cap a les comarques de Girona. Sense arribar a desaparèixer...
1: És que això és important, són llocs que ja ha plogut el que ha plogut.
7: Sí, clar.
1: Si estem parlant de 4 o 5 hores, encara continuades, que no ja sabem, però seran seguides, eh? Però...
7: Jo crec que ara el risc a les pròximes hores, tal com està configurat el radar meteorològic, el risc als immediats minuts més marcat és les rieres del Maresme, perquè, de fet, el Maresme està mirant també, hi ha registres ja de més de 50 litres a molts llocs, eh? Badalona 110 i sud de Maresme, de Mataró cap al sud, hi ha més de 50 litres. I això vol dir que tenim el terreny saturat, segurament les rieres ja hauran començat a créixer i ara hi ha tot aquest reguitzell de tempestes preparades per entrar.
1: I aquí l'efecte tromba d'aigua, no?, que és aquesta gran velocitat que fa que baixi de la muntanya, doncs va acumulant energia i al final doncs, les zones on descarrega és complicat els efectes que pot tenir.
7: Sí, que normalment són diferents torrents que convergeixen en un de sol i aquest sol és el que acaba passant moltes vegades pel nucli de poblacions, no?, com no sé, Premià, el Masnou, etc. Tenen tot de torrentets que neixen de les muntanyes, seguint de munt de sol, i aquest és on s'accelera. I després també tenim molta part de les rieres pavimentades, amb la qual cosa, doncs, és veritat que això ajuda a canalitzar, però també ajuda que l'aigua agafi velocitat.
1: podria, és a dir, clar, aquestes imatges que estem veient, algunes són al principi de quan veure la dana al País Valencià, per exemple, no? És a dir, va començar tot amb aquestes imatges de que veiem un cotxe mig inundat, és a dir, però al final la cosa es va desbordar. Ja que la situació és geòlica allà és diferent, eh? Però,
7: sí,
1: però,
7: sí.
1: Però avui estem veient imatges d'inundacions molt importants, molt considerables, ja.
7: Sí, sí. No m'atreviria a comparar-ho amb aquell episodi, perquè allò és una cosa excepcional que espero no tornar a veure mai més a la vida. I això penso que és una situació que, vaja, aquest setembre, ahir la vam veure a l'Ebre, unes quantitats semblants, unes circumstàncies semblants, un patró meteorològic semblant. Avui el veiem al litoral de Barcelona i al prelitoral, i no és... O sigui, s'ha anat produint, s'ha anat produint.
1: Clar, ara preguntaré per l'Ebre i el País Valencià, perquè són zones que sembla que ja hem d'anar mentalitzant que seran més afectades per aquests temporals. Però abans, deixem anar cap a Tarragona. Sí. Coia Ballester, hola.
8: Hola, bona nit, Ricard.
1: Encara ets aquí esperant.
8: Sí, encara estic aquí, però ja he descobert per què canviaven els passatgers d'un tren a l'altre. Els han dit sense explicacions que els seguissin. Hem baixat a l'altra andana i els han reubicat, els estan reubicant en un tren que ja venia semiple. Crec que és a Madrid, però els rètols ara no pot ser massa cas. He pujat el tren amb ells, ara estan allà assentats. Parlàvem amb l'Anna, l'he hagut de gravar perquè des del tren no hi havia cobertura, no ho podíem fer pas en directe de cap manera. I escoltem-la perquè és interessant també el que diu, què faré quan arribi a Barcelona, per exemple.
9: Vale, som dalt del tren.
8: Sí.
9: Se suposa que aquest tren marxarà. Què us han dit per baixar?
10: No, per baixar res. Ens han dit que primer que canviéssim d'andana, després que els seguíssim. Ara ens han fet baixar una nova andana i ens han posat dins un tren que és un AVE que venia de Madrid, sembla, i que potser sortirà, però no ens han dit.

0: Ah, llavors, ja ens havíem fet tots a la idea de dormir al tren.
1: Ara esteu en un tren que va molt de país, és un tren que ja portava passatgers i ara vosaltres afegim.
0: Nosaltres ens afegim, ens estem col·locant els llocs que hi ha i si arribem a Barcelona arribarem, però que dormim a l'estació de Sants. O potser es volen desempallegar a nosaltres, no tinc ni idea. Perquè, clar, tampoc no, ni ens han donat aigua, tampoc no ens han dit a quantes hores durarà això, o sigui que no sabem. Clar, jo penso que es veu que a les 5 de la matinada obre el metro. Per tant, si arribéssim a les 5 encara podríem agafar el metro, però si arribem ara a les 2 o a les 3 de la matinada ens quedarem penjats a Sants. No, no crec que hi hagi taxis amb l'inundat de costa a Barcelona.
2: Segons l'operativa de l'estació, recol·locaran diversos convois i sortiran d'aquí una estona sense concretar cap a Barcelona. I em consta que altres companyies el que han fet és no aturar algun tren a Tarragona i anar en marxa més ralentida i algun d'ells ja ha arribat a Barcelona. És a dir, que d'alguna manera amb més lentitud, però la situació es va normalitzant.
3: Recordem que Rodalies ha suspès la circulació dels trens a partir de les 8 del vespre.

0: més plens, però que puguin sortir sense que es concreti l'hora, però que puguin sortir cap a Barcelona.
1: Paia, gràcies. Una abraçada. Bona nit.
0: A vosaltres. Bona nit.
1: Eloi, parlàvem de les Terres de l'Ebre i el País Valencià. Diries que són la zona zero d'aquests temporals de pluja extrems?
2: Sí, clarament, perquè és on l'aigua calenta del mar allarga més temps d'entrada a la tardor. Llavors hem de pensar que la principal font d'energia de totes aquestes tempestes és això, és la quantitat d'humitat, de vapor d'aigua que allibera el mar amb aquestes temperatures.
1: Llavors, perquè el Maestrat o els ports, per exemple, les serralades, que estan molt a prop de la línia de la costa, sí. Això té algun efecte també? Concentra encara més la calor?

0: és clar, la seva terra.
1: Sí, sí, sí, ja. Sí. És curiós, però, perquè aquesta vegada no ha passat. Normalment, a vegades, amb aquestes situacions, amb unes situacions semblants, veiem grans acumulacions als ports i importants a la plana, però no tant. I aquest cop no, han estat tempestes sobre el mar, que han tocat terra, i llavors, de la mesura que anaven entrant, anaven diluint-se. És que és el que passa amb els ciclons i les tempestes tropicals, que quan toquen terra es desfan. Doncs aquí, en el fons, ha passat el mateix.

0: La gran tempesta,
1: sí?
0: Aquest sistema convectiu, ara mateix arribaria, aniria des de les comarques de Girona i de Barcelona fins gairebé al nord de Menorca. Val? Això és un gran nucli, una agregació de tempestes, però que forma un gran sistema. Llavors, just a mig camí, entre Blanes i Menorca, s'intueix ja com un foradet que m'hauria de deixar passar una estona més per acabar-ho de confirmar, però podria arribar a intuir-se l'ull d'aquest miniciclonet que podria estar-se formant.
2: Ara tens el Ricard pendent d'una fotografia a la pantalla intentant trobar el foradet, però no
0: trobo
2: el foradet.
1: Aleshores, Eloi, si això s'acaba formant, sí que teniu determinat que seria un mini-huracà. O sigui, com sabeu quin serà el volum, diguéssim, d'això?
0: Si s'acaba...
1: O també hi ha risc que això sigui més gran del que es pot semblar a aquesta hora?
0: No, com a màxim pot arribar a ser un mini-huracà mediterrani. No es convertirà en un huracà.
1: Huracà vol dir que hi haurà fortes ventades, 120-150 quilòmetres?
0: Normalment el que tenim en aquestes circumstàncies és que, com que hi ha moviments verticals tan potents, al voltant d'aquesta corrents verticals s'estructura una rotació de l'aire ciclònica, no? En sentit contrari de les agulles del rellotge. Llavors, com més forts són els corrents verticals, més probable que aquesta estructura es munti, aparegui. Llavors, si aquesta estructura apareix, el que veiem són més vent al voltant de l'ull d'aquest sistema de tempestes. Llavors, aquest vent més fort també implica que el vent de llevant que porta humitat cap a la costa també és més fort i aporta més humitat. I per tant, les tempestes que es formin, encara que estiguem lluny d'aquest ull, les tempestes que es formin aquí a les comarques de Girona i de Barcelona també podrien ser més violentes. Llavors és com un peix que es mossega la cua i que va retroalimentant la tempesta.
1: Deixa'm afegir a la conversa Sarai Sarroca, que és directora del Meteocat. Sarai, bona nit de nou.
3: Hola, bona nit.
1: Estàvem parlant amb l'Eloi Cordomí de si hi ha o no un ull de l'huracà.
2: Si hi ha foradet o no, si s'ha format o no. Si s'ha format o no el petit
1: huracà. És la principal preocupació ara mateix, Sarai?
3: Bé, seria molt històric que es formés. Això penseu que no ha passat mai aquí just davant de la costa catalana. Sí que ha passat en altres punts del Mediterrani, però aquí no. Llavors hi ha un punt que en tenim ganes i un punt en què no, enteneu-me, perquè els efectes són força severs.
2: És que volia preguntar però... això, quina diferència hi ha en que es formi l'ull o que no es formi? És a dir, canviaria molt la precipitació i la ventada o al final, encara que no es tanqui, ja estem en una situació en què hi haurà poca diferència?
3: Per mi, ara, la diferència és el vent. Sí que he vist alguns registres de vent més o menys significatius, però no n'hi ha que puguin potser considerar-se com a huracà, no ho sé. Això ho hem d'analitzar més aviat a posteriori, perquè el fenomen no ha acabat i, per tant, encara hi ha marge que això es pugui complicar força més. Però jo crec que encara és aviat per dir-ho. Potser tenim tantes ganes que sí que ho sé.
1: L'Eloi deies que hi havia un puntet, deies.
2: Semblava que es deia un puntet, no?
0: Sí, s'intuïa. Fins i tot també podria passar que s'intueixi una mica aquest ull, s'esborri i s'estaix. La cosa no vagi més enllà, eh?
3: Correcte. Per això potser és millor analitzar-ho demà, amb totes les imatges successives del radar. Però bé, sí, que sembla que...
1: Les recomanacions serà són les mateixes per la gent, eh? Hi hagi mini-huracà o no hi hagi mini-huracà, eh?
3: I tant. De fet, els registres ens avalen. Ja no només parlem del que diuen els models, sinó de les dades observades. Veiem que hi ha quantitats molt significatives a la mateixa ciutat de Barcelona, Cornellà, a Sant Feliu, no? A l'Hospitalet de Llobregat. Hi ha molts indrets amb precipitació molt i molt important. I abans us comentava, mai abans a la ciutat de Barcelona hem assolit els 200 litres per metre quadrat. Ja veurem si els arribem a registrar, perquè ara, amb aquesta situació, no ho podem descartar.
2: Ara mateix 143 ja al Raval, 124 pràcticament a zona universitària, són les dues estacions oficials, n'hi ha d'altres d'oficioses que marquen registres més alts, per tant, 143 a aquesta hora, pot ser que en les pròximes arribem a aquests 200 litres.
0: I ara d'aquí a pocs minuts s'actualitzarà, perquè són dos quarts, i d'aquí a pocs minuts s'actualitzarà l'última mitja hora. Vull dir que...
2: Doncs ara ho explicaré, perquè estaré aquí donant-li a l'F5 tota l'estona.
1: Dèiem, Sarai, que és important també posar el focus al litoral ara mateix i també els dos Vallesos, no?, i el Maresme, pel que pugui passar aquestes properes hores.
3: Sí, efectivament, ara veiem a través de les imatges del radar com sobretot la primera línia del Maresme està rebent molta pluja i bé, com bé ja sabeu, aquí hi ha molts barrancs, moltes rieres, per tant, molta precaució.
1: Precaució durant tota aquesta nit, és que és un moment en què la gent acostuma a dormir de nit, d'altres que no, però vaja, toca discoteques i estan tancades. El que vull dir és que la mobilitat aquí no crec que no serà un problema, el que sí que serà un problema és l'endemà al matí, per segons què ens trobem, no?
3: Exactament, sí, malauradament tenim moltes imatges, no?, de gent que va buscar el cotxe i ja no hi és. Doncs això pot passar, sí. De fet, la recomanació és no anar a buscar el cotxe, eh? Vull dir, quedem-nos tots a casa, sisplau.
1: Quedem-nos a casa. I després d'aquestes properes hores, d'aquestes hores que deien que això anirà cap a Girona, què és el que pot passar a partir de demà al matí, primera hora, cap a les 6-7 del matí?
3: Bé, molt probablement això ja haurà avançat cap a les comarques, com deies, del nord-est. Seguim parlant que la primera línia de la costa és on més pot ploure, però, clar, hi ha alguns models que donen que la situació acabi abans de les dues, com per dir-ho d'alguna manera. Això ho veurem amb la propera actualització dels models demà al matí, perquè pot ser que es confirmi o pot ser que no. Hi ha alguns models que ho allarguen fins les dues. Veurem com acaba quedant. En qualsevol cas, de moment, nosaltres apostem que això es mantindrà bona part del matí i, per tant, alerta, perquè veieu que està força estàtic, eh? Sí que té tendència a bascular cap al nord, però està força estàtic i, per tant, anirà avançant cap a les comarques del nord-est, però s'hi pot estar també força estona i veurem els registres que pugui acumular també aquí.
1: Quan parlem de diferents models, que això els meteorològics ho fan servir molt, què ens hem d'imaginar? És a dir, són maneres lògiques diferents de predir?
3: Sí, mira, us heu d'imaginar una base de dades monumental, és gegantina, i els models meteorològics el que fan és analitzar a través d'equacions matemàtiques, no?, la probabilitat de que succeeixi una situació concreta en base a uns paràmetres, no?, i també tenint en compte, doncs, nosaltres al servei meteorològic correm alguns models que es corren a altres indrets, però nosaltres a més hi afegim les dades de les nostres estacions meteorològiques, de les nostres imatges radars, no?, de l'estimació de pluja, de totes les nostres dades, i això enriqueix el model i a mesura que el fas córrer, exacte, et fa una projecció a futur, com si diguéssim, no?, en base a les dades que hem introduït de passat. Clar, això s'ha d'anar actualitzant perquè pot ser que tu haguis predit una cosa que no ha passat o que no ben bé igual, no? Llavors, quan l'actualitzes, doncs ja ho corregeix. Per tant, com més immediata és l'actualització, doncs és més fàcil que l'encertis. Per això moltes vegades diem, no?, que a 3 dies vista el model és força encertat. Clar, però si allarguem el pronòstic, no.
1: I quan un model d'alta resolució, com el vostre, i un altre model potser més europeu, discrepa, o hi ha xifres inferiors, per exemple, d'un escenari de 200 o 300 litres en una comarca, aquesta discrepància en la taula de predicció, sota la pressió de llançar un avís, per exemple, de perill màxim, què és el que feu?
3: Mira, ara ens ha passat. Hi ha un model suís, per exemple, que ens donava una cosa quan és un dels models que acostumem a mirar, no? Però en aquesta ocasió, veiem com el model que utilitzem més habitualment, doncs en donava un altre. Doncs hem acabat apostant pel que tenim aquí, perquè és aquest model, el GORF, en què introduïm les nostres dades i que creiem que té més informació local, més nostra, perquè m'entenguis.
1: Però no sempre agafeu el que prediu pitjor escenari. Depèn.
3: No, el que creiem més probable.
1: Clar. Està clar. Jo dic perquè està canviant tan ràpid també que suposo que la feina serà anar afinant el model mentre el temps va... És a dir, a veure qui és més ràpid. Si els models, no?, si tenim la capacitat per predir amb més exactitud o aquest canvi climàtic que és tan ferotge i tan canviant.
3: Sí, de fet, hi ha un fenomen que ens acostuma a passar, que de vegades el model dona situacions, podríem dir, una mica estranyes, no?, pel context, i de vegades, no?, això, doncs, ho hem d'analitzar més a fons, perquè pensem, ostres, si això, potser és que no ho té registres del passat, i llavors per això ara està pronosticant un disbarat, no? I hem de, per això és tan important tenir models i estacions a nivell local, perquè llavors tens una base més rica de dades pròpies en què hi ha uns factors importants com poden ser l'orografia, per exemple, que condicionen després la formació dels núvols. Llavors aquest fenomen que jo et dic que t'estava intentant explicar una mica, no?, que hi ha models que de vegades no tenim prou informació del passat com per predir el futur actual, perquè és un escenari diferent.
1: Clar, però no sé si, és el que dic la línia de la pregunta que et feies, dir, com es tradueix al final la incertesa matemàtica d'un model a un missatge tan rotund com és alert sí, és alert no. No? Aquest és el repte que tenim.
3: No, clar, clar, però és que de les alertes...
1: Sí, per posar un exemple,
3: Clar, és que jo moltes vegades als companys de predicció els dic, en lloc d'una sala de predicció, que és on s'ubiquen, necessitaríem un búnquer per poder-nos aïllar de tots aquests factors externs, ja siguin les alertes, ja siguin comentaris de les xarxes socials, etc. No? Nosaltres ens hem de centrar en els models meteorològics, en les nostres dades. De fet, tenim resolució dels models molt bones i creiem que tenim una xarxa d'estacions també molt rica que facilita que aquest radar aquests models ens informin amb dades molt bones també, crec, i evitar aquest artefacte és aquest nom tècnic d'aquestes situacions que de vegades generen els models de coses que semblen disbarats però que no ho són, perquè són disbarats si ens mirem amb les sèries climàtiques que tenim del passat, però no ho són perquè el nou escenari climàtic a Catalunya doncs ha canviat. I llavors coses que d'entrada ens sorprenen, no? I l'exemple és aquesta situació d'ara. Ahir vam començar ja a ficar vermells per diumenge. Això no ho acostumem a fer mai. Sempre ho fem a 24 hores vista. Anar més enllà ens costa bastant fer un vermell, perquè un vermell és que tens una probabilitat molt alta de que allò pot passar.
1: Sí, això és important també, Sarai, explicar-ho. La gent que vegi que hi ha un avís taronja a la seva comarca, per exemple, no vol dir que no caigui pluja important. Vol dir que hi ha menys probabilitat, però no vol dir que això no acabi passant, eh?
3: De fet, el llindar és el mateix.
1: Sí.
3: És a dir, estem avisant de lo mateix. Ara bé, la probabilitat de que passi és una miqueta més baixa, però si passa, tindràs els mateixos efectes al territori.
1: Sí, sí. I per tant, amb això que m'estàs dient, i acabo, l'olfacte aquell del meteoròleg, això ja ha mort, no? Podríem dir, o sigui...
3: No. Encara és important, sí, sobretot per alguns paràmetres, i la pluja n'és un, sí, sí. La temperatura sí que veiem que hi ha models que l'agafen molt bé, però el vent en alguns casos també, però la pluja encara no.
2: No menys tinguis el nas de l'Eloi.
1: Bueno, l'hem menys tingut durant aquest... Al principi del mes de setembre el vam aixecar molt, pobre, però hem de dir, també s'ha de fer justícia, que aquesta setmana doncs, l'Eloi l'ha clavat. I va ser dels primers que va parlar de mini-huracà. Crec que dilluns o dimarts l'Eloi va parlar d'aquesta possibilitat molt amb pinces, ho va parlar i va posar-ho molt en context, però mira, aquí estem.
0: T'ho vaig enviar en privat.
1: Ah, en privat? No ho vas dir?
2: No podia dir, Eloi?
0: Va ser dimarts, una nadolla dels models, que el model que correm també aquí a TV3 ens va marcar durant aquest cap de setmana un mini un mini ciclo mediterrani, una mica més avall al mercat, més cap al País Valencià, Balears, i era justament aquest període de temps, i ara ha tornat a aparèixer aquest bolet, no?, que ens hem trobat aquesta matinada.
1: Em fascina que estigueu entre entusiasmats i preocupats, realment. Em fascina. Sarai Sarroca, director del Meteocat, descansa, si pots. Una abraçada.
3: A veure.
1: Gràcies.
0: Adéu, Sarai, fins ara.
1: Saludem aquesta hora Imma Soler, directora de Protecció Civil. Imma, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Quina és la situació ara mateix?
4: Bé, estem aquí en el CECAT seguint les incidències que hi havia en el territori. Us faig quatre números. El 112 en aquests moments tenim 1.700 trucades de diverses incidències. Bombers ens diuen que han atès a uns 300 serveis al llarg del dia d'avui. I ara en aquests moments que hi hagi incidència en carreteres no tenim informació de que n'hi hagi. Estem seguint també alguna situació de transport, sobretot per alguns darrers trens de llarga distància que alguns han aturat el seu camí a Camp de Tarragona i estem valorant si hi ha persones que puguin tenir necessitats en aquests moments, i ho estem treballant des d'aquí també des del CECAT, juntament amb Creu Roja, amb Mossos d'Esquadra, per valorar-ho. Tenim algunes manques de subministrament elèctric, per exemple, l'Hospitalet de Llobregat, 250 abonats, Cornellà, uns 600, Cabrils, 1.800, quasi la meitat de la població té en aquests moments afectació per subministrament elèctric, Barcelona, 1.200 abonats, Santa Coloma de Gramenet, 630, i Badalona, per exemple, 300. Això ho estem seguint també a Medistribució.
1: Això no m'ha de preguntar, perdoni que m'interrompi en aquest punt, perquè em pregunten, molts oients ens ho pregunten, saben quina resposta els hi donen, diguéssim, perquè no els hi donen resposta als usuaris.
4: Bé, el que ells fan quan van treballant, ho dic per l'experiència de temps treballant amb ells, amb les emergències, ells el que fan és que tenen una previsió, perquè ells tenen diferents formes de treball que jo conegui, que és, per exemple, quan una línia, perquè hi ha un llampec i potser salta la línia o perquè hi ha alguna incidència, ells de manera automàtica fan com un reenganxi, que es diuen, i llavors això tenen un tempo, no? Per exemple, poden trigar una hora. Si ells veuen que d'aquesta manera automàtica no els ha funcionat, llavors el que tenen que fer és derivar-hi efectius, derivar-hi personal, que vagin allà i ho facin manualment. Si això tampoc els funciona, moltes vegades llavors tenen que començar a mirar aviam quina és la incidència, si hi ha hagut algun pal que ha caigut, si hi ha hagut alguna incidència important tècnica, que s'ha trencat alguna cosa, i tot això ja els segueix portant un temps ja més superior. I per tant, ells van treballant-ho, però veient doncs quines són les circumstàncies i quines són les necessitats. I doncs van canviant aquestes previsions depenent del que es van trobant. No sé si us ho he explicat gaire bé, però jo sí, sí. Sempre m'he trobat treballant amb ells.
1: Endesa no ens contesta a nosaltres, vull dir que ho seguirem intentant, potser estan dormint.
4: Nosaltres amb els companys que treballen amb emergències sí que tenim evidentment aquest contacte sí. Des del CECAT i sí que ens van dient doncs allò que van treballant, que sabem que ho estan fent, que tenen molts equips en el territori i que també, doncs, si hi ha alguna situació que nosaltres tinguem necessitat perquè hi ha alguna emergència, doncs també contactem amb ells.
1: Ha dit per això 1.000 abonats sense llum?
4: Sí. A on? Bueno, en principi, si em fas fer el recompte total, jo crec que serien unes 3.000 persones.
1: Les 3.000.
4: No arribaria, eh? Sí. He dit, per exemple, a Barcelona 1.200 i després, per exemple, a Cabrils també hi havia 1.800 abonats que no tenien llum.
1: Dèiem que, déu-n'hi-do, eh? Dèiem que la previsió és que ara, aquestes properes hores, això vagi cap al que seria el litoral, també parlàvem dels Vallesos, del Maresme, i després també precaució cap a Girona, sobretot, eh?
4: Correcte, sí. Ara el que estem veient és que està apretant fort el litoral i prelitoral central, sobretot, molt extens. Va plovent en moltes zones. Ja veieu que en molts punts, per exemple, aquí a la zona d'Hospitalet, doncs hi han caigut més de 100 litres, és unes quantitats destacables, importants. Hi ha carrers també on hi ha hagut moments amb molt anegament d'aigua. Això el que esperem és que continuï les properes hores plovent, encara aquí, eh? Vull dir, no deixarà encara de ploure en aquesta zona, però sí que sembla com que va agafant una derivada una miqueta més cap al nord, de manera que també veurem que també afectarà a les comarques més cap al nord-est, eh? Per aquest motiu, doncs, les comarques gironines, el que deies a la Maresma, una mica més cap amunt, al llarg de les hores properes i sobretot amb el dematí també es aniran veient afectades.
2: Deixa'm dir que s'ha actualitzat ja a la pàgina web del Meteocat les xifres, aquello que deia l'Eloi, ara s'abocaran les dades fins als 12:30. Bé, doncs, el Raval de Barcelona, 168 litres per metre quadrat, 138 a la zona universitària, però efectivament ja cap al nord, 113 litres per metre quadrat a Badalona, 84 a Mataró, per tant, són quantitats molt, molt altes, 89 també al Prat del Llobregat, és a dir, que en tota aquesta zona, primer de l'àrea metropolitana sud, però ara també cap al nord i cap al Maresme, estan plovent aquestes quantitats, que de seguida seran més de 100 litres, i a més, recordem que hi ha altres estacions que no són oficials, són oficioses, però que també estaven donant vora 200 litres en zones de Cornellà o de l'Hospitalet.
4: És que ha caigut molta aigua, eh? Són dades molt elevades, si em permeteu. I si em permeteu també, nosaltres estem aquí treballant a Protecció Civil, els bombers, els policies, a nosaltres se'ns veu molt. Però ostres, és que hi ha molta gent, dels ajuntaments, de les empreses d'aigua, de les empreses de manteniment, que estan posant també el coll perquè tot això vagi fluint i que no tinguem més incidències. Jo és que també els volia donar l'agraïment de la feina que estan fent en aquests moments.
1: Sí, mínim, això crec que els abans sentíem alcaldes també, hem sentit bombers, diferents actors públics, hi ha una feinada feta i s'està fent, diguéssim, i cal posar-ho també en valor en aquests temps que corren, diguéssim, no? Que els serveis públics funcionen, perquè en situacions d'emergències com aquestes, doncs veure com hi ha un bomber que t'ajuda, doncs sempre és gratificant, i això funciona.
4: Sí. Sí, sí, i no només el bomber, és que també el servei que, sí, sí. La persona que treballa en el servei de sanejament també està en aquests moments darrere del tema.
1: Quima Soler, gràcies per acompanyar-nos, subdirectora de Protecció Civil.
4: Moltes gràcies i permetem dir que vosaltres també esteu treballant.
1: Sí,
4: moltes gràcies.
1: Sí que estem, sí. Sí, sí. I precaució, important la precaució perquè això no acaba de passar. Dic perquè és que realment mirant els mapes, Ima, gràcies, ja pots petjar, ves, que tens feina. Gràcies.
4: Sí. Adéu, continuem. Adéu. Vinga, gràcies. Adéu.
1: No, deia Òscar que veient els mapes, doncs clar, hi ha moments en què tu pots veure que la cosa està passant, però clar, és que al cap de res torna a venir la pluja.
2: Sí, és el que ens explicaven. No és una borrasca com les que estem acostumats i que, per tant, la veiem venir, passa per sobre nostre i després continua el seu camí, sinó que és, efectivament, una mena de cercle en què van apareixent i desapareixent i, per tant, en algunes zones on ja ha plogut molt, si ara no plou, no vol dir que no pugui ploure en les pròximes hores, és a dir, que pot tornar a ploure en tota aquesta zona del litoral, des del sud de la ciutat de Barcelona i fins a pràcticament l'Alt Empordà, en tota la Costa Brava i tota la Costa Central, pot continuar plovent en les pròximes hores i, a més, amb molta intensitat.

0: Bona part del país es troba ara mateix en situació d'alerta meteorològica màxima i el govern que ha fet una recomanació molt clara. Recordem que a les zones més afectades tothom es quedi a casa fins a nou avís. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
1: Que tothom es quedi a casa, tant com hem dit, és alert que s'ha rebut de manera massiva.

0: i el prelitoral, i s'espera que s'estenguin cap a l'interior amb possibilitat de mànegues i de tornados. Els alcaldes dels municipis més afectats pel temporal, com ara el de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat a Catalunya Ràdio que els aiguats han provocat problemes d'inundacions a la via pública.
1: Ara mateix, sobretot Sant Josep, el centre i Santa Eulàlia serien els barris més afectats. És veritat que també tenim... S'està evacuant el

0: Sí.
1: Només, però això a quina hora?
2: No, fins a les 10. Encara no han actualitzat les dades.
1: No, no, no, això era més tard de les 10.
0: S'ha d'actualitzar.
2: Encara no han actualitzat, encara no.
0: Per tant, és probable que hi hagi moment.

0: Bona nit.
1: Entre els dos, espera. Ja
2: bona nit, Eloi.
0: Què tal?
3: Bueno, tenim tots les pantalles enceses, venim la línia de tempestes com es nega de marxar de la costa, perquè ara mateix allà continua. Francesc, és la principal preocupació, que s'estanqui.
2: Sí, de fet, podríem dir que acaba de començar, perquè portem molt poques hores i aquesta és la gran preocupació, perquè tots els mapes, totes les evidències conflueixen en dir que com a mínim ha de continuar amb aquesta empenta fins al migdia d'aquest diumenge. Per tant, pot anar acumulant molts litres, de fet... Ara ja és una mica història, però a les cases d'Alcanar entre ahir i avui 309 litres. El que passa és que avui ha anat molt de baixa. I en el cas de Barcelona Ciutat, Cornellà, l'Hospitalet, Baix Llobregat, aquests valors de 100 a 150 litres, i anirà estenent-se les comarques gironines, anirà carregant rius, rieres, saturant el terreny... I pendents també d'aquest sistema de tempestes, l'Eloi segur que ha fet un seguiment molt millor que el meu, perquè ell està operatiu a TV3, i en definitiva veure si hi ha moments d'intensitats més altes i de perills més evidents en els cursos hídrics i en els indrets on habitualment doncs hi ha problemes.
3: Tu, clar, Francesc, t'ho has vist passar gairebé tots els grans temporals de les últimes dècades a Catalunya.
2: Uns quants, sí.
3: Hi ha algun d'aquests episodis que et recordi a les grans llevantades històriques dels 80 o dels 90?
2: A veure, cada situació és única, perquè cada situació té ingredients diferents. En aquest cas, clar, la que podria ser una possible novetat és que entre aquesta matinada i demà al matí hi hagués un mini-huracà, un mini-cicló molt, molt diferent dels àmbits caribenys, etc. Molt, molt diferent, però evidentment això voldria dir vents forts, això voldria dir pujada del nivell del mar, això voldria dir intensitats més altes i, per tant, problemes més grans. Si això es produís, t'haig de dir que amb 41 anys de feina això jo no ho he vist. Sí que és veritat que entre el 86 i 87 a les Illes Balears, a Mallorca, hi va haver un Medicane d'aquests, ara li diem en català Medicà, que és l'abreviatura de Hurricane, doncs en el cas del Mediterrani, Medicane, a la zona de Mallorca, a la zona de Sóller, amb vents de 180 per hora, moltes destrosses, etc etc. És a dir, són sistemes que ja els coneixíem des dels anys 70, de fet, i sobretot 80, però que amb aquest Mediterrani tan calent, doncs sembla que tant els sistemes convectius tradicionals i nostres, per definició, com aquests mini-huracans o huracans mediterranis, doncs sembla que poden anar més.
3: Clar, tu, Eloi, has nascut ja més amb aquesta generació de que ja has integrat més noves tecnologies, no?
0: Jo avui faig més... 43 anys.
3: Bueno, sí, però
0: avui
3: bueno,
0: no, he fet.
3: Radars d'alta resolució.
4: Felicitats.
3: Vull dir que suposo que la redacció, quan el Francesc t'explica com ho feien fa uns quants anys, et deu semblar... Deu semblar heroic, també, no?
0: Mira, una cosa que pensava avui és què haguéssim previst en un dia com avui fa 30 anys. Perquè, clar, ara tenim els models aquests de pluja que ens van molt bé, perquè en el fons t'estan alertant, no?, de tot això que està passant. Però abans que comentàvem això, que és una pertorbació atmosfèrica que no és de les típiques que tenim a les latituds mitjanes, no?, perquè no tenim ni cap front, ni cap dana, ni cap borrasca, no? Hi ha una situació més aviat anticiclònica en un moment de llevant i poc més. Llavors, això fa 30 anys... No sé si s'ho haguessin menjat amb patates o realment hi havia aquell ull...
2: Sí, sí.
0: Hi havia l'ull del meteoròleg que...
2: Ens ho haguessin menjat amb patates. Sí, sí.
0: Sí, no?
2: Clar, perquè...
3: Però tampoc hagués passat, Francesc, no?
2: Perdona?
3: Dic, els models que teníeu ja eren prou fiables. És a dir, aquí el tema
0: no, però mira,
3: és com s'ha alterat tot això o no?
0: L'episodi de les inundacions de l'any 94, després d'aquell estiu dels incendis i l'episodi
2: que va haver-hi al Vallès... 10 d'octubre, treballava aquell matí, sí senyor.
0: Avui estava mirant els mapes del temps d'aquell dia i tenia una certa semblança amb l'episodi d'avui.
2: No hi havia pràcticament res.
0: Sí. Exacte, no hi havia ni cap borrasca, ni, sí, cap, de, sí, aire, aire, ni cap massa d'aire fred així gaire potent en altura, i malgrat això doncs, va fer les inundacions que segurament moltes persones recorden. Ara tenim més pistes. No recordo si aquell dia veu ser capaços de preveure aquestes inundacions, Francesc.
2: Què va? Ens ho vam menjar amb patates. Va començar la nit, mira, una nit de diumenge a dilluns, la del 9 al 10, jo entrava a la redacció a les 6 del matí, va començar l'aiguat a la Ribera d'Ebre, el Priorat s'estava inundant, i una primera trucada, jo estava assegut tranquil·lament, i una primera trucada el dilluns 10 d'octubre, després dels incendis fatídics del 94, i just després del tornado de l'Espluga de Francolí del 31 d'agost, doncs aquell 10 d'octubre una senyora, penso que trucava des de Porrera, diu, escolta, diu, l'aigua passa per sobre el pont d'aquí del poble, i li vaig, crec que li vaig dir, però senyora, què m'està dient? Perquè teníem un pobre meteosat que no veia res, bueno, si et trucaven sabíem alguna cosa, però si no et trucaven la informació no arribava. I a partir d'aquí es va desencadenar doncs, tot aquell dia amb víctimes mortals i un pentinat de la tempesta que va resseguir el prelitoral fins a sortir a la tarda per l'àrea de l'Empordà. I efectivament, Eloi, no hi havia una situació clara i definida. I la d'avui és així, amb un Mediterrani, això sí, molt més calent que fa 30 anys.
3: Clar, tu, Francesc, incideixes tant en la divulgació de la transició energètica, quan veus que continuen havent-hi perfils, no?, negacionistes, no? Les xarxes socials també hem vist que ara apareixen gent dient, bueno, no n'hi haurà per tant, no? Sortim perquè no s'estan enganyant, perquè ens volen controlar. Tu, què és el que sents? És a dir, sents impotència? Creus que...
2: No, impotència no. Impotència no perquè, a veure, igual que l'Eloi o igual que la gent que estem en aquest món, no, en el món de la ciència, bé, hi ha unes evidències que de la A a la Z són contundents i per tant, bueno, impotència no, ràbia tampoc, una mica de llàstima per aquestes persones que no sé ben bé on situar-les. No ho sé perquè realment de vegades com escriuen dona la sensació que qualsevol de nosaltres o quan jo escric efectivament en temes energètics doncs sembla que els hi dona la sensació que els hi vulguis fer la punyeta o que vulguis, no ho sé, punxar segons quin tipus de vida de segons quines persones, però no, el que intentes és advertir, alertar doncs que, bé, ens hem passat de frenada, que les dades científiques són claríssimes, que continuar cremant petroli, gas i carbó ens ha portat on som i ens pot portar més problemes i que, en definitiva, jo no em vull carregar ningú perquè, en definitiva, l'economia és fonamental per tothom, però que el que busquem és alertar, advertir, doncs que hem d'anar canviant perquè el que hem aconseguit en aquests últims 30, 40, 50 anys en termes d'inèrcia, de carregar el sistema, doncs és un gran transatlàntic que ara mateix no el podem aturar i per tant hem de començar a virar.
3: Ara mateix, Eloi, quina és la previsió? Què és el que tenim sobre la taula i què és el que pot passar les properes dues hores?
0: Malauradament, el mateix que fa uns minuts, per tant, la tempesta molt estàtica, molt ben cargolada ja davant del litoral de Barcelona, amb noves franges de tempesta que s'estan generant sobre el mar i que apunten directe cap al Barcelonès, cap al Maresme, cap als Vallesos, ara ja també cap al sud de la Costa Brava, i per tant, amb un terreny moll, doncs, amb més probabilitat doncs, que hi hagi ja crescudes de rius, de rieres, de torrents, i amb acumulacions de pluja, que ja arriben als 178 litres per metre quadrat, aquí dèiem el Raval de Barcelona. Està mirant les dades des del 2010, no hi ha cap registre, ni de bon tros que s'assembli, des del 2010 el registre en 24 hores l'embarcador més elevat és de 95 litres i hi haurien d'anar, vaja, més endarrere per veure si hi ha alguna cosa semblant, però probablement no.
1: És el doble, per tant, perquè efectivament ara mateix...
0: El Francesc, que segurament té les dades més a mà, vaja, més en ment, que té molta memòria en aquest sentit, no sé si podrà confirmar els registres aquests que s'acostin a 200 litres a Barcelona.
2: No, no, aquella famosa tempesta del segle a Barcelona del 21 de setembre del 95, que hi va haver una víctima mortal al carrer Casanova, enmig de l'aiguat, no? Aquella es va quedar per sota del 150, dades d'aquesta mena són potents. Són moltíssims litres, molts, i si no hi ha més incidències, si no hi ha més afectacions personals, doncs evidentment és per la prevenció, però també doncs perquè estem al mig del cap de setmana,
3: Públics funcionen, que això també és important destacar-ho,
2: I sobretot per aquests mecanismes de prevenció, doncs que molta gent ja no s'ha aventurat a fer segons què, i és el que hem de continuar fent. Evidentment hi haurà gent que dirà, escolta, s'han passat de frenada, no n'hi ha per tant. Bé, 175 litres per metre quadrat són moltíssims litres i... poden fer mal, i amb segons quines situacions o amb segons quines intensitats, molta aigua en poca estona, doncs evidentment són un risc.
3: Eloi, fins ara, gràcies. Mauri, no penses, però abans tenim un alcalde al telèfon.
1: Sí, l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmont. Alcalde, bona nit.
4: Hola, què tal? Bona nit.
1: Tornem a parlar amb vostè. Quina és la situació ara mateix? Perquè és veritat que les primeres imatges que ens havien arribat des de Cornellà i també des de l'Hospitalet eren les més espectaculars, amb inundacions. Ara mateix, com està la situació al seu municipi?
4: Bueno, només unes zones, no? I sempre explico que aquestes imatges són puntuals, no? I ho veixen, evidentment, com comentava abans, un episodi pues, que ha estat d'una hora i quart, entre les 8 i 20 i fins a les 10 de la nit, més o menys, hi ha com 200 llitres i després 110, per tant això no aliviava, no? A partir d'aquella hora, doncs, bueno, per sort, s'ha aturat la pluja i això ens ha permès que el sistema pugui actuar molt millor, perquè havien que tingut carrers, alguns pàrquings, algunes zones que han patit aquestes inundacions. Per sort, no n'hi ha cap incidència que afecti a les persones, afecta evidentment a més materials, alguns pàrquings que estan actuant i carrers que en aquest moment ja estan tornant a recuperar la normalitat, no? Però no, ara està una afectació dura, però evidentment sí que tothom pateix, no? I algunes incidències d'entrar aigua, evidentment s'han produït, no? I, bueno, crec que us escoltava, mai se sap quan arribarà aquest episodi. Avui en dia tinc aquesta possibilitat pues, de passar-nos de frenada, però unes vegades però és millor passar-se de frenada, perquè s'ha demostrat, per exemple, avui, pues, que hi havia poca gent al carrer, hi havia poca circulació, jo vist davant de la ronda de dalt hi havia molt poca circulació. Crec que aquesta prudència i prevenció ajuda, com a mínim, a que no hi hagi afectacions personals, que són les més dures després de poder digerir, no? I en aquest moment, pues, bueno, hi ha pluja i esperem que durant la nit pues, sigui el que està previst, que és una pluja poc intensa, encara que tindrà freqüència fins demà, i demà començarem a treballar, pues, evidentment, reparar i reposar la situació.
1: Doncs esperem que sigui així, que la matinada sigui tranquil·la després d'aquest episodi, efectivament, cap a les 8:30, a les 9, que hi ha hagut aquesta tromba d'aigua a sobre Cornellà, amb el seu alcalde, ho hem comentat. Antonio Balmont, alcalde de Cornellà, gràcies per acompanyar-nos i bona nit.
4: Molt bé. Bona nit, bona nit.
3: D'aquí 9 minuts seran 2:45 de la nit. Línies obertes al 93207474. Si algun oient vol dir la seva, 93207474.
1: 178 litres per metre quadrat al Raval de Barcelona, 147 litres a la zona universitària, també de Barcelona, però 93, gairebé 94 litres per metre quadrat al Prat, 135 litres a Badalona, 135,1. Aquí, a més, està pujant molt la quantitat d'aigua perquè està pujant cap al nord les tempestes, és a dir, que són xifres realment espectaculars, superant els 100 litres. Insisteixo, aquestes són estacions oficials del Meteocat. N'hi ha d'altres d'oficioses que marquen xifres per sobre dels 200 litres en segons quines localitats, especialment del Baix Llobregat, on ha plogut molt fort, especialment al voltant de les 9 de la nit.
3: El Francesc Mauri, que és aquí, ho deia de passada just quan el saludàvem, però crec que és important destacar-ho, que això només ha fet que començar. I estem parlant d'aquestes xifres, que és l'inici d'aquest temporal. I després, hi ha una altra cosa que sempre recordes, Francesc, que és que les rieres tenen memòria, no?, i acaben buscant sempre el mar, no?, que l'aigua fa al final el seu curs natural.
2: Mira, jo t'explico el meu cas personal, és a dir, el meu cas personal, jo visc enganxat a la Rambla de Terrassa, i la Rambla de Terrassa és, o va ser, un dels dos epicentres a Terrassa. Una va ser la Riera de les Arenes i l'altra aquesta Rambla de Terrassa, que ara està desviada la riera cap a... és el que és la Riera de Palau, que passa per l'oest de la localitat, no? I com que tinc el cotxe amb una planta menys dos, amb un pàrquing comunitari, doncs el que he fet és anar-lo a treure. Per què? Doncs... sincerament, bé, anar-lo a treure i posar-lo en un carrer que no sigui un dels que baixa, diguem, de la muntanya, per entendre'ns, sinó absolutament perpendicular, no? Per què? Doncs no vol dir que s'hagi de desbordar, però si s'acaben superant els 200 o 250 litres, que de moment estem molt lluny perquè estem a una cinquantena de litres, doncs no és impossible que alguns carrers de la ciutat baixin i acabin entrant aigua en segons quins baixos o pàrquings, no? En definitiva, és una situació de moltes hores que acaba de començar i li queden ben bé unes 12 hores de màxima activitat i ja veurem demà si s'acaba escurçant o fins i tot s'acaba allargant, i sobretot si en poques hores hi hagués una formació ciclònica més potent i més intensa.
1: I després remarcar a la gent que tingui seny, perquè a través de xarxes hi ha la imatge, i em sembla que l'has vist tu, Francesc, d'un ciutadà que amb el seu cotxe ha intentat passar per sota d'una carretera on hi havia un bassal espectacular, ha hagut de sortir nadant del cotxe, perquè clar, el cotxe no ha, o sigui, ha començat a surar primer i després s'enfonsava, no?
3: Perquè... per sort tenia la finestra oberta i ha pogut sortir, diguéssim, no? Perquè si no té la força de l'aigua...
1: Són comportaments difícilment explicables.
3: Que no et deixa, sí, sí.
2: Sí, perquè qui l'ha filmat... Sí, qui l'ha filmat diu que ha entrat a tota velocitat, potser, diguem, no anava molt centrat aquest personatge conduint, o l'altre és que era un temerari directe, no? És una de les dues opcions que se m'acudeixen, perquè la tercera, que el meu cotxe sap nedar, bueno, de moment no se m'acudeix, no?
3: És que això em sorprèn molt, Francesc, perquè, bueno, tu et deus sorprendre més, perquè portes no sé quants anys explicant aquest tipus d'imatges.
1: I a més en episodis com el d'avui, que estava superavisat, superprevist, és a dir, tothom sabia, no?
2: Una cosa, a veure, una cosa, l'altre dia, o avui mateix, quan veus les imatges, per exemple, de la Ronda de Dalt... inundada, no? Això ens pot passar a tots, que entris en un túnel d'aquests, en una via que dones per fet, que no hi ha un gual, que no hi ha un riu o no hi ha una riera, i et trobis amb això. I és que l'altre dia, encara que hi ha comentaris a xarxes que el problema són les fulles dels embornals, etc, etc, no, pot ser que en un cas puntual potser sí, però sobretot és perquè l'aiguat de fa pocs dies va deixar 50 litres en 30 minuts al Fabre i va ser un màxim a tota la paret de Collserola, que va baixar cap al barri de Canyelles i va enganxar aquesta infraestructura. I aigües avall, sort dels dipòsits pluvials, que antigament a Barcelona no hi eren i ja des de fa un parell de dècades estan en servei i salven la ciutat, una gran part de la ciutat, de conseqüències pitjors. I és que, a veure, hi ha quantitats d'aigua que per molt ben preparada que estigui una ciutat o una infraestructura... et passaran per sobre i aleshores, evidentment, la prevenció i l'actuació de les persones amb aquesta prevenció és fonamental.
1: Estava mirant ara, Francesc, una imatge del radar de l'AEMET que marca núvols de 12-14 quilòmetres d'alçada.
2: Sí, molt extraordinàriament desenvolupats, segurament perquè xup-xup mediterrani, és a dir, aquesta temperatura superficial del mar que s'ha situat, bueno, de fet ja fa anys que s'ha situat per sobre de la normal, però que els últims mesos s'ha disparat d'una manera bestial, no tan sols el Mediterrani, sinó altres mars del món, i fins i tot el Cantàbric o el Golf de Biscaia, no? I sí, efectivament, aquest xup-xup fa que tinguem ara mateix uns núvols amb unes característiques pràcticament tropicals, és a dir, amb un sistema que els mapes del temps doncs tampoc no és clar, no és evident, i que disparen el creixement i et deixen aquestes quantitats bestials de precipitació.
1: Estic mirant que hi ha alguns núvols de 20 quilòmetres d'alçada, però que estan molt dins del mar, diguem-ne, però efectivament, clar, davant de Mataró, per exemple, un de 12-14 quilòmetres, i ja sobre terra, 10-12 quilòmetres, doncs al voltant de Martorell, Granollers, i que, Déu-n'hi-do, sí, alçades brutals.
2: Veig que fas un bon seguiment, eh?
3: Sí, pensa, tots intentant entendre-ho tot, sí.
2: Pensa una cosa, Òscar, si aquests núvols de 18-20 quilòmetres mar endins, que ara mateix són evidentment els potencialment més perillosos, s'atansen durant la nit matinada i demà al matí sobre terra ferma, els aiguats encara poden ser molt més intensos. Yeah. I evidentment, si en portem 175 a dins de Barcelona, imagina't 100 o 150 litres més en les pròximes hores, el que vol dir, evidentment, infraestructura, sí, en alguns casos de cop, és el perill d'aquesta situació.
3: Sí, perquè és molt estàtic, és a dir, realment el mapa en una hora ha canviat massa. Sí.
1: El veus girar sobre ell mateix, gira, però sempre sobre la mateixa zona.
3: Però no es mou gaire, no? I aquest és el problema, dir que vagi caient aigua en el mateix lloc d'una forma més intensa.
2: Sí. De fet, a veure, en les últimes 12 hores han sortit, i ho heu vist a xarxes, models per tot arreu, gent doncs comentant, etc. I en les últimes 12 hores, nosaltres de moment ens hem quedat amb aquests 200 a 300 litres, però haureu vist a xarxes que hi ha models que no són inventats, que són reals, que donen 500 litres en 24 hores en alguns punts de la costa catalana i fins i tot en 48 hores 750 litres. Estem parlant, per tant, d'unes quantitats fora d'òrbita, excepcionals, que si s'acabessin produint no tenen referents en els últims 100 anys a Catalunya, a molts observatoris. En algunes zones potser sí, però en àrees de la costa ni de bon tros.
1: Mira, ara un tuit dels companys de BTV, del Temps, que diuen que les Corts acaba d'arribar als 200 litres en un mateix dia i si es confirma aquesta dada, seria la pluja més abundant registrada mai en un dia a Barcelona, superant els 194 litres i mig de l'Observatori Fabra l'any 1971, el 5 de desembre. És a dir que, si es confirmen aquests 200 litres que marcaria les Corts, de moment, perquè insisteixo que continua plovent, doncs seria una quantitat brutal de rècord a la ciutat de Barcelona.
2: Sí, crec que és l'Observatori de Can Bruixa, que és un observatori que fa moltes dècades que funciona de forma fiable, i sí, si arriba, això és rècord absolut, i el que dèiem, fa poquetes hores que acaba de començar, hi ha corda per 12-18 hores més.
3: Déu-n'hi-do. Anem a l'estació de Sants. Joan Trias, què tal?
5: Bona nit. Bona nit de nou. Si abans dèiem que semblava que no hi havia massa gent disposada a passar la nit, ara la situació ha canviat una mica. De tant en tant, per megafonia, deixen anar l'anunci de a plegar les persones que tinguin intenció de passar la nit aquí a l'estació i les condueixen cap a la sala d'espera d'entre les vies 5 i 6 de l'AVE. Aquí la Creu Roja ha instal·lat una paradeta on reparteix mantes i aigües i podem veure que potser hi ha unes 150 persones que, com a mínim, estan aquí, potser dormint profundament, només n'hi ha 8 o 10, però sí que, per exemple, hi ha gent en canalla, hi ha vigilància, hi ha una parella de la Policia Municipal, de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que realment està oferint servei d'informació a persones que s'hi acosten o fins i tot actuen d'ofici. I, per exemple, amb una parella amb nens, nadons, que estan amb cotxets, s'hi acosten per si necessiten el què. Una d'aquestes persones és la Meritxell. Meritxell, bona nit.
6: Bona nit.
5: Quina ha sigut la teva peripècia per trobar-te dormint aquí avui?
6: Bueno, he arribat a les 8:30 a Tarragona i ja s'ho dic que m'estrany, i aquí sé, segueixo.
5: O sigui, tu t'esperes per tornar a Tarragona.
6: M'espero per... Ja visc a Tarragona.
5: I la teva única alternativa és agafar el tren.
6: El tren, l'autobús. L'autobús no crec pas que n'hi hagi pel temps. Llavors es paga el tren. I com a mínim aquí estic coberta i estic calenta.
5: Sí, com a mínim tens calor perquè sí. Dius que venies calada de l'aigua, la jaqueta tota mullada.
6: Sí, he sortit un moment a comprar menjar perquè pensava si no ens donen res de menjar fins al matí. Són moltes hores, jo tinc que menjar. Llavors, clar, he sortit a comprar i he sortit, porto els peus xops, la jaqueta xopa i ara posarà amb la manteta i estic bé.
5: I t'han donat informació de quina hora pots agafar un tren demà?
6: Segons un noi d'aquí a l'edat, que demà a les 2 de la tarda no hi ha més trens.
5: Doncs és així, és la informació oficial que han donat, que fins que no...
6: Els teus agafi confessat, sí. Em perdó.
5: Fins que no passi el temporal, no reobren la circulació i ja es veurem si això pot passar abans. Moltes gràcies, Meritxell.
6: Gràcies a vosaltres, nois, bona nit.
5: Doncs aquesta és la situació d'aquesta viatgera. Com ella, això que et deia, unes 150 persones, la majoria asseguts a les butaques aquí de la sala d'espera de l'AVE. Sí que hi ha gent estirada per terra i molta tranquil·litat. Però on s'acumula més gent és a les entrades de l'estació. Gent que clama perquè els hi vingui un taxi. Abans hem sentit aquell testimoni que el demanaven per aplicacions d'internet i que no hi havia manera. Gent que potser ha de fer una mitja distància per anar fins a casa, a Terrassa, a Sabadell, el cas de la Meritxell era a Tarragona, més lluny. Però la gent no desisteix i, francament, la freqüència de pas de taxis que veiem des de l'altra banda del vidre de l'estació és molt baixa, molt baixa, no en passen.
3: Joan, gràcies. I torna, perquè has de seguir explicar-vos a partir de les dues, eh? L'antena d'aquesta llarga.
1: Amb el 3Catinfo, sí, sí.
3: 3Catinfo. Vinga, fins ara. Gràcies.
2: Va, cuida't.
3: Gràcies, gràcies. Eloi Cortomí, bona nit de nou.
7: Hola.
3: A veure, el Besòs ja porta 200...